0: per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
1: Però si aquesta hora la platja està buida.
0: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
1: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
0: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Val més que en busquem un altre.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Marcs de Llegenda. El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny pertany a les comarques d'Osona, la Selva i el Vallès Oriental. Va ser declarat el 1978 Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Allà hi trobem un element al qual se li atribueixen propietats màgiques: l'aigua. D'aquí emergeix la nostra llegenda: les dones d'aigua. Diuen que una nit d'estiu, un jove hereu d'una rica masia prenia la fresca assegut al peu d'una alzina. De sobte, de darrere d'un saltant del riu, en va sortir una dona d'aigua, una ninfa que habita les aigües cristal·lines dels gorgs del Montseny. Era tan bonica que de seguida el jove se'n va enamorar. La noia va accedir a casar-s'hi amb una única condició: que mai no li retragués que era una dona d'aigua. Van tenir una filla i un fill, el seu mas va prosperar i durant molts anys tots quatre van ser molt feliços. La Gemma Font en sap molt de literatura i dels contes i llegendes que corren pel Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Segur que podem aprendre molt de tant de coneixement. Benvinguda, Gemma.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: Escolta, això de les dones d'aigua, diríem que és una espècie de fada, com una sirena d'aigua dolça?
1: Bueno, aquest potser és una mica la imatge que tenim ara actualment, però en realitat les dones d'aigua, més que fades, podríem dir que són éssers o esperits mitològics vinculats una mica amb la naturalesa i especialment amb l'aigua. Nosaltres aquí al Montseny també les anomenem goges, les anomenem encantades, i nimfes també, nimfes d'aigua. Per tant, sí que tenen una mica aquesta aparença de fada, tot i que evidentment no són com les fades de dibuixos, sinó que són uns éssers molt més antics i molt més màgics, fins i tot, més llegendaris.
0: I quina simbologia tenen?
1: La simbologia vindria una mica, primer per la seva manera de ser, que són aquesta personificació de la natura, de l'aigua, vinculada doncs, en un espai natural molt, molt ric, i que ja sabeu que la natura doncs, sempre té aquestes dues vessants. Per una banda, una natura que pot ser bondadosa, que pot ser fèrtil, l'aigua doncs, té aquesta font de vida que porta doncs, riquesa antigament a la gent de pagès i a la gent que vivia a la muntanya, però per altra banda, aquesta natura també té una part fosca i desconeguda, una part misteriosa. I llavors en aquest personatge de les dones d'aigua s'ajunten una mica aquestes dues vessants, tant per una banda el que seria la vessant més dolça, més femenina, més mitificada de la dona d'aigua com a ninfa, i per l'altra banda doncs, aquest aspecte com més d'encanteri, una mica més de foscor, una mica més doncs, de lloc o d'ésser que pot provocar algun malefici, que seria doncs, aquesta altra vessant més obscura.
0: Clar, les dones d'aigua, a més tu ara ens ho deies, apareixen en llegendes i en contes de molts tipus d'arreu del món, però per què concretament estan vinculades al Montseny?
1: Segurament venen doncs, una mica en relació amb el paisatge que tenim aquí a la muntanya. El Montseny des de sempre ha sigut un massís molt forestal, amb molts de boscos sovint bastant infranquejables, i que de tant en tant doncs, apareixen doncs, creuats per rius, torrents, salts, gorgs, i en tots aquests llocs on hi ha tanta riquesa d'aigua, però també doncs, aquesta foscor, aquesta presència una mica d'esperits antics, doncs, ha fet que la imaginació de la gent del lloc hi vegi una mica aquesta simbologia amb éssers de la mitologia més antiga, precristiana fins i tot, i que s'han volgut vincular doncs, amb aquesta riquesa i abundor d'aigua que hi ha al Montseny.
0: Un capvespre, una tempesta amenaçava d'arruïnar la collita i la dona va ordenar iniciar-ne la sega, tot i que encara no era el moment. Finalment, però, la tempesta va passar de llarg. El marit, en tornar a casa i veure el desfici, va cridar molt enfadat: «Dona d'aigua havies de ser!» I en un tres i no res, la dona va desaparèixer i l'home no la va tornar a veure mai més, encara que va pregar i es va disculpar. Els fills asseguraven que la mare mai no els va abandonar, ja que cada matí els venia a pentinar i els deixava una perla sobre la tauleta de nit. Gemma, quina és l'ensenyança que traiem d'aquesta història? No sé si potser hi ha una part de voler posar en valor la societat femenina en un món tradicionalment masculí.
1: Aquesta és una mica la visió que hi tenim ara, perquè és el que ens agradaria entendre d'aquesta llegenda. Però jo crec que el valor principal que t'ensenya aquesta llegenda o aquesta rondalla o aquesta creença és que no s'han de trencar mai les promeses. I especialment les promeses que es donen a gent que t'estimes, a la teva família, als teus amics. Això és una mica el que ens explica aquesta llegenda, que les promeses s'han de complir. I si no es compleixen, doncs sempre hi ha un efecte negatiu, una cosa que produeix un mal a les persones que l'han trencat. És un aprenentatge molt bàsic que molt sovint aquestes llegendes són el que portaven en aquestes societats antigues, aquests coneixements de tota la vida, però que s'aprenien en base a aquestes llegendes i aquestes rondalles.
0: Les dones d'aigua són personatges que apareixen en moltíssimes llegendes, uns personatges recurrents per molts escriptors de fantasia. En coneixes alguns concrets que utilitzen aquests éssers mitològics en la seva literatura?
1: Bueno, podríem dir que des de final del segle XIX, des de que va començar el moviment de la Renaixença literari i del romanticisme especialment, de seguida van començar a aparèixer escriptors, folcloristes, van començar a recollir aquestes llegendes i tradicions que havien perdurat des de feia centenars o, per què no, quasi bé milers d'anys, i havien perdurat de forma transmeses de forma oral. Llavors, aquests primers excursionistes, com Artur Osona amb les seves guies, però també escriptors com en Pau Piferrer o, més endavant, en Víctor Balaguer, que va ser el primer que va posar per escrit aquesta llegenda vinculada en el salt d'aigua de la Riera d'Arbúcies, van ser els primers que ho van transmetre, podríem dir, a la societat en general. I des d'aquell moment, tot això s'ha anat reescrivint, retransmetent de forma oral, però també escrita. I ara actualment, és veritat que es torna a viure com un període de renaixença una mica d'aquests llibres fantasiosos o que utilitza el moment actual, però també amb fantasia extreta d'aquestes llegendes, i trobaríem literatura molt, molt variada, Des de la Maria Aritzeta, per exemple, o també altres escriptores com la Marta Ribera d'Arbúcies o fins i tot la Teresa Sagrera, que en les seves últimes novel·les utilitzen personatges misteriosos, poden ser bruixes o poden ser dones d'aigua, que donen un aspecte una mica màgic en aquests llibres que s'escriuen actualment.
0: Gemma Font, moltíssimes gràcies per acostar-nos des de les llegendes més antigues fins a les novetats literàries més recents que tenen com a protagonistes aquestes dones d'aigües encantades, com tu ara ens deies, que també es poden dir. I ja ho sabeu, si algun dia caminant pel Montseny, prop d'algun gorg, veieu una dona de gran bellesa, sabreu de què es pot tractar? D'aquestes dones d'aigua que s'amaguen en aquest parc de llegenda, el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Has escoltat el podcast Parcs de

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Por fin. Tal y como habíamos imaginado, llegó el momento. Ya podemos encontrarnos con vosotros en cualquier lugar. En clave sobre el ras y en la inclinación declinada versículo par, dispuestos a hacer uso del repertorio ambiental y bricolaje musical para tal vez deleitar al pasajero casual, al que acaba de llegar y al que está desde hace tiempo sentado en el sofá. Damas y caballeros, sean bienvenidos. Proyecto Voltaire les presenta Música de Mobiliario.
4: Truques i ens dius alguna cosa?
5: 972-51-1268.
4: Tu recordes on eres fa 20 anys?
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Bon dia. Jo no entenc tota una sèrie de gent que fan casar amb nenes amb homes de 50 anys. Això sí que no ho entenc de cap manera, no? I després l'avaliació també, eh? O sigui, hi ha tota una sèrie de components que a la nostra cultura a mi m'és molt difícil d'entendre-ho, perquè em revela. També no entenc què passa pel cap d'un noi, aquests dels Estats Units, que tenen una pistola i entren en un institut per una represàlia pel professor així i fan una matança. Clar, dius, diem, bueno, no tenia bé el cap, però què passa, no, amb aquesta ment, no? Perquè aparentment n'hi ha que diuen que no, que eren nois macos o que tenien un comportament correcte. Clar, això no entenc tampoc, no, aquestes reaccions. Apa.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
2: Repetiràs.
9: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí.
9: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 60. Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.

Sabies que els gats tenen un GPS natural que els ajuda a tornar a casa? Aquest fenomen, conegut com a homing, permet que molts gats trobin el seu camí de tornada a casa fins i tot després d'haver estat portats a quilòmetres de distància. Tot i que no es comprèn completament com funciona, els experts creuen que aquesta habilitat està relacionada amb diversos factors, com ara la memòria espacial i un sentit agut de l'olfacte, a més d'una sensibilitat especial al camp magnètic de la Terra. S'han documentat casos de gats que recorren grans distàncies durant dies o setmanes per tornar a la seva casa original. Alguns científics pensen que poden captar lleugeres variacions als camps magnètics de manera similar a com s'orienten les aus migratòries. A més, la seva aguda percepció sensorial permet registrar detalls específics del terreny i el seu entorn. Aquest instint és una habilitat sorprenent que demostra una impressionant capacitat d'adaptació i supervivència dels felins. Encara que no tots els gats tenen la mateixa destresa per tornar, aquest fenomen continua sent un motiu de fascinació per als científics i amants dels animals i destaca com de complexes poden ser les habilitats naturals en els animals domèstics.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: La llàntia de Montserrat, pel trobador vilanoví.
2: Felip V torna la reina, satisfet el seu acer. Catalunya, malferida, s'ha rendit a son poder. El mantell cobreix l'espatlla, el mantell tacat de fang. Tan bon punt se la senyida, la corona raja sang. A Montserrat, aleshores, va Felip, nostre senyor, al temple de les mil llànties dades pels reis d'Aragó. S'ha fet fer una llàntia negra pels més destres argenters. La llàntia que me l'importi hi serà per sempre més. Felip V per la muntanya va pujant, esma perdut. A l'ermita del diable, el diable li ha rigut. A l'ermita de Sant Dimes ha huit, no vagis avant. Jo també vaig eixer lladre, converteix-te i pots ser sant. Felip V, afollat d'ira, fueta el corser roent i al darrere du la boira que l'empaita follament. Felip V entra a l'església com un llamp de tempestat. Quan l'ha vist la moreneta, son vell rostre li ha girat. Heus aquí que ha dut la llàntia, heus aquí que l'ha encès. Quan la llàntia s'encenia, s'apagaven els demés. Tremolaven els retaules i els blandons espurnejats. Tremolaven les columnes, tremolaven fins als sants. Felip V surt de l'església, surt encès amb odi etern. Amb son cor hi ha la tempesta i en sons ulls i llul infern. Una veu poderosa dintre del temple ressona: apagueu aquesta llàntia, si no el món s'enfonsarà.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.
4: Escolta.
5: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
6: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
7: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
8: Natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
7: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
8: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
7: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vila-sacra només sensacions.
2: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara,
6: jo ho dic aquí,
5: ara.
7: Això és de riure. No.

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.
3: Que bo! Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
4: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
5: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
2: Carlos, están aquí ya. Juan, tú, Barabadú, ¿cómo lo llevas tú? Dindón, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. Dubidú, ¡ey! ¡Ey!

0: Badous. L'Espai de Cuina ens parla d'aquest producte tan, tan bàsic, tan antic com la humanitat, com són els ous i què faríem sense els ous. Són boníssims i són sobretot molt allò que es diu socorridos. Sí. Francesc Lladó, bon dia.
1: Bon dia.
0: No,
1: bon
0: que no
1: dia,
0: tens tothom. Res a la nevera, no tens res ni ganes de fer menjar, però tens un ou,
1: sí,
0: ja t'has salvat
1: la vida.
0: Ja està.
1: Home, amb un ou te mores una mica de gana.
0: Bueno, però per fer ja, un àpat, allò ja de dir, mira,
1: sí,
0: ja he menjat
1: sí,
0: alguna cosa, li poses quatre cosetes sí, i queda sí. bé. Però no ho sabem tot dels ous, no?
1: Bueno, no, i mai ho sabrem tot, sempre hem de descobrir, si no malament, seria molt avorrit. Més que res,
0: sí.
1: comentar la primera tòpic dels ous que s'ha trencat els últims 10 anys, que és que els ous últimament estava de moda de que no eren bons, de que portaven molt de colesterol, de que eren massa forts, massa greix. S'ha demostrat els últims 10 anys de que no és així. Vull dir que és tot el contrari, que els ous són molt saludables, sobretot per gent que té problemes de tot tipus, Vull dir, a no ser que sigui algo molt concret, però a nivell dietètic són molt i molt saludables, perquè sí que és veritat que tenen colesterol, però el tenen, o sigui, si tu mires, per això es pensava que eren dolents, perquè si tu mires l'analítica pura i dura de l'ou, fas una anàlisi i té 200 mil·lígrams de colesterol, que això és bastant, però aquest colesterol està posat d'una manera, i a més està acompanyat amb una sèrie d'ingredients que porta el propi ou, que fan que tu no l'assimilis com a colesterol dolent, sinó que l'assimilis com a colesterol bo. Llavors vull dir que és superbo pel cos, i a més és, penseu que l'ou és un inici de vida, i llavors com a tal necessita tots els ingredients per crear aquesta vida. Això vol dir que és l'aliment més complet, vull dir, té tot el que necessitem, té les proteïnes, una quantitat de proteïnes molt important, que seria la clara, i a més són unes proteïnes molt directament assimilables i amb un contingut intern d'aquestes proteïnes molt semblant a les que nosaltres necessitem, o sigui que són molt bones pel nostre cos.
0: La proteïna està a la clara,
1: A la clara.
0: Que com que és la part més fàcil de menjar, sembla que no sigui aigua que no alimenti.
1: De fet, abans,
0: no.
1: Ja et dic, ara ja això ha canviat, però sí. abans, com que es considerava que hi havia molt de colesterol, sobretot deportistes menjaven una més clara d'ou. Es feien truites de clares i el rovell el treien. Ara ja no és aconsellable per res, doncs porta proteïnes, sí. porta calories, no masses, un ou, penseu que un ou, també depèn de com ho feu. Clar. Si és un ou amb truita o aferrat, porta unes 100 calories, que tampoc és gaire. I si és escalfat, són 70, o sigui, són 30 menys, és un 30% menys, si el fem escalfat o bullit o d'una altra manera així. Mm. O sigui, això també s'ha de tenir en compte, poché, qualsevol tipus que no sigui fregit, doncs també baixa molt. Àcids grassos, molt interessants pel nostre cos. Vitamines de tot tipus, de tots els colors, A, B, E, D, porta minerals com el sodi, el zinc, el magnesi, el potassi.
0: Déu-n'hi-do, no, amb una cosa tan petita.
1: Porta de tot, perquè pensa que està pensat per crear una vida i necessita una miqueta de tot.
0: És un contenidor.
1: És un contenidor, exacte.
0: Un rebostet. Escolta, clar, sí que ara que deus això, que abans es pensava que no eren gaire bons, hi havia una limitació de dir no mengis més d'un ou al dia.
1: Bueno, aquest segueix sent la limitació, un ou al dia, sí.
0: Vale.
1: Sí. Aquest, considerat 7 ous a la setmana, està considerat un bon... o sigui, que és saludable. O sigui, no seria el màxim, seria que és saludable.
0: Sí.
1: El màxim seria més, vale? Però el que es considera saludable, o sigui, avui en dia, sempre els dietistes no n'hi ha cap que estigui d'acord encara, Vull dir, cadascú encara és un tema que està en creixement i que està en descobriment, tot el tema de la dietista, de la dieta i dels dietistes, que hi ha molts camps, moltes línies, però el que està més estès avui en dia és que s'haurien de consumir 7 ous a la setmana, com a promig a tothom, vale? I llavors hi ha un límit superior, que seria el màxim, vale? Que abans jo recordo que es deien 2 ous per diaris, que jo trobo que serien una miqueta excessiu, Però doncs sapia que 7 ous a la setmana seria el aconsellable, d'acord? I sobretot s'ha de tenir en compte també el tipus d'ou que consumirem, I el tipus ve marcat per als còdics. Els còdics ens han de fixar una miqueta quan comprem els ous, més que amb el cartró i amb el que hi posa, que ous ecològics, no, si posa ecològics sí, però ous no sé què feliços, ous no sé què, hi ha moltes coses. L'important és obrir l'estuig i a dintre s'ha de mirar el codi que porten els ous, i s'ha de primar el primer dígit. El primer dígit és el que ens marcarà la qualitat de l'ou, com ha estat fet aquest ou, i tenim quatre primers dígits, el 3, el 2, l'1 i el 0, d'acord? I anem a explicar què són. El 0 seria l'ecològic. Què vol dir un ou ecològic? Doncs un ou ecològic vol dir un ou de gallines que estan criades a terra, que tenen accés a l'exterior i que mengen gra ecològic, o sigui que tot el producte que mengen és de cultiu ecològic, d'acord? I normalment és gra sencer, eh? També pot ser pinso, i però si és pinso és un pinso sense com diu això, sense medicaments i sense pesticides ni res, i és totalment ecològic. Això seria el zero, que serien el que val la pena comprar i pagar una miqueta més, eh? Molt la pena. Després tindríem el nivell 3, que seria el màxim d'industrial, diguem-ne. Què són les gallines grau 3? Les gallines grau 3 serien les gallines que estan, viuen en una granja, engabiades, i mengen pinso. I en aquest pinso a vegades doncs, s'hi pot posar de tot. Ja hem dit aquí a vegades doncs, que es pot posar, segons volem, el color del rovell, s'hi posen additius perquè siguin el més boniques possibles. D'acord? Però sapiguem que són gallines que estan estabulades, tancades, i estan dintre de gàbies. D'acord? Això seria el grau 3, i mengen pinso. Grau 2 seria el mateix que el grau 3, mengen el mateix, però en vez d'estar dintre d'una gàbia estan a terra, segueixen sense tenir accés a l'exterior, ¿vale? Estan tancades amb naus, però estan a terra, eh? I tenen una mica de mobilitat, es poden moure una mica, així com en les gàbies normalment hi van 3-4 gallines per gàbia i cada gàbia fa un quart de metro quadrat, per fer una idea com estan, no poden ni estirar les ales, d'acord? En canvi, d'aquesta manera, doncs, tenen una certa mobilitat. De fet, el tema de consum és el mateix, però el pinso és exactament el mateix, amb els mateixos additius que hi vulguin posar o no. Això ja és una qüestió que depèn del propi granger i no de la normativa. Això seria el grau 2. El grau 1 seria, són gallines que mengen pinso, també, de qualsevol de pinso que poden comprar, que no és ecològic, però la diferència amb les altres és que, a més d'estar a terra, tenen accés a l'exterior, d'acord? O sigui que aquestes gallines, a més d'estar estabulades a terra, tenen una porta que poden sortir en un jardí, diguem-ne, que els hi toca el sol, diguem-ne, i que poden picar a terra doncs, alguna herba o algun cuc o alguna cosa. El més important per nosaltres a nivell nutricional seria el zero, que seria l'ecològic. El resto, totes mengen el mateix, per tant, a nivell nutritiu els ous totes tindran el mateix. O sigui, sí. Només hi ha una important diferència a nivell nutritiu entre el zero i el resto. Ara, a nivell moral, diguem-ne,
0: sí.
1: Doncs, clar, no és el mateix una gallina que té un accés a l'exterior que una gallina que no el té, que una gallina que viu en una gàbia. Això ja seria una cosa de cadascú, d'acord?
0: Bueno, almenys està bé que se sàpiga, no? Que això estigui, hagi d'estar escrit, hagi d'estar...
1: Això està estipulat així, tal qual.
0: Que ho donin sí. A conèixer, llavors tu sí. Com a consumidor...
1: Doncs, jo per això dic que com a consumidor... Si ens han de gastar una miqueta més, anem a buscar el zero. Vull dir, no perquè sigui el màxim, sinó perquè és el primer que hi ha una diferència important, d'acord? Mm-hmm. Sobretot a nivell de nutrició.
0: Per tant, això són les primeres xifres, em deies.
1: La primera, el primer dígit. O sigui, veureu, 0, 124, doncs vale. Ecològic. 3, 124, doncs és el que viu en gàbies, d'acord? 1, 124, doncs seria el que viu a terra i té accés a l'exterior. D'acord?
0: Val.
1: O sigui, 3, 2, 1, 0, com un despegue,
0: sí,
1: cada
0: sí,
1: vegada
0: sí,
1: seria
0: sí.
1: Més
0: el 0 és el més, és el màxim. Exacte. El màxim ecològic.
1: Bueno, sapiguent això, doncs, bueno, què en podem fer dels ous? Doncs moltes coses. Jo sóc un gran defensor de les truites caragolades, m'encanten, i sobretot si les podem farcir.
0: Abans que res, abans d'entrar en receptes, digue'm. I com els utilitzem, me fas a pensar una cosa que vas dir un dia. Avui en dia no hi ha diferència, en principi, de qualitat
1: no,
0: entre els ossos i blancs,
1: sí,
0: no?
1: No, cap ni una.
0: Ah, que no.
1: Ni una. És el color de la closca, i ja està. No n'hi ha cap. És la raça de la gallina. O sigui, la raça... De fet, quan jo era petit, tots els ous eren blancs. Vale? I els rossos anaven buscats, eren no sé què. Llavors, clar, com que anaven buscats i anaven més cars, bum, te van posar tots rossos. Per què? Van canviar la raça de les gallines, no té
0: ja
1: més.
0: Està.
1: Abans, què passava? Que abans la gallina blanca, per què l'ou era blanc? Doncs perquè la gallina blanca tenia més posta. Penseu que tot això és indústria. Llavors, penseu que en aquelles èpoques, ara això ha canviat una miqueta a pitjor, o bueno, a més intensiu, però abans es feien uns 300 ous a l'any, una gallina. Vale? En vez de 365 dies, doncs 300 ous, o sigui, bastants ous a l'any. Avui en dia arriben als 360, i inclús passen dels 365 ous a l'any, les gallines, vull dir. I aquestes gallines que feien aquesta quantitat d'ous, que eren molts, estem parlant d'un 80% de posta, aquestes gallines eren blanques, eren unes gallines blanques, que era la primera raça, doncs, preparada per pondre ous a nivell industrial. Què passa? Doncs que com que es feien, vale, estaven molt bé i tal, però l'ou ros anava més caret, no? Era més bonic, semblava més campero, De fet, a dintre hi havia el mateix, però semblava més campero. Llavors, què va passar? Doncs que van agafar unes gallines rosses i les van anar preparant perquè fessin més ous, i les van posar al nivell de les blanques. I com que eren més cars els ous, doncs les gallines blanques van anar desapareixent i es van anar venent més aquests ous. I ara, fins has arribat un moment
0: que tot és,
1: que tot és ou ros, perquè, clar, el blanc no es considerava tan bo. És com el pollastre, no? Que el pollastre també ha sigut groc durant molts anys. Per què? Doncs perquè ens agrada el pollastre groc, però ell no ho és de si és groc, el pollastre. S'ha de pintar perquè sigui groc, no? Vull dir, això és una miqueta, és com quan anem a comprar fruita i verdura, no? Que ha de ser tot molt bonic i molt perfecte, i a vegades no és així. Vull dir, la verdura i la fruita pot tenir algun cop...
0: I buscant un punt més natural, justament, exacte, és al revés, no? A vegades
1: ens... O sigui,
0: ens enganyen,
1: però ha de ser bona, i ha de ser nutritiva i gustosa i saludable, però no té per què ser bonica. I si compleix tots els altres requisits, jo prefereixo mil vegades això, els altres.
0: No, això ho hem dit moltes vegades.
1: Sí, una llimona, sí, per exemple, a vegades amb les llimones se va molt, molt ràpid. De llimones n'hi ha de molts tipus, i n'hi ha algunes molt boterudes i tal, i veus productes locals fets dels pagesos que no són tan bonics, però que són molt més gustosos i que venen a la temporada i que maduren a l'arbre i que sabem tot el tractament que han tingut. Vull dir, és que això no hi ha color. Que una fruita industrial bonica, rodona, perfecta, que no sé què, però que després, bueno, algú s'ha perdut pel camí una miqueta entre la foto i el color, se li ha perdut el gust, no? Doncs això passa una miqueta amb tot, passa amb tot.
0: Doncs ous, una altra cosa també és la conservació. Ens deies abans que a casa aquests dies millor a la nevera.
1: A la nevera, sí.
0: Perquè clar, les oueres, que et diuen si en un lloc ventilat, amb aquelles oueres, doncs
1: saps
0: enreixades,
1: que
0: molt bé, però clar, llocs ventilats, pocs.
1: A la closca, la salmonella dintre de l'ou no hi pot ser mai, no entra. Però a la closca sí que hi pot ser, val? Per molt que es cuidi, per molt hi pot haver rastres de salmonella. Si a aquesta salmonella li fem passar humitat i calor, criarà. Vale? I llavors, si tu trenques un ou amb molta salmonella, l'aparell de contaminació és molt alt. Si trenques un ou amb molt poca salmonella, com que la contaminació és molt baixa i el consum és ràpid, normalment no et farà res, perquè el cos, si tens una mica de salmonella, se la menja, no passa res.
0: Que el rentem, la closca o l'ou, abans de trencar-lo?
1: No cal. Es pot fer, però no cal. El que s'ha d'anar al tanto és de no contaminar la closca amb res, això sí. O sigui, per exemple, allò que feien abans les àvies de clarificar vol dir separar la clara del rovell, sí, amb la mateixa closca, allò que s'arrasca una amb l'altra, doncs això no s'ha de fer mai. Això no s'ha de fer mai, vale? Perquè aquí sí que estàs contaminant, estàs barrejant la part exterior de la closca amb l'interior, estàs tocant-ho una cosa amb l'altra, i és quan pots contaminar.
0: Vale. No és que fa la sensació de que ja venen nets els ous?
1: Sí, perquè realment el procés de fabricar també, com més industrial, com més tipus 3, més nets venen, sí, i com més tipus 0, més bruts venen, però doncs aquest procés, clar, amb una indústria és molt net, l'ou el pon amb una gàbia, que aquesta gàbia no té brutícia perquè cau a terra, hi ha una reixa a terra, aquest ou va rodant per una cinta transportadora que està neta, i d'aquí ja entra a la caixa directament, va encaixat, no el toca ningú, hi ha màquines, hi ha sales d'aquestes que són completament automatitzades, no? O sigui que és superhigiènic, això sí, però doncs, i en canvi els altres, els ecològics, són a l'estar a terra i tot això. A vegades alguns ous inclús els ponen a terra encara que tinguin els seus nius, a vegades si la gallina no està acostumada pon a terra i recullen, són més bruts, i aquests s'han de netejar, a vegades ells mateixos els netegen una miqueta i tal. De fet, el preu ja és diferent per això també, perquè ja no hi ha més fenya, menys producció, i necessiten també més...
0: Bé, així, més... amb compte la manipulació de la closca.
1: La closca, sobretot, per exemple, allò de quan trenquem, per exemple, també lo típic, no?, que volem fer una maionesa, i trenquem l'ou al mateix recipient on farem la maionesa, mal fet. Vale, mal fet, perquè estem contaminant, estem tocant a la part d'exterior de la closca al recipient on estem fent la maionesa. Doncs molt mal fet.
0: Però això, ni que rentem abans la closca, no elimina res.
1: Si rentem abans la closca, sí que algú elimina.
0: Però vaja, elimines. Que no ens pensem que és totalment...
1: Exacte. Hauríem de rentar-la amb lleixiu o amb sabó, vale? I no, és millor tenir precaució al manipular.
0: Clar, aquests hàbits, canviar aquests hàbits.
1: Canviar aquests hàbits, vale? Doncs si l'han de trencar l'ou, doncs o el trenquem amb un plat a banda, o el tanquem a la pica, o el tanquem en un lloc que després ho puguem rentar fàcilment, val. Vale? I llavors no hi haurà mai aquests problemes, val. D'acord?
0: És fotut, perquè
1: i també
0: la sensació...
1: després de manipular els ous, rentar-se les mans, val. Vale? O sigui, trenquem els ous, els trenquem i ens rentem.
0: És fotut perquè inclús quan no veus brutícia, que veus l'ou, és falsament net,
1: sí.
0: Penses que és net,
1: sí.
0: Clar, i no prens precaucions,
1: sí. Sí. De fet, n'hi ha molts pocs, de salmonella n'hi ha molt poca, sí. Molt poca contaminació degut a que aquest procés de recol·lecció de l'ou és molt net, eh? També veurem, jo no ho sé, però veurem, a la millor amb els ous ecològics, i, però jo no ho crec, eh? Vull dir, hi ha molt, avui en dia es cuida molt tot i no. Hi ha molta higiene també. El procés de distribució és molt ràpid, també es distribueix en fred, vale? Mm. Vull dir que avui en dia tot això ha estat molt controlat i jo n'he vist molt pocs de problemes de, sí, veritat, sí. De salmonella.
0: Doncs vinga, deies, ara sí, passem a receptes.
1: Truites. Receptes,
0: mira,
1: sí.
0: També una pregunta, perdona, Francesc, un oient que ens ha trucat ara abans d'entrar, diu, oh, vull que parleu d'ous. Pregunta-li si és habitual, diu, la meva àvia m'ha fet truita de pa.
1: Truita de pa.
0: Truita de molles,
1: sí.
0: De pa.
1: Truita en trampa, eh? La truita en trampa, sí.
0: Sí?
1: Sí. Es pot fer amb pa o amb farina?
0: Bueno, jo això ho faig amb farina quan, sí. O amb parrellat, sí que ho faig quan em sobra de rebossar.
1: Sí. Pots fer truita o pots fer un bunyol, allò, si poses molt apretat.
0: Sí, això.
1: Sí, es pot fer, no hi ha cap problema.
0: I què és, amb molla de pa, doncs, mullada amb l'ou?
1: Mullada amb ou, a vegades amb una miqueta de llet, també. A vegades s'hi posa una miqueta de llet i es pot fer una truita perfectament, sí, clar que sí, inclús s'hi poden afegir altres ingredients, all i julivert, per exemple, hi queda molt bé, s'hi poden posar olives negres, s'hi pot posar tonyina, també hi queda molt bé.
0: I llavors hi ha pas accessori.
1: És un espessant, és el que fa és donar-li, i també li dona melositat, li dona una miqueta de textura, vale? També, en aquest cas, també hi podria quedar bé afegir una miqueta de llevat en pols d'aquest llevat químic, de Royal, que també li dona una miqueta més de textura, per fer unes truites diferents, si un dia voleu provar, quedaria unes truites tipus pancake, allò una miqueta dobles i una miqueta esponjoses.
0: Molt bé.
1: Bueno, com aquestes truites, el que dèiem, la truita caragolada, tothom la sap fer, la francesa, que és ideal per farcir, van molt bé doncs, per farcir de gambes, per exemple, fem unes gambes pelades, agafem un all tallat laminat amb una miqueta d'oli i fem com unes gambes a l'ajillo, calentem l'oli i els alls i quan estigui calent, que no fregit, l'all no ha de fregir, s'ha de confitar amb temps, doncs aquest oli la calentem, però la calentem sense fregir, allò que us dic, que si voleu tireu una gota d'aigua i allò quan vegeu que l'aigua comença a moure's, ja està bé, i tirem les gambes, ho tapem, ho deixem confitar 5 minuts i tenim unes gambes super bones, super al punt, i llavors fem la truita i abans de girar-la, abans de començar-la a caragolar, i tirem les gambetes al damunt, d'acord? I llavors tanquem i veureu que, bueno, és una truita fantàstica. I podem afegir, com he dit abans, també all i julivert. Si qualsevol herba, si pot afegir alfàbrega, en aquest cas. Es poden fer les mateixes truites amb tonyina, que són conegudes. Es poden fer amb anxoves i olives negres, que queden boníssimes. Es poden fer amb pernil dolç i formatge, també. Sempre a l'hora de tancar, mai barrejar-les, bueno, es poden barrejar, si voleu, per exemple, la d'all i julivert m'agrada barrejar-la amb l'ou, però queden millor aquestes que porten ingredients sòlids, posar-les després, abans de girar-la, abans de tancar-la.
0: I el punt que t'agradi, no? El pots fer una mica sucoset?
1: Exacte. Jo aquestes les aconsello sucosetes, però bueno, clar, és el gust de cadascú.
0: El bo és que són individuals, en principi, les pots fer individuals, i cadascú el seu, no? Hi ha de pernil, hi ha de formatge.
1: Mira, per exemple, una que queda boníssima és com una caprese, fas alfàbrega, mozzarella i tomàquet. O sigui, agafes...
0: amb mozzarella, sí.
1: Sí, tomàquet tallat a dauets,
0: sí.
1: Mozzarella tallada fineta,
0: sí.
1: I alfàbrega picada, vale? I ho barreges tot i fas la truita. I la mozzarella es fondrà a dintre amb el gustet del tomàquet i de l'alfàbrega i, bueno, queda...
0: Però en aquest cas ho barreges amb l'ou o és
1: no,
0: el girar?
1: No, farcit també, farcit.
0: El girar, farcit.
1: L'omplir. Pots posar també unes olives negres, i t'acaba de quedar la caprese fantàstica. Les truites d'embotits, pernil, de botifarra negra està boníssima, de xurís, de sobrassada, la de sobrassada està molt bona. A més, la de sobrassada, aquesta inclús la podem fer barrejant amb l'ou. O sigui, aquí la sobrassada la podem escarxar una miqueta a l'hora de batre l'ou, l'escarxem i la barregem amb l'ou. I llavors fem la truita amb la sobrassada ja barrejada amb l'ou. Una variant d'aquestes truites, a mi m'agrada molt, serien les truites obertes o truita pizza, que els dic jo. Perquè són les truites que no tanquem, vale? O sigui, per exemple, si volem fer aquesta que us he dit abans de la mozzarella, aquesta la podríem fer amb una truita oberta. Agafem, batem els ous, els posem a la paella que estigui calenta amb una miqueta d'oli, i tirem els ous, i quan comencen a solidificar, els traiem del foc i els deixem que acabin de solidificar-se, però quedaran una miqueta cruets de dalt, que seria el moment que els giraríem o els començaríem a caragolar. Llavors hi tirem a damunt, doncs, el tomàquet, les anxoves, la mozzarella, l'alfàbrega, el que vulgueu, i ens esperem fins a l'hora de menjar, perquè això ho podem fer a l'avançada, tenir-ho preparat, i a l'hora de menjar, o bé les tornem a calentar un cop de foc a la mateixa paella, o bé li donem un cop de microones, que també queda molt bé, amb un cop de microones per treure-li, i queda com una pizza, però amb la base de d'ou, aquesta base la podríem fer enriquida, com deies tu, amb pa o amb farina, vale? Llavors tindríem una textura una miqueta més sòlida, d'acord? També ens podríem, aquestes truites obertes fetes amb aquesta base també quedarien bé, i també podríem jugar amb la base, doncs, amb all i julivert, fer la base en vez d'ou sol. Clar. Doncs posar-li algun bolet, per exemple, ceps en pols, trompetes en pols, bolets d'aquests secs en pols, que ens donaran un gust molt interessant, d'acord? I també podríem jugar, doncs, amb el gust de l'ou, o fer una truita de sobrassada, una base amb sobrassada, i després farcir-la amb verdures, no ho sé, podem jugar amb el gust de l'ou i el gust de la farsa, no? I tindríem, doncs, una manera de fer-la. També la podríem acabar al forn, com si fos una pizza, d'acord? El que passa que en el cas d'acabar-la al forn, l'hauríem de posar a gratinar al forn ben calent i ben amunt, a dalt de tot, vale? Perquè el que volem és que se'ns cogui de fora, perquè de la part de dalt, perquè de baix ja està cuita. Què més? El pastís de truites i les truites amb suc, vale? El pastís de truites, que seria molt d'estiu, que serien truites crues, fetes tipus espanyola, que pot ser la de patates, pot ser la de ceba, pot ser la de fesols, pot ser la d'espinacs,
2: carabassó, que és un clàssic també,
1: de pebrots, d'escalivada, està boníssima, de la que vulgueu, una, truites, i apilar-les, d'acord? Una truita de pèsols, una truita de patates i una de sobrassada, d'acord? Aquestes tres. Posem a baix de tot la de patata, al damunt la de sobrassada i al damunt de tot la de pèsols. Les untem amb maionesa, que podem fer nosaltres, i ho decorem amb olives i pebrots escalivats, o pimientos del piquillo, que també ens serveix. I ja està. També podem posar les anxovetes per damunt, allò tipus braç de gitano o aquestes coses. Boníssim.
2: I això és molt de menjar de diumenge d'estiu, eh? Sí, que només et fa falta treure el refresc, no? La llimonada.
1: Exacte. A més, la podem fer d'un dia per l'altre, sí. Les truites, si les fem d'un dia per l'altre, que estiguin ben cuites...
2: Ah, sí? Queden millor?
1: Sí. Queden bueno, més... Clar, els pastissos, sí.
2: Com que és per fred, sí.
1: Sí, i a més que s'ajunten els gustos, i queden més bones. Però si és així, la maionesa la posarem a l'últim moment, o sigui, tindrem les tres truites apilades i filmades a la nevera, i estaran ben cuites, les truites, vale? No, que no quedin els ous crus, vale? I llavors al moment la decorem i la servim, queden molt més bones. Després també podem fer el pastís de truites en vez de maionesa amb tomàquet, i això és fer truites diferents, doncs, per exemple, una truita de patates, una de fesols, una d'espinacs, va bé barrejar verdura i llegums, va molt bé, d'acord? I pot haver una de divertida, una sobrassada o una de xulís, o una així una miqueta més bèstia. La de bucarons està molt bona, també.
2: Bucarons.
1: Una truita de bucarons està molt bona. Oh, sí. És com la de tonyina, però sí, amb bucarons. O sigui, es queda boníssima. I en aquest cas el que farem és, entre truita i truita, hi posarem sofregit de tomàquet, d'acord? Inclús hi podem posar una miqueta d'alfàbrega, sofregit de tomàquet amb alfàbrega. I posarem entre truita i truita, anirem apilant les truites amb aquest sofregit de tomàquet. I quan acabem, pel damunt, hi tirem tot de sofregit de tomàquet, i ho decorem. Pot anar, queda molt bé, ja truita amb truita, doncs ja amb ou ratllat. Fem ou dur, el ratllem, i decorem per fora amb ou dur, i podem posar quatre olivetes, una miqueta més d'alfàbrega, inclús amb dos pinyonets, o cosetes així, i tenim un altre pastís de truites, que en vez de maionesa, en aquest cas, porta tomàquet, i també que està boníssim. També els podem combinar els dos, podem posar tomàquet entre les truites i maionesa a la part de fora, també queda bo, queda molt bo. Qualsevol cosa d'aquestes queden bones. Inclús, n'hi ha un que a mi m'agrada molt, una manera de fer-ho, Primer us explico una i després us la combinarem. Mireu, us explico una altra que seria com una crep. Fer servir la truita com si fos una crep. O sigui, es tractaria de fer com una truita a l'espanyola, però només amb ou, d'acord? Intentar que quedi rodona en vez de cregolar-la.
2: O sigui, com una crep, però
1: com una crep,
2: escampadeta.
1: Estirada, i després fer-la servir com una crep. Faríem salmó marinat, i posaríem una capeta de salmó marinat damunt de la truita, i posaríem salsa tàrtara, que recordem que la podem fer nosaltres, amb olives verdes, tàperes, cebes amb vinagre, cogombes amb vinagre i una miqueta d'anet i cibulet, si voleu. Vale? Tot això ho barregeu amb maionesa i ho tirem per damunt del salmó. I tirem alguna mica de fulla verda, en aquest cas ara la que toca és la ruca, una rúcula, i tirem una miqueta de rúcula i caragolem la truita. Bo, fantàstic.
2: Val, i queda com un
1: queda com una crep, sí, queda com un roller d'aquests, una cosa d'aquestes, queda fantàstica. I també podeu combinar les coses que hem dit. Per exemple, ara imagineu-vos el pastís de truites, d'acord? El fem amb truites, pensant una miqueta que hi posarem salmó, o sigui, podem posar una d'espinacs, per exemple, hi pot anar molt bé, una de patates i una de neutra, o amb trampa, o amb pa, o amb res, només una truita caragolada. I llavors, entre les capes posem pisos de salmó, posem la truita, clar, salmó i maionesa, o en vez de maionesa una miqueta de tàrtara, i una altra truita, salmó, i vull tenir un pastís de salmó amb truites també, nutritiva, i que, bueno,
2: ja et serveix de primer i segon plat,
1: exacte,
2: perquè ja tens allà els
1: llegums, verdures, i que pot agradar
2: verdures
1: a molta gent, vull dir, a molts nens i, sí, i a molta gent que d'una altra manera, doncs a vegades sempre estem fent els mateixos menjars i...
2: Sí, així canvies una mica.
1: I per últim, no ens podem estalviar de dir les truites amb suc.
2: Jo no les he provat mai.
1: No les he provat mai.
2: Les he tastat mai, sí.
1: És la cosa més bona del món. És la cosa, jo, la casa, la meva àvia en feia, la meva mare en feia, jo en faig, és fantàstic, I a més té tantes receptes com gent que en fa, La gràcia sempre està en barrejar un llegum i una verdura. El típic és fesols i espinacs, clar, vale? Jo també hi poso truita en trampa, que és aquesta truita feta amb farina. Però s'hi poden posar les que vulgueu, Es tracta de fer, o un, a vegades, hi ha llocs que fan una truita només amb fesols i espinacs i ja està. I la fan amb suc i punto. A mi m'agrada fer-ne tres i apilar-les. Això ja va als gustos, perquè això són coses que cada maestillo té en el seu llibrillo, no? Amb una cassola de test, que això de la cassola de test, amb les induccions i les vitroceràmiques, l'han perdut, però venen una cassoles de ferro forjat o d'alumini forjat que estan molt bé i que ens volen substituir aquesta cassola de test, doncs aquí hi farem un bon sofregit d'all, julivert i tomàquet, però tot en cru, o sigui all tallat, pelat i tallat a làmines, julivert amb fulla, així sencer, però tret amb fulla, i tomàquets tallats a daus, tomàquet fresc tallat a daus, un bon sofregit, allí amb oli, sal i pebre,
2: i que plori,
1: i que
2: deixi anar suquet,
1: vinga, que vagi allí sofregint-se i sofregint-se i sofregint-se, i tirarem una miqueta de sal, ai, de sucre, perdó, i de sal també, però una miqueta de sucre, a poder ser moreno millor, i un puntet de sal, i posarem també pebre i llorer.
2: No porta ceba, això?
1: No porta ceba.
2: Vale, ja està, ja està. Sí.
1: Vale? I llavors deixarem que faci un xup-xup ben fet, d'acord? Quan ja tinguem aquest xup-xup, que el vegem ja bé, i farem una picada amb ametlles avellanes i alguna galeta, que poden ser carquinyolis, poden ser galetes, pot ser pa sec, alguna cosa que ens porti farina perquè ens ajudi a lligar. Llavors, doncs, en aquest cas podrien ser carquinyolis, fem una picada d'ametlles avellanes i carquinyolis i li tirem. Apartem una miqueta el sofregit per deixar que toqui la picada directament damunt de la cassola, si pot ser, i li donem un tomet, no cal gran cosa. En pi que tingui el tomet donat, li tirarem el birranci, això sí, és imprescindible, és un plat del Priorat, o sigui que sense birranci no s'atreviu ni a pensar-hi. Doncs tirem el birranci, reduïm, i en pic tinguem el birranci reduït i tirarem una miqueta de farina, d'acord? Farina integral millor, però doncs si voleu farina blanca també, com una cullerada o així, per ajudar a lligar tot.
2: Saps que no m'imaginava que el suc fos tan elaboradet?
1: Sí.
2: Molt bé.
1: I llavors, la farina per anar bé hauria de coure uns 5 minuts, però a foc molt suau, perquè ja el tenim tot cuit, és només que aquesta farina es cogui, i en pic el tinguem cuit, l'ideal és tirar-hi el suc dels fesols, quan haguem fet fesols, aquests fesols que hem fet a les truites, que els hem fet nantros, se suposa, doncs aquell suc seria l'utòpic per tirar, però el que vulgueu. I podeu tirar des d'una miqueta de caldo, tirar-hi un caldo de verdures, aigua, el que vulgueu.
2: I has de quedar prou líquid com perquè després hi posem la truita, les truites a dins i quedin
1: cobertes del tot, però si voleu allò que, com a la piscina, allò que rebossa, allò justet, ben justet, però cobertetes. Ho tapem tot, tot junt, i ha de fer un xup-xup entre 5 i 10 minuts tot junt perquè tots els gustos s'amoroseixin, s'agafin tots, s'ajuntin tots els gustets. I mirem que estiguin bé de sal i de pebre, i és fantàstic, és un plat, a més és un plat que fred a la nevera.
2: I hi ha qui ho acaba amb uns ous durs al damunt,
1: Bueno,
2: que això ja té un
1: peligro. Com vulguis, pots acabar com vulguis.
2: Francesc, tu avui tenies pressa?
1: Sí, ostres, que no arribo.
2: Et deixem marxar. Francesc Lladó, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
3: El món es mou a milions de somriures per segon. Somriure és fàcil.
2: Connecta amb Ràdio Vilassar.
4: Bona nit. Un viatge en el temps.
5: Sona bé.
6: La ràdio cap per avall.
7: Ui, què passa?
8: Si vols xupar micro, compris un micro.
9: Perdoneu, a veure si aneu explicant qui farà què i amb qui, que la gent no para de trucar a la recepció de la ràdio i jo ja no sé què dir.
10: Senyores i senyors, amb tots vostès.
6: La ràdio cap per avall.
9: I a mi, que em deixareu fer alguna cosa?
6: Pot passar de tot.
9: I al final, qui farà què i amb qui?
11: Vaig mirant els que queden, no n'hi ha cap que pugui fer.
12: Colguen les gens a Alegria Festes, lluant a Déu entremesclant de ports, places, carrers, delitables horts. Si encercats a racon de grans gestes, e baix a jo, lo sepulcre cercant, interrogant ànimes infernades, e respondran, car no són companyades, d'altre camí en son continu plant. Cascú reque e vol a son semblant, per son no em plau la pràctica dels vius. D'imaginar mon estat són esquius, si com d'hom mort de mi prenent espant. Lo rei xiprer, presoner d'un heretge, en mon esguard no és malaurat, car so que vull no serà mai finat, de mon desig no em porà guarir metge. Cell teixion, qui el buitre el menja el fetge, per tots temps brota la carn de nou, en son menjar aquell ocell mai clou, pus fort dolor d'aquesta en té l'ocetge, car és un verm qui romp la mia pensa, l'altre lo cor, qui mai cessen de rompre, el llur treball no es podrà interrompre, sinó absò que de bé se defensa. Si l'amor no em dugués tal ofensa, fer-m'hi absent d'una tan placent vista. No li graesc que de terra no vista, lo meu cos nu, que de plaer no pensa, de perdre pusca lo imaginar, los meus desig no poder-se complir. E si em convé, mon darrer jorn finí, seran donats termens a ben amar. Si en lo cel Déu me vol allugar, part veure a ell, per complir mon delit serà mester que em sia de llai dit que d'estar mort vos hagut a plorar, penedint vos com per poca mercè mor l'innocent e per amar-vos martre. Senya qui lo cos de l'arma vol de partre, si ferm cregués que us dolria de me. Llir entre cars, vos sabeu, i jo sé que es pot bé fer hom morir per amor, creure de mi que so en tal dolor no fareu molt que hi doneu plena fe.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
13: Atenció, perquè la ciutadania que observi l'eclipsi solar total el pròxim 12 d'agost podrà participar en un projecte de recerca pioner al món que analitzarà la resposta del nostre cos al fenomen, o ens ho explica la Laura Hurtado.
14: La ciència ja ha estudiat com afecta un eclipsi solar total a la natura, però ara el projecte Solaris vol anar més enllà i analitzar quina és la reacció humana. La participació serà voluntària i anònima i els ciutadans que observin el fenomen, sigui de manera total o parcial, facilitaran dades biomètriques. Núria Montserrat és la consellera del Departament Departament de Recerca i Universitats.
5: Qualsevol ciutadà que tingui un smartwatch pugui descarregar una aplicació a la nostra web i a partir d'aquí, doncs, els dies previs, el dia 12 d'agost, el dia 12 d'agost i dies posteriors al 12 d'agost, es poden descarregar aquestes dades des de la freqüència cardíaca fins a altres.
14: El projecte compta amb la participació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
3: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
7: Amb bona música tot es pot arreglar.

0: La prevenció del suïcidi té un número d'atenció telefònica i és el 024. El servei estarà actiu a tot Espanya de manera gratuïta, confidencial, les 24 hores i els 365 dies de l'any. A l'altre costat del telèfon, gestionat per la Creu Roja, hi hauran psicòlegs i tècnics d'emergències especialitzats en la salut mental. Gala Vila.
1: El 024, a més d'ajudar les persones amb pensaments suïcides, també va dirigit als supervivents, persones que han perdut un familiar o amic per aquesta causa. És una línia especialitzada en preveure casos de suïcidis, així que està oberta a tothom que pensi que algú del seu entorn es pot suïcidar i així orientar-los.

La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.

Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters...

0: Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata. Més cremós i dens. Més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón.
1: Mmm.
0: En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.

llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels comptes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys. Llibres per somiar.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. El que m'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. On és avui a Prime?
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
5: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per a artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.
6: Tanca els ulls.
7: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
8: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: I parlant d'emocions.
1: 89.
2: Aquesta és la Laura.
3: Oli!
2: Més coneguda per arroba repartidora de cors. I li encanta repartir, doncs, cors. En reparteix a les xarxes, per dir adeu.
3: Adeu, cors!
2: Contínuament n'està repartint, de cors. Sí, reparteix molt.
4: A Ràdio Vilasacra, 24 hores al dia.
3: I això és repartir molt?
2: Repartir.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: Rondalla de la pastora Florinda. Una vegada hi havia una pastora que es deia Florinda i era més bonica que la dona que ho fos mai de tot el món. Un dia, el rei, anant amb la seva carrossa, es va ensopegar a passar per la muntanya on guardava les ovelles la bonica pastora. La va veure i tot ell s'enamorà de tanta gentilesa. Li demanà la mà i s'hi casà. Al cap d'un any, la reina tingué un fill i el rei digué a la Florinda: aquest nen l'haurem de matar, perquè el meu poble no vol per príncep el fill d'una pobra pastora. Ben teu és i pots fer-ne el que vulguis. Passat un altre any, tingueren una filla i el rei digué a la seva muller: aquesta nena l'haurem de matar, perquè el meu poble no vol tenir per princesa la filla d'una pobra pastora. Ben teva és i pots fer-ne el que vulguis, va dir la Florinda. Passat un tercer any, el rei la cridà i li digué: ens haurem de descasar, perquè el meu poble no vol tenir per reina a una pobra pastora. Rei ets i pots fer el que vulguis de mi. El rei la muntà a la carrossa i la tornà a la seva barracota de la muntanya. Allí es despullà de les seves robes de reina i es vestia amb les de borra que duia quan era pastora, i es tornà a posar a guardar ovelles. Passats 10 anys, el rei torna a la muntanya amb la seva carrossa. S'atura davant de la barracota de la Florinda i li parla així: Florinda, has de tornar al palau amb mi. Ella es torna a vestir de reina i torna al palau. A la sala major hi havia asseguts en cadirals d'or un fadrí i una fadrina vestits com dos reis. El rei parla així a la pastora: tu seràs per sempre la meva dona i no et mouràs del meu costat, perquè amb la teva humilitat i la teva bonesa t'has guanyat ben la corona. Aquests dos joves que hi ha aquí asseguts, qui són? Són els nostres fills que t'esperen per abraçar-te. Tot el poble estava foll d'alegria perquè estimava molt a la reina, que era tan dolça de tracte i tan senzilla i tan humil.
0: Rondalles a peu d'escala.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La calor marcarà el compàs de juliol, per a molts és també el tret de sortida de les esperades vacances d'estiu. I mentre els termòmetres s'enfilen, el sector turístic viu el seu gran moment de la temporada. Fem ruta pel país amb la Gemma Esteve a Girona, la Judit Huerta a Tarragona, la Pepa Sant Genís a Lleida i en Pau Alemany a Barcelona.
2: La temporada turística a la Costa Brava arrenca amb xifres similars a les de l'any passat i amb previsions d'ocupació que poden arribar al voltant del 90%. A Lloret de Mar, el municipi amb més places hoteleres de la zona, unes 30.000, segueixen pendents de dos factors clau, el temps i les reserves d'última hora. Enric Dotres és el president del gremi.
3: Com a empresaris ens agradaria arribar al 100. Sabem que això cada cop és més difícil perquè hi ha moltes modificacions d'última hora, les previsions meteorològiques...
2: El turisme estranger a la Costa Brava representa al voltant del 70%. Especialment en zones com Lloret, Platja d'Aro i Roses. Des de l'Associació d'Apartaments Turístics expliquen que enguany han notat una lleugera baixada del client estrella. El francès Esther Torrent n'és la portaveu.
4: Doncs aquest mes de juny i la primera quinzena de juliol, coincidint amb època de mundial, doncs que està costant una mica més.
2: Càmpings i allotjaments rurals també es mostren optimistes amb ocupacions altes, sobretot els caps de setmana i el mes d'agost.
5: Tarragona espera tenir unes altes xifres d'ocupació per aquest estiu. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, valora que l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, sobretot del Regne Unit i Irlanda.
6: Necessitem desestacionalitzar. Per nosaltres és un gran repte tindre activitat turística molt concentrada. No és el que busquem, busquem la desestacionalització.
5: Durant l'any 2025, a la demarcació de Tarragona es van registrar gairebé 22 milions de pernoctacions.
7: El Pirineu de Lleida, la llau de visitants, s'espera com cada estiu a partir del 15 de juliol i sobretot a l'agost. Però ara les previsions d'ocupació són molt bones els caps de setmana, tant als hotels, als càmpings com les cases rurals. El Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
8: A partir del 15 començarà a veure un increment important i ara entre setmana està tranquil·let i el cap de setmana doncs, estem amb 70-80% d'ocupació.
7: Els esports d'aventura encapçalen l'oferta d'activitats turístiques a l'estiu a les comarques de muntanya. Aquest mes de juliol, amb aquestes temperatures tan altes, preveu més demanda que l'any passat, sobretot de les activitats aquàtiques. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
9: Que ahir s'està pujant les temperatures fa que s'incrementi la demanda, sobretot amb les activitats aquàtiques. Jo crec que tindrem números superiors als altres anys, al juliol i, evidentment, a l'agost també.
7: També a la Plana de Lleida les previsions d'ocupació són bones. El Patronat de Turisme de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes a la demarcació de Lleida.
10: La fotografia del turisme a la província de Barcelona deixa una previsió de creixement. Tot i que les principals associacions encara no han revelat el grau d'ocupació ni el percentatge de reserves, els primers mesos de l'any deixen entreveure que els turistes ompliran hotels, restaurants i tendes. Segons dades de l'INE, el nombre de viatgers ha augmentat un 5% en els primers 5 mesos de l'any respecte a 2025. Així que la previsió és positiva en termes econòmics, però en sectors com els albergs s'ha moderat, tal com expressa Marta Ventura, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'aquest tipus d'allotjament.
11: Nosaltres les previsions en principi són positives perquè Barcelona continua tenint molta força i continua sent una destinació molt buscada pels turistes, però al mateix temps aquest any sí que estem notant una mica de frenada en la demanda i volem ser prudents.
10: Tot plegat en un any en què s'haurà d'afrontar de nou el repte de combinar l'augment del turisme amb el benestar de la població local que pateix la massificació dels espais públics i l'augment dels preus.
12: Sabem el que hi ha en comunicació, per tant, tu al teu aire.

0: si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el calgós en bruta, si mantenim els carrers nets.
1: Tot serà més bonic si treballem en equip.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: El govern de la Generalitat posa en marxa un nou sistema per tramitar les llicències d'obres i les ambientals amb tecnologia 3D, que permetrà accelerar els terminis de resolució i reduir la burocràcia. Actualment es triga uns 2 anys i l'objectiu és d'arribar als 8 mesos. Se substitueixen els plànols clàssics en PDF i en 2 dimensions per models digitals en 3 dimensions, que també adjunten tota la informació requerida digitalitzada. Sentim Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, i Joan Cambronero, gerent de l'àrea d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
8: En aquest tipus de tràmits, en els que hi ha una tramitació amb multitud de documents, de plànols, passar a una tramitació basada en models tridimensionals, amb dades estructurades.
9: Si sumem el model BIM més la intel·ligència artificial més aquest anàlisi normatiu que des del Pla Barcelona Fàcil l'estem fent, fa que puguem reduir el temps de tramitació.
7: Aquest pla pilot compta amb el vistiplau del Col·legi d'Arquitectes, que demana, això sí, formació per als promotors per tal que tothom hi pugui accedir. Sentim la portaveu del col·legi, Maria Duran.
10: Dotar els professionals de la formació necessària per ser capaços d'utilitzar aquestes noves eines, no? És una part del sector està format, però tenim un sector molt atomitzat, amb petits despatxos petits de poca gent, que encara falta fer molta feina en aquest aspecte.
7: De moment s'han fet proves amb les llicències ambientals de les plantes de biogàs i amb un edifici d'habitatges al barri de Sant Andreu de Barcelona. El govern invertirà 3 milions d'euros i preveu que el pla de construcció de 50.000 habitatges públics abans del 2030 ja ho incorpori com a requisit.
6: Recull de notícies Ràdio Vilasacra.

0: 100% Empordà.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Servei Català de Trànsit.
2: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
4: Sembla mentida, de veritat.
5: És que sembla mentida.
6: Sembla mentida.
7: Sembla mentida.
8: Sembla mentida.
9: Sí, en temes amorosos hi ha moltes històries que semblen mentida, però el fet és que arriba el moment de desfer-nos de la nostra incredulitat cap a allò que ens sembla extraordinari. Encara que sembli mentida, els següents minuts del Geografia Humana escoltarem històries certes, verídiques, que semblen més aviat fruit de la imaginació d'algú que la deixa volar massa. Ves que no sigui algú com el Pep Ruiz, eh? Què sembla? Bona matinada, Pep.
10: Bona matinada. Doncs
9: que rialler,
10: mira,
9: que rialler.
10: Sí, avui és que porto històries que m'hagués costat inventar-me. Ja saps allò que la realitat supera la ficció. Doncs avui realitats que són tan extraordinàries que en alguns casos han passat al món de la ficció, és a dir, que són tan poc freqüents que les han portat al cine. Avui la cosa va de mort, no?
9: Sí, més o menys. Potser és aquestes històries que més d'una ens agradaria tenir o no? O d'això estem parlant, vaja, històries
10: jo
9: de mort.
10: Jo crec que no, eh?
9: No,
10: d'aquestes no.
9: Doncs via internet, històries d'amor, relacions des de la distància, de convivències diferents, no?
10: Doncs jo avui et porto històries d'amor gairebé impossibles.

0: estaràs d'acord amb mi, Maite, o no, que l'amor i les relacions romàntiques ja són difícils si vius en un piset de l'Eixample o una caseta de Cantoni Gros, per dir alguna cosa. L'amor en si i les relacions no són fàcils. Perquè, no sé, cada matí comença un nou dia romàntic ple d'obligacions del tipus transports amb Renfe, de a qui li toca el rentar els plats, de no m'agrada que apretis la pasta de dents pel mig, ho has de fer per la punta, que com tothom sap és la manera correcta d'aixafar les pastes de dents, i altres bonics detalls. Bé, totes aquestes minúcies poden restar romanticisme a les relacions de parella d'avui dia, però saps per què ens passa això? Saps per què ximpleries d'aquest tipus són capaces de dinamitar moltes relacions de parella?
1: No, ai... Ostres, així de bones a primeres ja, aviat, Sergi.
0: Doncs mira, una, perquè som tontos.
1: Sí, no, però està bé que m'ho expliquis perquè... Sí.
0: I dues, perquè no podem comparar. Dit d'una altra manera, hi ha moltes situacions en les quals viure l'amor de manera lliure és gairebé impossible, o fins i tot perillós. No hi ha millor manera de valorar la llibertat que quan te la treuen. Doncs bé, al llarg de la història hi ha milers, milions de relacions romàntiques de gent que han hagut de lluitar moltíssim, però moltíssim, pel seu amor. Com ara, la història que us explicaré ara. I és que una de les pitjors situacions en les quals es pot trobar una parella d'amants és quan provenen de cultures o de religions de països, vaja, que s'estan matant entre ells. Per exemple, és possible l'amor entre una palestina i un israelià? És complicat, això, eh?
1: No diríem impossible, però que ha de ser una relació molt, molt, molt complicada.
0: Doncs sí. O entre un hutu i una tutsi, va ser possible l'amor entre un alemany nazi i una jueva. Jo crec que gairebé més extrem que això no pot existir res, no? Hi ha una pel·li que es diu Estrella d'Estern, del 1959, que en parla, és l'amor entre un jove suboficial nazi i una jove jueva a punt de ser deportada a Auschwitz. T'ho imagina't, la situació. Però tu creus que hi pot haver una situació pitjor encara perquè floreixi l'amor?
1: Home, així de bones a primeres no se m'ha acut cap, però potser el més difícil doncs encara sí. Existiria, no?
0: Això és el que intentem aquí, cada setmana. És, de fet, la història que vull explicar. L'entorn, l'ubicació històrica és la mateixa. És a dir, l'Alemanya de plena guerra, l'any 1943. I els protagonistes són dues persones. Es diuen Lili i Feliz. Una d'aquelles persones era alemanya, ària. L'altra, jueva. I un detall només que em falta, eh? Totes dues eren dones. I ve d'aquella història. Feliz era una jove jueva que havia intentat escapar d'Alemanya l'any 1941. Veia que el pati pintava molt malament. I ho veia per què? Doncs perquè el seu germà i la seva àvia havien estat deportats i assassinats aquell any. Ella va arribar a sobreviure gràcies a una estratègia força curiosa i alhora perillosa. Es va canviar de nom i va entrar a treballar ni més ni menys que a un diari nacionalsocialista, nazi. Casinà.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per si no en tenia prou, resulta que a les nits passava informació al servei de resistència. És a dir, que a través del diari obtenia informació i deia, saps què, aquí pels col·legues, perquè puguin fer les seves coses, els anava passant informació. Sembla que tenia una actitud així com molt alegre i positiva, tot i el perill constant que patia per si l'enxampaven, suposo que això la va ajudar moltíssim a tirar endavant. I d'altra banda, tenim una altra dona, que és el pol oposat. Lili era una dona carregada de prejudicis sobre tot el món jueu. De fet, estava casada, que també té ela això, amb un oficial de la Wehrmacht, de l'exèrcit nazi, a qui havien enviat al front rus. 29 anys, mare de 4 fills pels quals havia rebut la condecoració nazi a la maternitat. És a dir, que en aquells temps, si tenies més de 2 o de 3, saps? Et deien, ostres, tu,
1: posaven medalles.
0: Quina marassa, eh? Doncs la condecoració nazi, això sí, eh? Es veu que la dona era molt recta, però els amants no li faltaven, és a dir, que mentre el seu marit estava al front, ella algun flirteig amb algun suboficial nazi tenia
1: no, a casa seva el temps, per no avorrir-se. Que li quedava el poc temps que duria quedar per cuidar els seus 4 fills i tenir també amants, no?
0: Imaginem-nos el Berlín del 1943. És una ciutat caòtica. Plovien les bombes, tot era un caos. Imagina't la situació de tensió, de desànim, de nervis, però així tot, sembla que els ànims de l'època estaven com per fer balls. I va ser en un ball, en aquest ambient, on va néixer l'amor a primera vista. Es van veure, es van sentir atretes, però, és clar, primer Lili es va pensar que tenia al davant una altra dona alemanya, ària, com ella, eh? Però no, fins que va arribar el moment de les confessions. T'ho imagina't el moment, eh? És a dir, primer, que te n'adonis que t'agrada una dona. En aquella època, imagina't tu la persecució, no només que hi havia pel món jueu, sinó per la qüestió d'homosexualitat, eh? Doncs resulta que aquesta dona, que era, recordem-ho, la dona d'un oficial de la Wehrmacht, eh? Un alt càrrec de l'exèrcit nazi, se n'adona que és lesbiana. Però al cap d'un temps se n'adona, a més, que la dona que estima és jueva. I en aquell moment arriba l'altra bomba a la seva vida. Lili va haver de canviar totes les seves creences. De fet, en diaris i cartes recuperades a l'època, confessa que va ser amb ella amb qui va viure l'amor de veritat per primera i única vegada a la seva vida. Cartes on deia coses com la següent. T'estimaré sempre, t'estimaré sense límits. Estem fetes l'una per l'altra per tota la vida. El marit de Lili mor al front. Feliç renuncia a escapar-se cap a Suïssa i d'aquesta manera salvar-se. I afegeix una mica més de dramatisme a la situació, no? És a dir, que tenia l'ocasió de marxar cap a la salvació, però no, perquè vol estar-se amb la seva amant. Ho fa perquè això, volia estar al costat del seu amor, i ho ha aconseguit, tot i que, imagina't la situació, homosexualitat, com dèiem, una jueva i l'altra alemanya.
1: No podia acabar pas bé, això, no?
0: Any 1944, com pots imaginar, la cosa no acaba bé. La Gestapo descobreix la identitat de Feliç, la detenen i la porten a un camp pròxim a Berlín. Lili va insistir molt en visitar-la i es creu que justament això és el que va fer que se l'emportessin encara més lluny. Lili va viure tota la seva vida fins, atenció, fa 2 anys a Berlín. Va esperar molt, molt de temps, molts anys esperant que tornés el seu amor, però era impossible, perquè Feliç, quan tenia tan sols 22 anys, quan feia una marxa a peu per Polònia, a molts graus sota zero, la marxa de la mort, li van dir, va morir de fred i esgotament. Durant molts anys, dic, la seva amant la va esperar en va, és a dir, que
1: havia mort... No sabia
0: que havia
1: mort, no?
0: No ho sabia. L'any 1981, però, van condecorar a Lili per haver allotjat a diversos jueus a casa seva durant l'extermini nazi. Una d'aquelles persones era l'amor de la seva vida. Un dels fills de la Lili actualment es diu Eberhard. Es va convertir al judaïsme i resideix actualment a Jerusalem. Viu a Jerusalem sent fill d'una dona que havia estat la dona d'un oficial de l'exèrcit nazi.
1: Déu-n'hi-do.
0: Quina història! Com t'has quedat?
1: Home, no sé, gairebé com si hagués vist una pel·lícula, eh? Sí, sí, realment.
0: Segur que se'n fa una pel·li, d'això.
1: Sí, home...
0: L'argument dona per si.
1: Sí.
0: Bé, d'històries d'amor increïbles i gairebé impossibles n'hi ha per tot arreu, però difícilment poden tenir la intensitat d'aquesta. En el món modern on vivim, històries d'amor impossibles també són les que es viuen entre persones, per exemple, de diferents edats. Perquè jo m'he posat a pensar, aviam, del món actual pot ser això, que hi hagi una diferència cultural molt gran, una qüestió de religió i d'identitat també que faci aquesta separació, que hi hagi un cert conflicte bèl·lic entre tots els dos països i les dues persones que són de dos països diferents ho tenen magre, però també una història d'amor impossible seria aquesta, no?

0: aquí seria d'una altra manera de tocar-ho, això.
1: El cas és que la van engarjolar per 7 anys i uns mesos, però al cap de res la dona, que tenia una mena d'ordre d'allunyament del noi, va poder obtenir un permís. Què va fer tant sol sortir de la presó? Anar a veure'l.
0: I quants anys, la dona quants anys tenia? Vull dir, clar, suposo que era més
1: total. La dona tenia com uns 20 anys més.
0: Fuà. No, però la diferència de 20 anys no és el mateix amb 13 i 20,
1: no, no està clar.
0: O 33
1: està clar, està
0: i
1: clar.
0: 13, eh? Que...
1: No ho sé, no ho sé, escolta. Ostres,
0: 13 anys encara és una criatureta, eh? Acabata de...
1: Total, que es va trobar amb el seu amant, que era aquest noi, que és una criatura, efectivament, amb 13 anys, van deixar que l'amor que tenien l'un per l'altre fluís i els van trobar. I la Poli també els va trobar a ells.
0: Vaja, que et torna,
1: i de nou,
0: que torna a caure, no?
1: Cap a la presó. El noi o nen deia que l'estimava molt, que realment l'empresoven per cap motiu, perquè ell creia que era l'amor de veritat de la seva vida.
0: Però aquest nen no tenia
1: anys.
0: Pares, no deien res els pares?
1: No, doncs
0: no...
1: el que deien és que l'empresonin de l'altre, que és el que van aconseguir. Però no van poder fer res, el separava una reixa, uns quants anys i un mur d'hipocresia, perquè al cap de 7 anys, diríem, el noi ja era major d'edat. I és el temps que va haver-se d'esperar. Amb l'afegit dels anys que li van posar de més i tot plegat, el noi va haver d'esperar fins als 22, i ella que en tingués més de 40 anys per deixar ara sí que fluís aquest amor impossible.
0: Va acabar bé aquesta història, finalment?
1: Bueno, no ho sé com estarà ara, a veure saber com estarà ara.
0: No tens notícies, no, d'ells?
1: Sí, no tinc notícies d'ells. Ai, i per no acabar amb mal sabor de boca, va, vinga, farem un petit gir.
0: Ja convé, Pep, ja convé una mica, va, que estem així com una mica tristois amb això, tant romanticisme, ja tinc el cor encongit.
1: Jo suposo que tu estaràs d'acord amb mi que intentar qualificar de història d'amor genuïna, de veritat, i que funciona, i que realment és una història d'amor de veritat, serien aquelles que duren gairebé per tota la vida, no? Qui creu en l'amor, creu en ell per tota la vida, perquè creu en l'amor per 6 mesos no es creurà gaire en l'amor.
0: Depèn, és que una cosa és la quantitat i l'altra cosa és la qualitat. Tu preferiries un amor de la teva vida super mega guai, del que tot el que vulguis i més, i que durés un determinat temps, o un amor per tota la vida que fos allò d'anar fent i anar i anant? I no
1: jo, crec,
0: massa...
1: jo crec que si tu tens un amor de la teva vida durant molt poc temps, la tragèdia de perdre'l pot ser pitjor que tenir un amor que potser no és tan explosiu durant molts anys. Per tant, jo sóc romàntic i jo crec que l'amor per tota la vida. El que passa és que un hi ha de treballar.
0: Sí, també és cert.
1: Mira,
0: i a vegades no hi ha gaires ganes, clar, és aquest el tema. Sí,
1: poso
0: sí.
1: Exemples per acabar de històries romàntiques que han durat gairebé tota la vida. I de fet hem començat dient que hi ha històries d'amor impossibles que són dignes de que algú que tingui una càmera i uns quants milions els porti al cinema, no? Però... I les històries d'amor cinematogràfiques podríem recordar-ne xurrosentes mil, eh? És a dir, n'hi ha moltíssimes d'actors, actrius que s'han enrotllat al llarg de la història del cine, però la majoria són històries que duren 4 telediaris o que són històries d'aquestes que flueixen o funcionen, vaja, perquè hi ha la premsa al darrere i se'n parla i tot plegat. Bé, té històries que no, que demostren que l'amor cinematogràfic existeix. Per exemple, la de Paul Newman amb Joan Butbar, que són l'antítesi de moltes altres relacions de Hollywood, és a dir, mig segle junts. No està malament, eh?
0: Home, sí, en aquest món és prou difícil. Els haurien de fer homenatges especials, perquè la majoria, allò, es casen i es descasen amb
1: clar,
0: una facilitat.
1: Imagina't. Però el cas és que hi ha altres parelles d'actors que han estat molts anys junts. Kirk Douglas, Ian Bidens, 53. Charlton Heston, 63, amb Lydia Clark. Bob Hope va estar 69 anys amb Dolores Reedy, eh? Però així com per acabar d'una manera una mica original, recordarem la de Montgomery Clift i Elizabeth Taylor. Van coincidir en un rodatge en el qual sembla que va sorgir una gran amistat, i hi va haver un capítol inesperat, però a la sortida d'una festa de la casa de la Taylor va passar... Hi va haver un accident. Montgomery Clift va tenir un accident sortint de la casa de la Taylor i el pobre Monty va haver de veure com la Taylor sortia de casa per socórrer-lo i el va salvar. Elizabeth Taylor va salvar Montgomery Clift de la mort, eh? Perquè s'estava ofegant. Després d'allò van tenir tota la vida una relació molt maca, sobretot
0: sí.
1: Tenint en compte...
0: Ah, per això anava a dir perquè com a home i dona no.
1: Doncs sí, ell era gay. Cadascú tenia les seves cosetes per la seva banda i a la vegada tenien les seves cosetes, o no, junts. Hi ha una certa mitologia en relació amb això. Molts biògrafs de Montgomery Clift diuen que li agradava la carn i el peix.
0: Ah, anava a dir això, és bisex, era bisex.
1: Montgomery Clift va morir amb 45 anys després d'un temps de drogues, alcohol i mala vida, tot i que res va enfosquir la seva relació amb la Taylor. Oh...
0: Que bonic.
1: Bé, sovint es diu que el sexe sense amor no només és possible, sinó que és el pa de cada dia de molta gent, però és possible l'amor sense sexe?
0: Doncs potser també, no? Qui sap?

0: quieres saber. Potser és una altra manera d'expressar l'amor, no? Bé, i nosaltres, o jo, que crec que amb l'amor, amb els ulls tancats, que jo crec que és la millor manera de creure en l'amor, no voldria marxar sense aportar i o suggerir una cançó romàntica que em diràs, n'has tingut per triar avui, eh?
1: Home, doncs sí, sí. La feinada que t'has tingut, sí. Sí.
0: He anat allà a discoteca, li he dit a l'Isidre, posa el love al buscador.
1: Sí, ui, 700.425.
0: No saps què va passar? Es va col·lapsar l'ordinador i encara no funciona.
1: Qual cosa vol dir que anem molt bé, pel que fa almenys a música i cançons.
0: Doncs sí, anem molt bé per música i cançons, però no anem gens bé pel que fa a les cançons romàntiques. Perquè si tu agafes 1.000 cançons romàntiques i les analitzes, perquè fa la seva lletra i contingut,
1: la buida,
0: el 900, és a dir, 90%, són cançons de desamor, que no pas d'amor.
1: No, aquí o de l'amor, tu, o de l'amor.
0: Sin ti no soy nada. Cançons d'aquest tipus, sí, que dius, saps? No. Sóc un desgraciat perquè m'has deixat. Bé, doncs...
1: Les del Manà i tots aquests...
0: Amb aquesta... del Xan, que diu que...
1: Explica de què va, com a mínim, perquè
0: diu,
1: si algú no entén...
0: Aquesta cançó diu que hi posem una mica d'amor a tot el que fem. I aquí és on m'agrada la cosa. És a dir, quan fem uns espaguetis, posem-hi amor. Quan conduïm, posem-hi amor. Sí. Quan visitem la nostra sogra, posem-hi amor.
1: Sí.
0: I fins i tot quan fem un programa de ràdio.
1: I tant que sí. Que no surt igual, eh? Quan hi poses amor i carinyet, ai, no surt igual. Ai, que romàntics. Són romàntics de la ràdio,
0: un petó, Sergi,
1: de tot.
0: I també per tu, Mercè.
1: Ep.
0: Tanto.

0: I parlant d'emocions.
1: 96.
2: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: La mandolina.
4: La mandolina és un instrument de quatre cordes dobles. Està afinada com un violí i les posicions dels dits són les mateixes, però la mandolina té trastos i no es toca amb arquet, sinó amb pua. L'instrument és habitual en estils com el country, el bluegrass o la música celta, però no apareix gaire en l'anomenada música clàssica. Etimològicament, la mandolina forma part de l'extens grup d'instruments que provenen de la paraula grega pandura, relacionada amb la deessa Pandora. La pandura era un instrument dels grecs antics i està en l'origen de diversos llaüts. Per exemple, l'instrument nacional d'Ucraïna és la bandura. Bandúrria té el mateix origen, però passant pel llatí pandurium i segurament també pel castellà. A Turquia tenen el tambur. A Grècia, el tamburàs, i als Balcans, la família dels tamburitsa. La mandolina, com tots aquests instruments, també ve del grec pandura, però a través de la mandola italiana. En italià, una mandola petita és un mandolino. En català, una mandolina. La paraula mandolina, com la pandura antiga, designa instruments força variats, des de la clàssica mandolina italiana de cul bombat fins a les americanes, més planes de caixa. A part, hi ha la mandola, més grossa, el mandocello, que seria el violoncel de les mandolines, l'enorme mandobaix, el banjolin o la banjolina, que té coses del banjo, i moltes mandolines més. Encara que la deessa grega estigui en l'origen de tots aquests instruments, no hem volgut destapar la capsa de Pandora, perquè en sortirien tots els mals. En canvi, potser sí que hem destapat la bota de Sant Ferriol, perquè n'anem traient mandolines diferents i no s'acaben mai.
5: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
7: Si vols una ment sana, Ràdio Vila-sacra tota la setmana.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Càpsules a català.
2: Està a l'altura o està a l'alçada? Segons l'Optimot, en català hem de dir està a l'altura, tant si ens hi referim metafòricament, estem a un nivell d'igualtat respecte d'alguna cosa, com si ens hi referim físicament. Estem a un nivell d'igualtat de distància vertical respecte d'un punt. En canvi, l'alçada és, concretament, el que mesura una persona o un animal. Per exemple, l'alçada d'aquest cavall és de 2 metres. Quant fa d'alçada la Maria? Per tant, si haguéssim de conduir un programa d'informació de trànsit, hauríem de dir: hi ha molta congestió a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Estar a l'altura també ens serveix per traduir l'expressió castellana dar la talla, que no pot ser donar la talla, sinó estar a l'altura o tenir la talla. Per exemple, direm: els jugadors locals no estan a l'altura de l'equip visitant. En resum, reservarem el mot alçada per expressar el que mesura algú. Quina alçada que té aquest nen! I usarem estar a l'altura com a expressió. Cal estar a l'altura de les circumstàncies.
3: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
4: Ràdio Vila-sacra. Canvi que es nota.
5: Toc, toc. Què? Doncs això.
6: Bonito el planxa volta i volta. Pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
7: A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
8: Barat el forn amb verduretes.
9: Pim-pam.
7: Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Estudis recents han confirmat que les malalties actuals del cervell les provoca la inactivitat. Cal activar el cervell constantment. La ràdio és un dels més importants estímuls pel cervell. La tele no, tot el contrari. Ho sabies? Ara ja ho saps.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Sabies que...
3: A Filipines hi ha ratpenats de la mida d'un ésser humà. El regne animal és fascinant i de vegades ens sorprèn amb exemplars com el gran ratpenat de 1,70 metres. La fotografia s'ha fet viral en xarxes socials. Quan el seu autor la va publicar, molts usuaris dubtaven de la seva veracitat, però realment existeix. En la publicació de Twitter, l'autor assegura que a Filipines hi ha ratpenats de la mida d'un ésser humà i adjunta una fotografia per demostrar-ho. Sense cap mena de dubte, resulta d'allò més impactant per les seves grans dimensions. Al contrari del que pugui semblar, els experts asseguren que aquest ratpenat és totalment inofensiu per a les persones. És herbívor i només s'alimenta de fruites. A més, aquests animals tenen un caràcter molt sociable i no són gens agressius.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Aquest poema que ara sentirem és tota una carta d'amistat als nostres companys de classe. Ara, quan el sentiu, segur que us farà recordar com són cadascun d'elles i d'ells.
4: Hola, sóc la Maria Cabezuela Costa. El poema que he escollit es diu Els nens de la meva classe i ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el títol. Els nens de la meva classe. La meva amiga Elena és una bona nena i en Frederic és el meu millor amic. La Ramona també és prou bona minyona. I la Carlota, ah, quina xicota la Carlota. Però la Carla no hi ha per on agafar-la. I no us dic d'en Ricard, que en té ben fart. La Camila vol seure sempre a primera fila, amb l'Eduard, que no es despenja de gaire alt. I de fet s'estimaria més ser a la darrera fila, perquè la mestra l'ha pres per cap d'esquila. El preferit de la mestra és en Silvestre, però a mi al costat de l'Arnau em sembla un babau. La Raquel de Benita no en té un pèl, però el que és el seu bessó Rafel és més pinxó que un coronel. L'Oriol només sap jugar a futbol i l'Anna a la gallina policana. La Marina vol ser una dama fina i en Valentí s'entrena per despatxir. En Mohamed no ha vist mai una vet. L'Adrià és d'allò que no hi ha, però el que és la Judit tampoc és mama al dit. El Jordi vol tocar el clavicordi i en Martí ja esgarrapa el violí. La Rosa és flasca com una mala cosa i la Laura no surt al pati per no caure. En Salvador té mans de boxeador i estomaca en Joan, que sembla molt més gran. La Laia és una bona paia, però es fa amb la Mireia, que té molt mala gèria. La Caterina sempre és redrina perquè el Montserrat l'ha mossegat. I en Llorenç sempre ha de ser diferent dels altres nens. I jo... doncs jo... jo m'ho miro tot com si no fos prou de debò. Miquel Desclot.
2: Quin poema més entretingut, Aixa. Moltíssimes gràcies per recitar-lo amb tanta estima. L'estima per la teva classe. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
2: Salut i força al Canuts!
3: Xica, tica i ballarica.
4: Per la màgia del moment.
3: Balleu, balleu.

0: molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens? Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp. Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: 012, la millor resposta.
1: Al final no em queda sopar. Vaig al teatre amb la Mia.
2: Una altra vegada?
0: Cultura Jove és una nova plataforma digital que posa a disposició dels usuaris una gran oferta cultural durant tot l'any amb preus especials per a joves. Si tens entre 18 i 30 anys, registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.
3: Pa, para, pa, pa, ai que bé si està, pe, pere, pe, pe, si estic al carrer. Pi, piri, pi, pi, mare, vine aquí, po, però, po, po, que si està millor.
4: Tanca els ulls.

0: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o cop girar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'exposició universal del 1888. Ho fan al llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 de Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo, com a mínim, treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Una sensació inigualable, t'ho notaran.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: tiri.
1: La millor cronologia d'èxit a tot el dial. 107.
2: Te'n recordaràs.
3: T'il·lusiona.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El govern ha pujat 74 euros al mes del complement a les pensions no contributives i ho blinda per evitar les variacions de la xifra d'un any a un altre. Aquest increment respecte a l'any passat tindrà efecte retroactiu des de l'1 de gener del 2026, cosa que equival a 888 euros anuals. Actualment a Catalunya hi ha 56.307 persones que cobren aquesta prestació. Aquesta mesura l'ha impulsat el Departament de Drets Socials i Inclusió. El seu blindatge l'ha aprovat el Parlament a través de les esmenes de la llei de pressupostos.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: La comunicació és el combustible que alimenta el nostre cervell.
1: És l'hora del pati.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir.

Vamos, mami. Vamos a darle ritmo. Vamos, ahí va. Vamos. Que ir.

0: hem de tendir a...
1: Conduir de manera eficient, arrencar el motor sense prémer l'accelerador o circular amb marxes llargues o amb baixes revolucions, disminueix la contaminació acústica.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
7: Detingut a Figueres, un lladre que entrava en domicilis mentre els propietaris dormien. Els Mossos atribueixen a l'arrestat, de 31 anys i amb nombrosos antecedents, tres robatoris amb força i dos furts comesos en només un mes. Torna a estar al carrer. Un gos perillós en mata un altre a Palau-saverdera i l'Ajuntament reclama mesures cautelars immediates. L'alcalde Miquel Serra s'ha reunit amb els Mossos per obtenir l'atestat oficial de l'incident i poder obrar en conseqüència. I és que hi ha propietaris que no raonen sobre el gos que tena i el porten sense lligar tot i les multes. El Banc dels Aliments de Girona fa una crida urgent a trobar voluntaris. Ara toca promocionar Veneçuela, però aquí necessitem mans i ajuda més que mai. El gruix dels voluntaris estan jubilats i apunten a la necessitat d'un canvi generacional.
6: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
8: Hola, Joan.
9: Hola, Sílvia.
8: Què fas aquest cap de setmana?
9: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.

0: Passió, música, entreteniment. Encara que no ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bon.

0: Toc Toc. Connecta't al territori.
1: Volem compartir petons que connecten.
2: Exclusives Ràdio Vila-sacra.
1: Connectem petons.
3: El secret de l'amor. Ferran, 74 anys. Ángeles, 68 anys. 49 anys casats.
4: Pues mira, el Fernando treballava al banc i tenien el club Hispamer i allà vaig anar que vaig esperar una amiga per pujar i llavors el vaig veure passar i em va agradar tot i em vaig tombar perquè jo sóc així amb tombo, saps? I el miro i ell sí, seguia, sí que potser es va tombar, no ho sé, i després pues, ens vam trobar dalt al banc.
5: Sí, jo també la vaig veure i em vaig fixar que mirava, me mirava. Diu, mira, aquesta nena m'està mirant, està bé, m'agrada, tal. Em torno i veig que encara estava mirant. Diu, mira, està bé. I vaig pujar i ja està. Ja diu, bueno, estava allà. Però l'anècdota és que l'empleat que estava allà de controller de la sala, que era el ball de 6 a 9 de la tarda, pues ja feia un ratet que estàvem per allà, jo estava ballant amb altres noies. Diu, escolta, escolta, Ferran, vine, que et presentaré una nena molt guapa i molt simpàtica. I porta l'Angelita, me la presenta, i vinga, ballar. Em vaig posar a ballar i ja no van deixar de ballar. I ja no van deixar d'estar junts des de llavors.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vila-seca.

0: podràs consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: I parlant d'emocions...
2: 22. A punt per dir sí? Yes.
3: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
4: Cervells Ràdio Vilaseca.
3: Una finestra oberta.
5: Una ventana abierta.
3: A un futur sostenible.
6: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
7: Una finestra oberta.
8: A un futur sostenible.
4: Sensacions Ràdio Vilaseca.
3: Tal qual.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Bàscara.
5: Bàscara, del castell sobre la riba del Fluvià, que llisca entre pollancs amb una torre en peu i a la deriva dels enderrocs que onglegen els seus flancs. De carrerons estrets i una muralla que manté en peu decrèpits baluars, amb l'heura que s'arrapa i que batalla per fer onejar mitjaire els estendards. De la teva vençuda baronia només et resta l'heura i el record. Quan mires al passat, la melangia és el sudari de la teva mort. L'avui són els teus horts, amb fonts veïnes de la pompa del bròquil i la col, els camps que et volten i que tu domines com el feudal al serf, de sol a sol. El teu demà serà el que amb avidesa respongui al teu desig o al teu destí. Obert al cor de la naturalesa, encara pots sembrar per l'avenir. Fidel al nom de Bàscara, senyales el que has estat i el que ets. El nom que diu que encara que en el somni et neixin ales, no pots deixar de ser roca de riu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La temperatura del mar Mediterrani ha batut rècord per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, amb seu a València, ha constatat situacions excepcionals de temperatura, especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. A la costa catalana, la superfície del mar està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, just un pèl per sota del rècord que es va registrar l'any passat en aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Montse Bustó és tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat.
2: Si tenim una massa d'aire que l'entona tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
1: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: La ràdio, quan tu vulguis.
3: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
4: SOS Costa Brava denuncia que el nou decret per protegir la Posidònia no s'estan fent complir. La Federació Ecologista assegura que desenes d'embarcacions continuen fondejant sobre praderies de Posidònia a la Costa Brava, tot i la prohibició del nou reial decret. Denuncia manca de vigilància i reclama més recursos perquè la normativa sigui efectiva. Aquest dijous al matí s'ha enlairat el primer vol de la connexió entre Girona i Palma de Mallorca. Ho ha fet amb un 59% dels seients ocupats. Una bona xifra, segons els responsables de la companyia Air Nostrum. Durant la primera quinzena de mes només hi haurà una connexió a la setmana, els dijous, però a partir de mitjans de juliol fins a finals d'agost hi haurà dos vols, un dijous i l'altre diumenge. Calor i pluges per sobre de la mitjana a la Garrotxa en el que portem d'any. Fins al mes de juny ha plogut en algunes zones més de 600 litres, que suposa el més del total en un any durant els períodes de sequera. Les dues llevantades de principis d'any han fet pujar unes xifres beneficioses per la comarca. L'Ajuntament de Roses ha incorporat un equip de la Fundació al TEM per reforçar el servei de jardineria municipal, recuperant així la col·laboració amb l'entitat després de 10 anys i refermant el seu compromís amb la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. L'Ajuntament de Camós ha adjudicat les obres de reforma del local social a l'empresa Palacio de Valentín SL. El projecte permetrà transformar l'equipament situat al carrer Can Pons en un espai més funcional amb cafeteria i cuina. La intervenció tindrà un pressupost de 56.356 euros sense IVA i un termini d'execució de 6 mesos. I el campionat del món juvenil d'ICU Foil es disputa des d'aquest divendres i fins al 10 de juliol a la Badia de Roses. La competició compta amb la presència de més de 400 regatistes de 36 països i l'organitza el Club de Vela de la Ballena Alegre. L'acte de presentació s'ha realitzat a les ruïnes d'Empúries.
5: I parlant d'emocions...
6: 4.
7: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
8: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
9: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
10: Yeah, yeah. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
11: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
12: La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà.
11: A Ràdio Vila-sacra.
13: Les tardes dels dilluns.
5: I parlant d'emocions.
6: 91.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
15: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
16: 100% Empordà.

0: 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, guapo, sóc la Carme. Una cançó molt maca de la Conxa Piquer és La Mare d'Oueta. La Mare de Déu, en diminutiu, la Mare d'Oueta, que és valenciana i canta aquesta dona que cantava, que era una passada. O sigui, a mi m'agradava molt, molt, molt, molt. Mig en català i mig en castellà. Molt maca. Perquè aquesta dona tenia una veu especial. Era una pavera, però per interpretar la cançó, bueno, es passejava, ella. Bueno, només això. Adéu, guap.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?
7: Associació Rempen Flifla. Ea, ea, dudua.
5: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
8: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una bona tassa de xocolata desfeta i un poema. Això és el que ara tindreu el gust de sentir. Comencem?
3: Hola, sóc la Lucía Alonso Saló. El poema que he escollit es diu Xocolata de Seta i ho ha escrit Miquel Marte i Pol. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt la xocolata desfeta. Xocolata despesa. Espesa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent, en xicra o en tassa, prou que ho diu la gent. Mai no n'hi ha massa. Si poden sucar galetes, melindrós o bé un tros de pa, és bona al matí. I quan s'hi berena, té un gustet molt fi. Espesa i lluent, tothom se la menja. Ai, a cremadent.
2: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema tan gustós, Lucía. Mentre t'escoltàvem, ens ha agafat ganes d'una bona tassa de xocolata desfeta. Fins al proper embaladits. Adeu!
3: Adeu, embaladits!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sector del lleure educatiu ha demanat al Departament d'Educació que incorpori les sortides i les colònies al currículum perquè siguin activitats obligatòries. El sector es troba en una situació crítica per la caiguda massiva de reserves, ja ho sabeu, després que més de la meitat dels centres educatius han decidit suspendre aquestes activitats a partir del curs que ve com a mesura de pressió al govern perquè augmenti la inversió que està fent en l'educació pública. Sara Cañete.
2: De moment són 1.300 les escoles i instituts públics que el curs que ve no faran sortides ni colònies com a protesta per reclamar millors condicions laborals i més recursos per l'educació. Això malgrat que s'ha arribat a final de curs amb un acord firmat amb tres dels sindicats que el govern xifra en 2.700 milions d'euros. Davant aquesta situació, el sector del lleure educatiu defensa que les colònies són una activitat amb dècades de tradició i que formen part també del sistema educatiu. És per això que demanen al Departament d'Educació que busqui la manera de formalitzar-ho. Ho explica Pep Montes, gerent de Sallec, una de les tres patronals del sector, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Llavors el que estem demanant al Departament d'Educació és que ho formalitzi, que integri dintre dels currículums i de les planificacions escolars dels diferents nivells educatius, és a dir, infantil, primària, secundària, doncs la realització de sortides i colònies escolars que puguin desplegar, complementar, ampliar de la manera que ja venim fent tradicionalment els continguts educatius.
2: Montes també considera que si s'hagués regulat abans no s'hauria arribat a aquesta situació.
3: Aquesta caiguda de les reserves de colònies escolars per al curs vinent segurament s'hauria pogut mitigar molt si estigués normalitzat, si estigués regulat. Si estigués regulat, això implicaria que s'han d'establir quines són les condicions correctes, tècniques, retributives, en què s'han de poder realitzar aquestes activitats.
2: Des de Fundesplai consideren que la presència dels mestres i professors en aquestes activitats és ineludible. Carles Xifra és director general adjunt de l'entitat i són també declaracions a Catalunya Ràdio.
4: I no només a nivell d'aprenentatge curricular, sinó que també penseu en el vincle que es crea entre educadors, professorats, a infants, monitors i monitores, quan es viu una nit d'estels, es fa una excursió a la Riera, es fa un joc de nit, que totes aquestes activitats canvien les relacions i generen aquests vincles tan potents que val la pena conservar.
2: El sector lamenta que les protestes dels docents els facin servir com a moneda de canvi per pressionar el govern en comptes de sumar-los a les seves reivindicacions. Diuen que la caiguda en les reserves volta al 70% i que en alguns casos és total, amb cases de colònies que no tenen cap reserva a partir del mes de setembre. Una situació que suposarà un impacte en la facturació del sector d'entre 50 i 60 milions d'euros i que pot afectar uns 3.500 llocs de treball. És per això que també demanen al govern ajudes directes i que no els deixi caure.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
5: La paraula, la raó i la veritat.

0: Programa dels dilluns a mitjanit.
1: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Bon dia, senyors i senyors. Molt bon dia. Canti'm una cançó.
4: Sí, no ho sé, cantar jo. Canto molt malament.
3: Baixant per la Font del Gat, una noia, una noia.
4: Això és de canalla.
3: Bueno, una de més gran. Seré tu amante, bandido, bandido.
4: No sé cantar ningú.
5: A mi el que més m'agrada és Serra i Mediterrània.
3: Vinga, va, Mediterrània, va.
5: No la sé.
3: Quizá porque viniré, sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor.
5: Vinga. Por donde quiera que vaya, que me queda en heredera. En la ladera del monte, más allá del horizonte, quiero tener buena vista.
3: Quina és la vostra cançó favorita?
6: Ui, jo ara mismo me he quedado en blanco. No sé, no, ara mismo me he quedado
3: en
6: blanco, no sé. A mi me gusta, es que no me acuerdo cómo se llama. De esa de, ¿cómo se llama?

0: Luis Miguel.
1: ¿Qué sabe Luis Miguel? ¿Eh? ¿Qué sabe Luis Miguel?
0: No, yo no sé nada, yo las canciones y ya está.
1: Canta una canción, la que ves le agrada.
0: No, no, eso sí que no, perdona, pero no, no, no, no, ya está, ya. Adiós, Guillermina.
2: El mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
3: Perfectament, molt bé, molt, molt. Venen aquí per perfeccionar, però ja canta tothom molt bé. A la dutxa, pel carrer, tothom canta molt bé.
0: Doncs, no sé, la del cabell morenet de la Trau Kung Fu, per exemple.
1: Vinga, canta-la.
0: Sí, home.
1: Oi, sí, home, va.
0: No, que fa vergonya. Que no, que no.
1: Vinga, va, canta.
0: Que no,
1: que... Canta, que el que canta es
4: m'espanta. El què?
1: La teva cançó favorita.
4: Uah, la cançó preferida. Ui. Ara, amb els fills, amb els nens, no tinc, no, és que no tinc cap cançó.
1: I ja cantes allò de, a les 7 del matí, canta el gall kikiriki.
4: Això canto, sí, ben bé. Cançons de nens, ara ja canto. Sí. Safe Tonight.
1: Canta-me-la.
4: No, no, no. No, no.
1: Canta, escolta, vinga.
4: No, no, no, no canto jo. Víctor, canta amb mi.
1: Víctor, vine cap aquí. Canta.
5: Espanyol.
1: No, però sap en anglès.
5: No. Què?
1: Ah, canta,
5: no, no, no, jo no canto.
1: Home,
5: que no, que plourà, mira.
1: Això mateix volem que plogui perquè no hi ha aigua.
5: No, no, no, que ha sortit el sol, no canto.
1: Quina és la teva cançó favorita?
6: Doncs bastantes, però potser el Llença't de l'Ax en Busto.
1: Canta-la.
6: Llença't, cada estany és únic, no es repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà.

0: canción favorita?
1: Canción. Uf. Todas. No, no.
2: Cántame una canción.
1: A ver. La de Human.
2: Canta.
1: Oh, no lo tengo.
0: Sigue. Esto con...
1: No. No.
3: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
4: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia, avui ha començat l'episodi de calor del que fa dies que parlem. El mapa de temperatura de 850 hectopascals es veu la massa aquesta d'aire càlid que ja es troba sobre Catalunya i que s'hi mantindrà fins com a mínim dijous. L'avís d'avui queda molt restringit al sector central, nord i sud del litoral, però a partir de demà va guanyant extensió i puja també de grau. La probabilitat més alta de superació al llindar serà a Ponent i a punts de l'interior, però de totes maneres a tot el país la temperatura serà molt alta i la sensació de molta calor serà general. Al matí hi haurà predomini general del sol i a partir de migdia creixeran nuvolades de tarda que no s'espera que deixin precipitació. I pel que fa a la temperatura màxima, s'assoliran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre, a l'interior rondarà els 38 als 39 graus, al Pirineu i al Prepirineu els 30 seran molt extensos, al prelitoral voltarà els 36 o els 37 graus i al litoral la temperatura quedarà més continguda i no superarà, o potser serà de manera molt local, els 36 graus. Finalment, a mitjà termini es veu reflectida encara l'estabilitat que s'espera, tot i que no es descarta algun ruixat de tarda i també la persistència de l'alta temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ui.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.

0: informació, música, entreteniment.
1: De oca a oca i tiro per què em toca.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anis Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabet, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment d'acte quan en Sabet coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.
4: Això és la caixa de sorpreses.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 68.
4: Una porta al món.

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans, amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
2: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
1: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
3: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot a la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
1: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Ara us parlarem de bandes sonores de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I en pel·lícules sense banda sonora, doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: El que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vilasacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
7: Doncs molt bé, aquí continuem per tota la nostra família de l'Alt Empordà. Amb amor, amb sentit de l'humor, amb bon ambient, amb bon rotllo, amb una mica de torró, una mica de carquinyolis, una mica de magdalenes, una mica de bledo.

0: de les abadeses, sóc. Els meus fills tot l'any hi treballen. Bueno, treballen a la fàbrica, però el resto, ara quan acaben a treure algun que les arrels, després ja preparar la terra per plantar allà al febrer o al març. Després han de passar per l'herba. I després a vegades fa fred i queden mal formats, han de passar a retallar, vull dir que tot l'any tenen feina, porta molta feina. Nosaltres vam començar, va començar el meu fill com venien, com van ser una mica més grandets, a fer-ne. I cada any hem fet més, eh? Nosaltres cada any hem fet més. I ara tothom ne té, abans hi havia 3 o 4 parades. Nosaltres els fem, sí, sí, sí. Sí, bueno, abans era un tronc. Abans antigament era un tronc vell que hi hagués forats i tot això, però llavors, clar, es va voler fer una mica més maco. Sí, sí.
1: I vostè que s'hi dedica, aquesta tradició la segueixen, aquesta seva? Vull dir...
0: Nosaltres ho hem fet sempre. L'únic any que no ho vam fer, el meu net, el gran té 22 anys, l'any passat. Crec que si ho han vist a casa és molt interessant.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Hola, molt bon dia.
3: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
4: Quina il·lusió sentir-te.
5: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
6: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai! Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, ja me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
3: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
7: Veig el lluentor que fa, permet sentir a mà. Ara vindran els ais lluïs.
3: M'ho imagino.
8: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
3: Petó!
8: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
9: Cada dia fem un pas endavant.
5: Bueno, pots comptar.
3: Molt bé, doncs.
10: És K25.

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
0: Saltem amb el circ.
1: Impulsem les nostres carpes.
2: Saltem amb la poesia.
1: Impulsem les nostres lletres. Okay.

0: 012, la millor resposta.
1: Filla, portes gairebé 2 hores enganxada al mòbil, ja n'hi ha prou, no?
0: El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim 1 hora al dia d'esport moderat. Amb l'esport, no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'esforç, el respecte, el compromís. Informeu-vos de l'oferta d'activitats esportives que hi ha a Catalunya per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut, guanyaran en valors. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: és la teva, la meva, la nostra. La de l'Empordà, Ràdio Vila-sacra, la millor que hi ha.
1: Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
2: I tant.
3: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
2: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
2: I tant.
3: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
2: I tant.
5: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
2: I tant.
3: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
2: I tant.
4: Si lo teu és el silenci.
3: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
9: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Gautier.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Vaig anar a un lloc i almenys com a 6 persones van dir que t'escoltaven i com et trobaves i dic... Mira, una, jo els dic ràpid, tu no es diu Montse, l'altre noi que es diu Lluís, el marit d'una que es diu Montse, tots aquests ho escolten, són tallers i tot, mecànic, eh? No, i ho escolten sempre, eh? Està, jo ja els he dit perquè vaig dir, ho diré per antena que ho escolteu i feu el favor de trucar i no sé, i què faran. I ja ens veurem demà.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: One, two, three, four. One, two, three.

Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.

0: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55 55.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Instal·lacions Adrià Serra.
5: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
4: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
5: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, avui ha començat l'episodi de calor del que fa dies que parlem. El mapa de temperatura de 850 hectopascals es veu la massa aquesta d'aire càlid que ja es troba sobre Catalunya i que s'hi mantindrà fins com a mínim dijous. L'avís d'avui queda molt restringit al sector central, nord i sud del litoral, però a partir de demà va guanyant extensió i puja també de grau. La probabilitat més alta de superació al llindar serà a Ponent i a punts de l'interior, però de totes maneres a tot el país la temperatura serà molt alta i la sensació de molta calor serà general. Al matí hi haurà predomini general del sol i a partir de migdia creixeran nuvolades de tarda que no s'espera que deixin precipitació. I pel que fa a la temperatura màxima, s'assoliran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre, a l'interior rondarà els 38 als 39 graus, al Pirineu i al Prepirineu els 30 seran molt extensos, al prelitoral voltarà els 36 o els 37 graus i al litoral la temperatura quedarà més continguda i no superarà, o potser serà de manera molt local, els 36 graus. Finalment, a mitjà termini es veu reflectida encara l'estabilitat que s'espera, tot i que no es descarta algun ruixat de tarda i també la persistència de l'alta temperatura. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la Ruta del Bon Pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
2: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Dilluns a les 11 de la nit.
4: I parlant d'emocions,

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra.cat.
4: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
5: I parlant d'emocions...
6: 80.
7: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vilasacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
8: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
9: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Hay que censurar Radio Vila Sacral lo antes posible porque es excesivamente original y no se puede ser tan original. A ver si tendré que volver a ser presidente para encerrarla definitivamente.
1: La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Especialitat en cuina catalana i plats de temporada. Restaurant familiar amb atenció personalitzada als seus clients. Local climatitzat. Quatre sales acondicionades per a grups fins a 20 persones. La tradició i la qualitat a cada plat. Restaurant La Muga de Vilanova. Al carrer Major 26, a la sortida de Vilanova en direcció a Peralada. Pàrquing propi i arca jardinada amb jocs infantils. Per reserves, trucar al 972 67 32 9-6.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Vale, vale.

0: viatge en el temps.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. L'internet, vaig començar a escoltar perquè vaig voler aprendre un poc català. Vaig decidir aprendre català perquè soc culer i vaig voler saber més de Barça. Un dia, per pura casualitat, mentre buscava informació sobre Ràdio Català per Google, fa 3 anys vaig descobrir i es va fer com un amor a prima vista, descobrir completament nou món de la música i la cultura catalana, bandes, etc. Com Manel o Tudé.
0: Participa amb nosaltres.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: El futur laboral no espera. La tecnologia avança i tu pots estar un pas endavant. A Núcleo Digital School et formem perquè estiguis preparat en només 5 mesos. Estudia de forma online o presencial, amb una formació flexible i a l'abast de la teva mà, perquè les oportunitats arriben, però estar preparat per aprofitar-les és cosa teva. No és sort, és Núcleo. Visita núcleo.school.
2: I mentre li canta una venera amb la guitarra,
3: tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les habaneres.
4: Ràdio Vila-sacra és diferent.
5: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Han desarticulat un grup criminal que es dedicava a robatoris violents i amb força en empreses i habitatges de Catalunya i de Castelló de la Plana. Els Mossos i la Policia Nacional Espanyola han detingut 7 persones i han intervingut 2 armes de foc simulades, rellotges de gamma alta, diverses joies, més de 100 grams de cocaïna i també 700 grams de marihuana. Els assaltants lligaven els habitants de les cases on robaven o els treballadors de les empreses. De fet, la investigació va començar després d'un robatori amb violència i intimidació a les instal·lacions d'una empresa de recaptació de màquines recreatives que estava ubicada a Castelló de la Plana, on van amenaçar una treballadora amb una arma de foc i la van lligar de mans amb brides. També estaven implicats en un altre robatori especialment violent a Osor, a la Selva. A mesura que els agents buscaven els lladres, els van relacionar amb més robatoris executats amb rapidesa i coordinació, amb portes i finestres forçades i fins i tot amb el mètode del botró, en què els delinqüents recorrien a la violència i a les armes quan trobaven resistència o coincidien amb els habitants. La investigació continua, com dèiem, oberta i no es descarta que hi hagin més detencions.

0: Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que entra a formar part de la xarxa oncològica europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: El Catalunya Sud Cancer Center integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Aquí equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Ara el projecte ha estat reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. El director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Gomà, ha explicat què suposa.
2: Per l'institució és un reconeixement, no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
1: El centre atén milers de pacients amb més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: En el 107 de la freqüència modulada.
0: Passió per la ràdio.

0: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Ràdio Vilasacra no segueix modes. Ràdio Vilasacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
6: Ai, caramba!
7: Llibres de ciència.
8: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
9: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en els jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, o l'origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia. Déu-n'hi-do, una altra vegada la lleugera tramuntana que hi bufa en alguns racons de l'Alt Empordà, les temperatures que està portant a hores d'ara. Al voltant del Golf de Rosa, sobretot ja més al Cap de Creus, estem tenint temperatures voltant als 30 graus en aquests moments. Sí que ha baixat de sobte la temperatura en alguns indrets com el Gironès, com la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Baix Empordà, el Ripollès, i hem despertat amb un ambient fresquet fins i tot, per exemple, a la ciutat de Girona. Però, de seguida, aquesta baixa humitat que tenim farà que pugui pujar de sobte la temperatura aquesta tarda, i de fet farà més calor que ahir. En alguns indrets interiors de l'Alt Empordà, cas de Figueres, també de la Bisbal d'Empordà, en el cas de Banyoles, Girona, Olot, temperatura que aquesta tarda voltarà als 38-40 graus de màxima, també a Santa Coloma de Farners i Rodalies. Hi ha molt de sol, sí que hi haurà algunes nuvolades al sud del Ripollès o cap a la banda del sud de la Cerdanya, però no hi haurà gaire tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: Bon Preu Esclat.
10: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
11: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
12: Ai, madre! I dónde voy yo?
13: Moure's per la Garrotxa amb Rumbus et permet descobrir la terra dels volcans mentre cuides el territori. Visitar els punts turístics connectats amb itineraris que es poden fer a peu o en bicicleta. I viure la comarca com un autèntic local. A la Garrotxa, mou't amb Rumbus. Més informació a Rumbus.

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vila Sacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: I parlant d'emocions.
5: 45.
6: Sec el sac, m'assec on soc i el suc on suc.
7: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
8: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
9: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
10: Hola, sóc la Clàudia. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau. El tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix neda. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més vella.
9: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper Embaladits. Adeu!
10: Adeu!

0: des de la ràdio municipal pionera.
1: He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre.
0: Passant per les ràdios escolars.
2: Hola, som el Dani i la Carla i ara parlarem d'excursions al col·legi Feix de Sana.
0: Fins la cinquantena d'emissores lliures que escapaven de qualsevol tutela i presentaven els moviments alternatius i antisistema de la societat, com Ona Lliure, que el 79 ja abogava per l'objecció de consciència.
3: Sí, els subjectors de consciència, ja tornem a estar aquí a Ona Lliure després de tres precintos i moltes aventures.
0: Un patrimoni únic, segons el professor Sintoniqui.
4: Jo crec que aquest arxiu és únic al món per la singularitat de la ràdio a Catalunya, i això el fa únic i diferent.
0: Un llegat obert a noves incorporacions que vol ser un primer pas cap a la creació d'un museu de la ràdio a Catalunya.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Així de Claudic. Cada dia m'agrada menys el món que estem construint. No sé si amb la pandèmia tot ha sortit a la llum, o potser és el nostre estat d'ànim que ens fa veure l'ampolla mig buida. És cert que durant tota la història de la humanitat s'han viscut períodes extremadament cruels i perversos. Però això a nosaltres ens queda lluny. Nosaltres tenim aquí el present i els ulls mirant cap al futur. De petites coses boniques i de gestos humans en passen. Però tenim un allau d'informacions dia rere dia, moment rere moment, que m'hi fan preguntar si la humanitat evoluciona o a poc a poc s'està deshumanitzant. Els diners i el poder regnen per sobre de tot, tot darrere la corrupció, les desigualtats i les injustícies. I per arrodonir-ho, les tecnologies que avancen a una velocitat tan vertiginosa que ens poden arribar a engolir. Però tot ens convida a saber valorar les coses senzilles, tot allò que tenim i a qui tenim, a tenir la necessitat de tenir il·lusions i projectes, i persones amb qui compartir-los, i a llevar-nos cada dia amb ganes de ser feliç i fer feliç.
4: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
6: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
7: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: I parlant d'emocions...
2: 49.

0: Robotech, com ho veus tot això?
1: Doncs mira, Robocruz, jo ho veig.
0: Ho veus?
1: Sí, Robocruz, ho veig.
0: I què és el que veus?
1: Una cosita tilín, tilín, tilita.

0: fer l'animal?
1: Ah, sí, sí.
2: Bueno.
3: Informació, música, entreteniment.

0: per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat. Poden arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.
1: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
2: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
2: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
5: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
6: Informa't al 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.
7: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Dior regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Torno a recordar telèfons.
3: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
2: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
3: Contestador 972 51 12 68.
2: Sí, sí.
3: I WhatsApp 656 19 70 62.
2: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
4: Multiplica.
2: Doncs multiplica per nosaltres, promociona'ns, publicita'ns.
4: Multiplica.
2: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.

0: Hola, em dic Martina Guerrero Navidad i el meu acudit és el següent. Professor, professor, em castigaria per el que jo n'he fet? No, esclar que no. Ah, gràcies, perquè n'he fet els deures. Adéu.
1: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió. El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Endavant, porta'ns la teva passió.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
4: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire, se relaxarà més, estiri els braços en l'aire.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. Aquest dimecres, 1 de juliol, la Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. De fet, no només s'aplicarà als enviaments que facin venedors xinesos, sinó de qualsevol altre país no comunitari, com per exemple els Estats Units o la Gran Bretanya. S'hauran de pagar 3 euros per taxa per cada categoria de productes inclòs en el paquet. I alerta també perquè, segons Cristian Castillo, professor de la UOC i expert en logística, a ulls de duanes, dues samarretes de teixits diferents poden tenir categories diferents.
2: Tots aquells productes, paqueteria principalment, que arribin fins a 150 euros, que fins ara estaven a exemptes de pagar cap taxa duanera, doncs ara sí que hauran de tenir un preu fixe d'uns 3 euros per cada partida arancelària. Això vol dir que podríem tenir samarretes, però si són de diferents materials i, per tant, tenen diferent categoria arancelària, s'haurien d'aplicar aquests 3 euros per cada categoria.
1: Castillo aconsella que a partir d'ara els compradors de productes online s'assegurin des d'on es fa l'enviament dels productes que adquireixen i si el preu que paguen inclou ja la taxa.
2: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per a duana.
1: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia. La xifra s'ha multiplicat per 4 des del 2022.
3: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra. Serveis informatius.

dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si el superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web h.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del Fangar. Gerardo Bonet és el gerent de Fepromodel.
3: Aumentaria la circulació, aumentaria la resiliència de tot el que ha dit de la badia, de tots els éssers vius que hi ha a la badia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? Per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions de la badia del Fangar.
2: Per l'efecte de l'erosió, cada any el Fangar es tanca 22 metres. Al ser la badia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
5: Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: Abonar-se a Saba és un win-win.
2: Un què?
1: Un win.
2: Un o dos?
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
2: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
3: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai,
6: ai.
5: I ara?
7: Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que mai.
8: 100% Empordà.

0: Hill is back in town. Mercy, mercy, mercy.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
4: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: No et preocupis per nosaltres, que qui ens vol sentir ens ho fa saber. Som la ràdio de Vila-sacra i és nota.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Bueno, mira, pues no sé què dir-te, però bueno, saludos a tot el món. Bon dia.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no vas sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.
7: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: viatge en el temps.
1: Rodona, fresca, gustosa, carnosa, sucosa, dolça, vermella...
2: Vine a la Festa de la Cidera i gaudeix de les millors cideres i activitats culturals per tots els gustos.
1: Segueix-nos a Facebook i Instagram, @cidera_ssc.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Òscar Aparicio és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Bon dia, alcalde.
1: Hola, molt bon dia.
0: El seu municipi s'ha convertit sense bolero en l'epicentre de l'atenció informativa aquests dies per aquesta notícia, trista notícia, però avui tenim bona notícia de que, per una banda, el foc està estabilitzat i s'aixeca el confinament.
1: Sí, això és bona notícia, matitzada en el cas de la ciutat de la Bisbal. S'aixeca el confinament. Nosaltres, on es va iniciar l'incendi, que és el nucli de Sant Pol, que és un nucli urbà amb masies també disseminades pel massís de les Gavarres, encara continua el confinament perquè justament per allà passa la carretera que està tallada, la GI-660, que és a més la que utilitzen els bombers, doncs, per accedir a la zona perimetrada de l'incendi. Per tant, el que no volen és tenir doncs vehicles que puguin doncs entorpir el pas o posar-se en perill. Per tant, aquesta zona nosaltres la tenim encara confinada, el nucli aquest, com us dic, de Sant Pol. Tenim a la policia local, que estava en contacte amb ells de via telefònica, però ara hem enviat també policia local que faci doncs la visita a tot el nucli aquest de Sant Pol, però també a tots els masos, per si necessiten alguna cosa, poder-los acostar a nosaltres. I en tot cas, amb bombers estem valorant si a la tarda o potser ja demà, doncs realitzar com més combois, més controlats d'entrada i de sortida, perquè tampoc que no poden ni volen és obrir la carretera perquè no hi hagi doncs això, molta gent per aquesta zona perimetrada doncs voltant amb vehicles, encara que fos per un interès legítim d'anar a les seves propietats o anar a buscar aliments o productes que puguin necessitar.
0: Clar, és que no hem d'oblidar que el foc està estabilitzat, però ni controlat ni apagat, molt menys, no? Encara els bombers tenen moltes hores, dies, suposo, de feines per acabar de controlar i d'apagar aquest incendi. A més, estem en plena onada de calor, o sigui que les condicions són perfectes per poder tenir un altre foc. Hem d'anar molt, molt en compte. Com heu viscut aquests dies, aquestes hores tan crítiques? Què ha estat el pitjor, alcalde?
1: Bé, sobretot el pitjor és al principi quan t'ho diuen, no? Nosaltres en aquell moment jo estava a l'Ajuntament, estàvem fent alguna reunió i reps la trucada que et diuen això, no? Un incendi al punt quilomètric 3 de la carretera de la Ganga, que és com coneixem nosaltres la GI-660, que de seguida preguntes, bueno, tu ubiques mentalment on t'està, preguntes, allà hi ha una casa de colònies, el primer et diuen tenim 150 persones allà, hem de gestionar com els traiem d'allà, comences a buscar això, no?, transport tipus autobusos que puguin anar, vas parlant amb la policia com està, quan teníem en aquell moment el transport ja preparat en 10 minuts que havíem trucat a una de les companyies, de fet ja estan activats els autocars, ens diuen que el foc ha avançat tan ràpidament que s'han de quedar confinats i que veus la responsabilitat de tenir això, 150 nens en una casa de colònies, tenir tot un nucli que és petit però hi ha persones i després tenia més això, no?, masies disseminades per allà en una zona perillosa amb un incendi, no?, fer tot el muntatge, o sigui, aquí pateixes per la seguretat de la gent, fer tot el muntatge amb els cossos d'emergències a la piscina municipal, haver de desallotjar la nostra piscina municipal. Bé, és un moment allò de tensió i de preocupació, no? I a banda de les persones, després també de preocupació per al massís de les Gavarres, no? Mm-hmm. Llavors, que són moments allò de molta intensitat. A més, jo sempre ho recordaré, no?, que quan estava allà en contacte amb la persona responsable que estava dins del casal, doncs, i juntament amb el cap de bombers, doncs, comentar que no podien sortir, que havia de tenir més de 100 nens en allà i que el foc els hi passaria pel costat, no? Bé, són moments allò de tensió i difícils. Però s'ha de dir que en aquest cas bombers i de fet tots els cossos d'emergència molt i molt bé, sobretot amb aquesta comprensió, no?, que han tingut durant aquests 3 dies, de que bé, tothom, vosaltres, els mitjans de comunicació, la població ens demana informació, nosaltres hem de donar la cara i per tant també per nosaltres és molt important que bombers ens vagin facilitar la informació. Els podem ajudar en el sentit de tranquil·litzar la gent, d'indicar els espais, etc. I a nosaltres va molt bé per estar informats perquè, que, evidentment, com a representants municipals, el primer que ens venen a demanar és a nosaltres.
0: I després de l'ensurt, alcalde, encara sort que no hi ha hagut danys personals, que no hi ha hagut ferits d'importància. Algun bomber, algun veí ha tingut alguna petita afectació, però no hi ha hagut problemes importants. I les Gavarres també s'ha pogut frenar de moment el foc perquè el risc de que arribés a tot el massís també existia, no?
1: Sí, no, quan vam començar a veure l'afectació, de fet és una, no sé, és una conversa que habitualment fa tota la gent d'aquí de les Gavarres, no? Tots els municipis afectats, que és una massa forestal enorme, que per tant el dia que s'incendia doncs hi ha un perill evident. Quan vam començar a veure l'afectació, a més era un dia amb molta tramuntana, per tant un vent molt fort, que ja ho veies des de fora la gran quantitat de vent, i que per tant escoltaves a bombers, no?, que deien això, que anava saltant amb molts metres, fins i tot centenars de metres o quilòmetre de distància, doncs això espanta, i sobretot veient cap on anava, no? Anava cap a la zona de costa, per tant Calonge, Santa Cristina d'Aro, però veies que en qualsevol moment també podia anar, sobretot sabent que les tardes ve marinada i per tant ve de mar cap endins, que podia recular, i per tant no només venia a la Bisbal sinó també tota la zona del Gironès, no?, de Cassà, Llagostera, Girona Ciutat. Per tant això ens preocupava moltíssim. De fet, bombers des del primer moment, perquè justament a més aquell matí es van produir dos incendis a prop de, bueno, les comarques de Girona, que els interessava molt primer apagar aquests incendis petits perquè no es convertissin en grans, i per tant concentrar tots els efectius aquí a la zona de la Bisbal, de les Gavarres, però segon, fer aquesta línia de contenció en el costat d'aquest per evitar doncs que afectés aquelles 30.000 hectàrees més o menys que no estaven afectades i que podien resultar. Hagués estat de veritat doncs si ara és una desgràcia mediambiental i de les Gavarres, si hagués afectat encara molt més enllà, doncs evidentment hagués estat
0: una tragèdia. Què hem d'aprendre de tot això que ha passat, no? La gestió dels boscos és fonamental.
1: Justament ahir, quan teníem el president Illa, i que ens va acompanyar tot el dia d'ahir, i hem tingut aquests dies tant la consellera Parlon com la consellera Paneque, una de les qüestions que dèiem era, bueno, primer sobretot hem d'extingir l'incendi, que encara no hi és, i per tant la reflexió haurà de venir després. Segon, que s'han fet mesures aquests anys, i això és evident, que en el cas de les Gavarres, ho comentant, des de les nevades del 2010, doncs hi havia molta, no només la massa forestal, sinó també doncs el que havia caigut d'aquella gran nevada, doncs que s'havia d'actuar. S'han anat fent mesures, sobretot aquests darrers anys, perquè és evident que era una política de país la que ens havíem de conjurar tots els implicats. En aquest cas, a més, vull recordar, perquè això a vegades doncs queda com mig oblidat, que sobretot en el cas de les Gavarres, no és que sigui un bosc de les administracions, diguem-ho així, sinó que hi ha molta part privada. Per tant, quan dic que ho de política de país, ho dic en el sentit que no només són les administracions que ens hi hem de posar, Generalitat principalment, però també els municipis que hi tenim major o menor mesura, en aquest cas dels Gavarres parlo, doncs propietat, però sobretot també tota la part privada, que en aquest cas és un bosc que hi ha molt de propietari privat, i que també puc entendre que és una dificultat econòmica també mantenir-ho, però per això dic que és una qüestió que hem de fer entre tots. Però tampoc no podem caure en la demagogia, no? Aquesta que a vegades passa, que enmig d'un incendi doncs tothom diu que es podia fer millor, que s'ha de recordar que totes les administracions i molts particulars hem fet la feina, hem fet franges perimetrals, hem fet neteja de sotabosc, que segur que hi ha millores, segur que hi ha mesures que es poden prendre, però tampoc no podem caure amb la part negativa de dir que no s'ha fet res, que tampoc no seria cert.
0: És una qüestió de país, una responsabilitat de tots. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, moltíssimes gràcies i molts ànims pel que queda encara.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Si voleu qualsevol arxiu dels que emetem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: el que d'altres no tenen?
1: Oi, jote.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: I parlant d'emocions...
7: La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español.
8: En 1978, por gente que la mayoría ya no vive, y después de 40 años de dictadura, le falta añadir eso, majestad.
7: Todos estamos incondicionalmente comprometidos con ella, porque es el origen de la legitimidad de todos los poderes y de todas las instituciones del Estado.
8: Podemos actualizarla y volver a votarla después de más de 40 años, después de su puesta en marcha, majestad, o tenemos que comerla así, para el resto de nuestra existencia, porque usted lo dice. Pregunto. Gracias, majestad.
6: Y parlant d'emocions.
0: 46.
6: Exacte.
0: Espai curiós.
9: Tanca els ulls.
10: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
11: Castell de Sabassona.
10: Situat sobre un penyal prop del Coll de Sabassona, el terme municipal de Tavèrnoles, a la comarca d'Osona, actualment és un casal de propietat privada. Se'n conserva una estructura de planta triangular d'uns 12 metres quadrats i una alçària de 5 metres amb uns murs que fan més d'un metre de gruix. L'espai interior està cobert amb una volta i a un costat hi ha una petita obertura que just hi passa una persona. L'església consta d'una sola nau, sobrealçada posteriorment, al 1035, que té un absis semicircular a l'est i dues absidioles, una al costat nord i l'altra al sud. A banda i banda de la nau hi ha dues capelles laterals afegides posteriorment. A la façana principal hi ha la porta d'entrada, que va ser modificada al segle XVII. Les primeres dades que se'n coneixen són de l'any 921. Tot i que en un principi va pertànyer als comtes de Barcelona, posteriorment, al bisbat de Vic, li van donar la possessió a Folc de Cardona, fins que morí l'any 1086. Durant el segle XIV va pertànyer als comtes del Pallars i després als Sabassona, que van ser succeïts al segle XVI pels Vilanova, que aviat van recuperar el nom Sabassona. La història també diu que al segle XV l'edifici va quedar molt destruït a causa de les guerres entre la Generalitat i el rei Joan II, que el 1811 els francesos el van incendiar i que al segle XVI es va sobreaixecar l'edifici i després de la Guerra Civil es va reformar l'interior.
0: La llegenda. A l'extens sector de Sabassona, el dret de cuixa, que segons la tradició popular és una de les facultats que els homes poderosos podien exercir, era compartit entre el prior de Casserres i el baró del castell. Es diu que el prior tenia el dret de dormir amb la núvia el dia del seu casament abans que ho fes amb el marit, i sembla que l'usava cada vegada que podia. S'explica que, fins i tot, al monestir celebraven l'esdeveniment sacrificant un cabrit que havia de portar el nuvi. Si algun dels nou casats no estava d'acord amb el dret de cuixa, els frares ja s'encarregaven de trobar-hi solució. Tenien un lloc per matar-los. Aquest dret de cuixa anava estretament lligat amb l'existència de l'hereu, ja que el germà gran d'una casa era el que heredava les propietats, i com que molt probablement resultava ser el fill natural del prior, era una manera d'engruixir el vast patrimoni del monestir. Gràcies als frares de Casserres, la figura de l'hereu es va popularitzar arreu de Catalunya. Però va arribar un moment que aquest dret es va acabar, i va ser gràcies a l'hereu de la Fontana o del Colom. Quan un d'aquests es va casar i va haver de complir el dret de cuixa, no hi va posar cap objecció, però valent i astut, assegut al cap del llit amb una arma a la mà, li va dir: «Pare Bartomeu, si aquesta nit algú es mou, anireu a sopar amb Déu».
10: Us proposem consultar els webs tavernoles.cat o laplanaweb.com. També podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau, editor.
12: Cansada de tants macrofestivals?
5: Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
11: Tota la programació a fastempordà.cat.
12: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vila-sacra només sensacions.
1: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
2: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
3: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
4: Pareu bé l'orella.
5: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
6: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Escolteu l'altra ràdio.
1: Vinga.
2: Som d'aquí.
3: Tens més de 60 anys i et trobes sola o sol?
4: Amb Ràdio Vilasacra mai ho estaràs.
3: Deixa un missatge al contestador i et trucarem per conversar una estona amb tu cada cop que vulguis.
5: Ràdio Vilasacra, sí que sí.

0: música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Òscar Aparicio és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Bon dia, alcalde.
3: Hola, molt bon dia.
2: El seu municipi s'ha convertit sense bolero en l'epicentre de l'atenció informativa aquests dies per aquesta notícia, trista notícia, però avui tenim bona notícia de que, per una banda, el foc està estabilitzat i s'aixeca el confinament.
3: Sí, això és bona notícia, matitzada en el cas de la ciutat de la Bisbal. S'aixeca el confinament. Nosaltres, on es va iniciar l'incendi, que és el nucli de Sant Pol, que és un nucli urbà amb masies també disseminades pel massís de les Gavarres, encara continua el confinament perquè justament per allà passa la carretera que està tallada, la GI-660, que és a més la que utilitzen els bombers, doncs, per accedir a la zona perimetrada de l'incendi. Per tant, el que no volen és tenir i doncs vehicles que puguin doncs entorpir el pas o posar-se en perill. Per tant, aquesta zona nosaltres la tenim encara confinada, el nucli aquest, com us dic, de Sant Pol. Tenim a la policia local, que estava en contacte amb ells de via telefònica, però ara hem enviat també policia local que faci doncs la visita a tot el nucli aquest de Sant Pol, però també a tots els masos, per si necessiten alguna cosa, poder-los acostar a nosaltres. I en tot cas, amb bombers estem valorant si a la tarda o potser ja demà, doncs realitzar com més convois, més controlats d'entrada i de sortida, perquè tampoc que no poden ni volen és obrir la carretera perquè no hi hagi doncs això, molta gent per aquesta zona perimetrada doncs voltant amb vehicles, encara que fos per un interès legítim d'anar a les seves propietats o anar a buscar aliments o productes que puguin necessitar.
2: Clar, que no hem d'oblidar que el foc està estabilitzat, però ni controlat ni apagat, molt menys, no? Encara els bombers tenen moltes hores, dies, suposo, de feines per acabar de controlar i d'apagar aquest incendi. A més, estem en plena onada de calor, o sigui que les condicions són perfectes per poder tenir un altre foc. Hem d'anar molt, molt en compte. Com heu viscut aquests dies, aquestes hores tan crítiques? Què ha estat el pitjor, alcalde?
3: Bé, sobretot el pitjor és al principi quan t'ho diuen, no? Nosaltres en aquell moment jo estava a l'Ajuntament, estàvem fent alguna reunió i reps la trucada que et diuen això, no? Un incendi al punt quilomètric 3 de la carretera de la Ganga, que és com coneixem nosaltres la GI-660, que de seguida preguntes, bueno, tu ubiques mentalment on t'està, preguntes, allà hi ha una casa de colònies, el primer et diuen tenim 150 persones allà, hem de gestionar com els traiem d'allà, comences a buscar això, no?, transport tipus autobusos que puguin anar, vas parlant amb la policia com està, quan teníem en aquell moment el transport ja preparat en 10 minuts que havíem trucat a una de les companyies, de fet ja estaven activats els autocars, ens diuen que el foc ha avançat tan ràpidament que s'han de quedar confinats i que veus la responsabilitat de tenir això, 150 nens en una casa de colònies, tenir tot un nucli que és petit però hi ha persones, i després tenia més això, no?, masies disseminades per allà en una zona perillosa amb un incendi, no?, fer tot el muntatge, o sigui, aquí pateixes per la seguretat de la gent, fer tot el muntatge amb els cossos d'emergències a la piscina municipal, haver de desallotjar la nostra piscina municipal. Bé, és un moment allò de tensió i de preocupació, no? I a banda de les persones, després també de preocupació per al massís de les Gavarres, no? Mm-hmm. Llavors, que són moments allò de molta intensitat. A més, jo sempre ho recordaré, no?, que quan estava allà en contacte amb la persona responsable que estava dins del casal, doncs, i juntament amb el cap de bombers, doncs, comentar que no podien sortir, que havia de tenir més de 100 nens en allà i que el foc els hi passaria pel costat, no? Bé, són moments allò de tensió i difícils. Però s'ha de dir que en aquest cas bombers i de fet tots els cossos d'emergència molt i molt bé, sobretot amb aquesta comprensió, no?, que han tingut durant aquests 3 dies, de que bé, tothom, vosaltres, els mitjans de comunicació, la població ens demana informació, nosaltres hem de donar la cara i per tant també per nosaltres és molt important que bombers ens vagin facilitar la informació. Els podem ajudar en el sentit de tranquil·litzar la gent, d'indicar els espais, etc. I a nosaltres va molt bé per estar informats perquè que, evidentment, com a representants municipals, el primer que ens venen a demanar és a nosaltres.
2: I després de l'ensurt, alcalde, encara sort que no hi ha hagut danys personals, que no hi ha hagut ferits d'importància. Algun bomber, algun veí ha tingut alguna petita afectació, però no hi ha hagut problemes importants. I les gavarres també s'ha pogut frenar de moment el foc, perquè el risc de que arribés a tot el massís també existia, no?
3: Sí, no, quan vam començar a veure l'afectació, de fet és una, no sé, és una conversa que habitualment fa tota la gent d'aquí de les Gavarres, no? Tots els municipis afectats, que és una massa forestal enorme, que per tant el dia que s'incendia, doncs hi ha un perill evident. Quan vam començar a veure l'afectació, a més era un dia amb molta tramuntana, per tant un vent molt fort, que ja ho veies des de fora la gran quantitat de vent, i que per tant escoltaves a bombers, no?, que deien això, que anava saltant amb molts metres, fins i tot centenars de metres o quilòmetres de distància, doncs això espanta, i sobretot veient cap on anava, no? Anava cap a la zona de costa, per tant Calonge, Santa Cristina d'Aro, però veies que en qualsevol moment també podia anar, sobretot sabent que les tardes ve marinada i per tant ve de mar cap endins, que podia recular, i per tant no només venia a la Bisbal, sinó també tota la zona del Gironès, no?, de Cassà, Llagostera, Girona Ciutat. Per tant, això ens preocupava moltíssim. De fet, bombers des del primer moment, perquè justament a més aquell matí es van produir dos incendis a prop de, bueno, les comarques de Girona, que els interessava molt primer apagar aquests incendis petits perquè no es convertissin en grans, i per tant concentrar tots els efectius aquí a la zona de la Bisbal, de les Gavarres, però segon, fer aquesta línia de contenció en el costat d'aquest per evitar, doncs, que afectés aquelles 30.000 hectàrees més o menys que no estaven afectades i que podien resultar. Hagués estat de veritat, doncs, si ara és una desgràcia mediambiental i de les Gavarres, si hagués afectat encara molt més enllà, doncs evidentment hagués estat
2: una tragèdia. Què hem d'aprendre de tot això que ha passat, no? La gestió dels boscos és fonamental.
3: Justament ahir, quan teníem el president Illa, i que ens va acompanyar tot el dia d'ahir, i hem tingut aquests dies tant la consellera Parlon com la consellera Paneque, una de les qüestions que dèiem era, bueno, primer sobretot hem de extingir l'incendi, que encara no hi és, i per tant la reflexió haurà de venir després. Segon, que s'han fet mesures aquests anys, i això és evident, que en el cas de les Gavarres, ho comentant, des de les nevades del 2010, doncs hi havia molta, no només la massa forestal, sinó també, doncs, el que havia caigut d'aquella gran nevada, doncs que s'havia d'actuar, s'han anat fent mesures sobretot aquests darrers anys, perquè és evident que era una política de país la que ens havíem de conjurar tots els implicats. En aquest cas, a més, vull recordar, perquè això a vegades, doncs, queda com mig oblidat, que sobretot en el cas de les Gavarres, no és que sigui un bosc de les administracions, diguem-ho així, sinó que hi ha molta part privada. Per tant, quan dic que ho de política de país, ho dic en el sentit que no només som les administracions que ens hi hem de posar, Generalitat principalment, però també els municipis que hi tenim major o menor mesura, en aquest cas de les Gavarres parlo, doncs, propietat, però sobretot també tota la part privada, que en aquest cas és un bosc que hi ha molt de propietari privat, i que també puc entendre, que és una dificultat econòmica també mantenir-ho, però per això dic que és una qüestió que hem de fer entre tots. Però tampoc no podem caure en la demagogia, no? Aquesta que a vegades passa, que enmig d'un incendi, doncs tothom diu que es podia fer millor, que s'ha de recordar que totes les administracions i molts particulars hem fet la feina, hem fet franges perimetrals, hem fet neteja de sotabosc, que segur que hi ha millores, que segur que hi ha mesures que es poden prendre, però tampoc no podem caure amb la part negativa de dir que no s'ha fet res, que tampoc no seria cert.
2: És una qüestió de país, una responsabilitat de tots. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, moltíssimes gràcies i molts ànims pel que queda encara.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
0: Una societat ben informada sap tot allò que passa. Des de tots els punts de vista, amb totes les opinions. La informació que necessites, tal com la vols. Amb rigor, clara i directa. Cada dia. Ràdio.

0: sabies que...
1: Els gossos dàlmata no neixen amb taques, sinó tot el contrari. El seu pelatge és blanc com la neu. És a partir de la segona setmana quan li comencen a aparèixer les taques negres.
2: Vols algun tipus d'ajuda o de suport emocional en moments difícils? Busques un acompanyament personalitzat o una paraula d'inspiració per desenvolupar-te més plenament com a persona? O potser necessites simplement compartir el teu temps solidàriament amb altres? Consulta el nostre web de les emocions.
3: Entra a radiovilasacra.cat, sabràs més i sentiràs millor.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Sóc un envàs de vidre i tinc un missatge per tots aquells que trobeu una ampolla i quan l'obriu descobriu que té un geni dins. Un cop us hagi despatxat els tres desitjos, sisplau, llanceu l'ampolla a un contenidor. Perquè no serveix de res ser immensament ric, tenir èxit en l'amor ni la vida eterna, si fem malbé al medi ambient.
3: El vidre pot tenir moltes vides. Recicla'l.
4: Ecovidrio i Generalitat de Catalunya.
5: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
6: SOS Costa Brava denuncia que el nou decret per protegir la Posidònia no s'estan fent complir. La Federació Ecologista assegura que desenes d'embarcacions continuen fondejant sobre praderies de Posidònia a la Costa Brava, tot i la prohibició del nou reial decret. Denuncia manca de vigilància i reclama més recursos perquè la normativa sigui efectiva. Aquest dijous al matí s'ha enlairat el primer vol de la connexió entre Girona i Palma de Mallorca. Ho ha fet amb un 59% dels seients ocupats. Una bona xifra segons els responsables de la companyia Air Nostrum. Durant la primera quinzena de mes només hi haurà una connexió a la setmana, els dijous, però a partir de mitjans de juliol fins a finals d'agost hi haurà dos vols, un dijous i l'altre diumenge. Calor i pluges per sobre de la mitjana a la Garrotxa en el que portem d'any. Fins al mes de juny ha plogut en algunes zones més de 600 litres, que suposa el més del total en un any durant els períodes de sequera. Les dues llevantades de principis d'any han fet pujar unes xifres beneficioses per la comarca. L'Ajuntament de Roses ha incorporat un equip de la Fundació al TEM per reforçar el servei de jardineria municipal, recuperant així la col·laboració amb l'entitat després de 10 anys i refermant el seu compromís amb la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. L'Ajuntament de Camós ha adjudicat les obres de reforma del local social a l'empresa Palacio de Valentín SL. El projecte permetrà transformar l'equipament situat al carrer Can Pons en un espai més funcional amb cafeteria i cuina. La intervenció tindrà un pressupost de 56.356 euros sense IVA i un termini d'execució de 6 mesos. I el Campionat del Món Juvenil d'ICU Foil es disputa des d'aquest divendres i fins al 10 de juliol a la Badia de Roses. La competició compta amb la presència de més de 400 regatistes de 36 països i l'organitza el Club de Vela de la Ballena Alegre. L'acte de presentació s'ha realitzat a les ruïnes d'Empúries.
7: On et ve de gust que anem a dinar avui?
8: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
7: I això?
8: Cal saber triar en temps estranys.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Carai, carai, carai. Com és la vida? Què diries tu que és la vida? Potser diries que és bella? Potser pensaries que és un interrogant? Potser creus que és un xou, la vida? I en qualsevol cas, per quin motiu ho penses? Tenir diners és important a l'hora de portar millor o pitjor vida? Les persones que t'envolten poden fer millor o pitjor la teva vida? Hi ha diferents etapes a la vida on puguem dir, per exemple, la meva vida abans era millor, tu.

a la vida, ens hem de creure tot el que ens diuen? Carai, si me'n vaig directament al gran diccionari de la llengua catalana i busco vida, em diu que la vida és l'estat dinàmic de la matèria organitzada, caracteritzada bàsicament per la seva capacitat d'adaptació i d'evolució davant els diferents canvis en el medi, i que a sobre es pot reproduir. No sé qui, si la Xandi Chou tindria alguna cosa a dir. Ah, clar, clar, que no us he explicat qui és la Xandi Chou. Era un dia... Sí, sí, sí, no, no, no farà més, no. Quan parlant de coses de la vida, vaig exclamar, això és un xou. I no sabria dir ben bé el per què, vaig afegir, és el xou de la Xandi Chou. Crec que a sobre em vaig quedar tranquil i tot. Ara bé, que vol dir moro. Qui carai és la Xandi Chou? Us podria dir que la Xandi Chou existeix. Diran, ah, sí, home, sí, sí. Bé, potser no és tal com jo ho pronuncio. Potser és Xandi Chou. Xandi Chou. Chou, xiu, xou. Bé, jo us diré les lletres. La S, la A, la N, la D, la I i la E. Diríem Sandie, Sandi. I el cognom és S, la H, la A i la B doble. Per tant, Chou. Si ho llegim ràpidament, direm Xandi Chou. Qui era aquesta dona? Doncs una cantant de pop. I què té a veure amb tot això? Doncs res, ja us ho he dit abans. De sentit, no li busqueu. Era el Chou i de cop i volta enganxava Xandi Chou. Sí, la cosa és bastant senzilla.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vila-sacra només sensacions.
1: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
2: I parlant d'emocions.
3: 17.

0: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
1: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
2: I parlant d'emocions.
3: 81. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
4: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
2: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El tema de conversa aquest estiu i també un autèntic problema de salut pública, la calor, les temperatures extremes que provoquen estralls a la salut i en el cas dels col·lectius vulnerables fins i tot pot ser mortal. Una onada que podria allargar-se a bona part de la setmana, però és que tot l'estiu serà més calorós del que és normal. Anna Pujol.
4: El Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna amb temperatures màximes per sobre els 40 graus a punts com la Plana de Lleida i per sobre els 35 a la Depressió Central i al Prepirineu. Calor també nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, és a dir, nits tropicals a bona part de Catalunya i que arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 a punts del litoral i al prelitoral. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, explica que dilluns i dimarts seran els dies àlgids d'aquesta onada.
5: Dilluns ja és el dia àlgid d'aquesta onada de calor, unit al dimarts, no? Seran els dos dies en què esperem que la calor doncs superi de manera més extensa al nostre país i més intensa.
4: Més enllà de l'onada de calor, el Meteocat avisa que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al setembre.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: No mengis moltes llaminadures i menja moltes verdures.
2: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: que t'interessa, escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
3: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.

0: Desitjat tenir parella el dia del solter?
1: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
2: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho. Shein!

0: menú en temps de crisi.
1: Pot ser tan atractiu com un altre.
2: Joan Múrria.
1: Amb un xic d'imaginació hi trobem uns ous de guatlla guarnits amb caviar de salmó, uns 3 euros per persona. Què us sembla? Seguidament uns galets gegants, galets d'aquests de Nadal tan grossos, farcits de pilota i pessic de pesto. Uns 2 euros també, com a molt. Una perdiu conservada amb perfum de balsàmic, acompanyada de puré de marrons, per uns 5 euros. Un formatge dels càtars, formatge de Nadal, excel·lent. Un torró de xocolata, amb la mesclirà, de l'Oriol Balaguer, amb neules del Grau Pere de Mataró. I bombons de l'Enric Rovira, uns 4 euros. Bé, qui no s'acontentes perquè no vol, preparar-vos.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
1: i per tots.
2: Escolta'ns,
1: t'agradarà. Amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
1: Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
0: Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
1: L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Anem ara cap a Lleida, on cau el percentatge de persones en situació irregular ateses al dispositiu per a treballadors temporers. Ho constaten l'Ajuntament i l'entitat Fruita amb Justícia Social, coincidint amb el procés de regularització impulsat pel govern espanyol. Estela Busoms.
2: Segons el regidor d'Acció Social, Carlos Enjuanes, les persones que arriben sense paper s'han reduït a la meitat, del 40 al 20% del total. Per això assegura que la prioritat és facilitar que els que poden treballar, que són la majoria, puguin encadenar contractes i tinguin un lloc on dormir.
3: Si alguna empresa necessita un temporer per aquestes dates que falten, jo que sé, de juliol, i el problema és que ja el contractaria, però és que no tinc allotjament. Tranquil, l'allotjament el fiquem nosaltres.
2: Des de l'entitat Fruit amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que aquesta no hauria de ser la funció de la paeria.
4: És un bízum a la patronal, és un bízum a aquells empresaris que no compleixen el conveni laboral i que, per tant, no ofereixen allotjament als seus treballadors.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Digue'm.
6: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
5: Dispensem?
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
8: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
7: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
9: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
10: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per a particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
2: Vila Sacra sense punxero. F-A-M-A.
3: Al centre comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
4: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.
3: A Montblanc, Museu del Pessebre de Catalunya.
4: Viu i endinsa't en la història pels carrerons orientals amb els diorames i figures d'una gran col·lecció de pessebres d'arreu, al cor de Montblanc.
3: Més info a museudelpessebre.cat.
1: Ara toca calma.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i propaganda. Hi ha qui barreja. Al voleo. Surti el que surti mentre afegeix algun programa entre voleo i voleo més propaganda. També hi ha qui cerca audiència fent el pena. Doncs sí. Però a més de tot això, hi ha Ràdio Vila-sacra, on només tenim sensacions seleccionades i organitzades al detall. Què vols fer-li? És el que hi ha. Comprens?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 156 víctimes i agressors han estat identificats en una operació internacional sense precedents contra la submissió química, la pràctica de drogar algú per anul·lar-li la voluntat. En aquest cas, la investigació se centra en les seves implicacions en abusos sexuals i forma part del projecte Medusa, un pla que Alemanya i el Regne Unit van llançar a abril d'aquest any, el 2026, amb el suport de l'Europol per desarticular xarxes en línia que facilitin aquests abusos. Els investigadors han trobat comunitats digitals i misògines on els agressors cosifiquen i deshumanitzen les víctimes. A través de missatgeria xifrada i grups de xat tancats, comparteixen experiències, normalitzen l'abús i coordinen actes delictius, com la venda il·legal de fàrmacs que fan servir per sotmetre les víctimes. Les comunicacions mostren una planificació detallada dels abusos. Segons la investigació, no es tracta de fets aïllats, sinó d'un patró organitzat i interconnectat. Sovint els agressors abusen d'una posició de confiança o d'autoritat professional sobre les víctimes. Des del llançament del projecte hi ha 57 detencions i 158 víctimes protegides. Les investigacions continuen obertes.

A Cellers Maset sabem que ara valora més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.

Tastet de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de l'expressió salut i força al canut. Salut, sabem prou què vol dir. I el canut és el corn buidat on duia la pólvora als bandolers. També era una canya o branca buidada on els mercaders guardaven les monedes d'or. Per tant, quan diem salut i força al canut, és una manera de dir que desitges benestar i riquesa. Tal com diu Víctor Pàmies en el seu blog Etimologies, per etimològiques, es veu que en determinats moments es va perdre la tradició etimològica d'on provenia la dita i s'entenia com a expressió de potència sexual. Per això sovint es deia salut i força al canut als homes i salat i força al forat a les dones. Aquesta és una de les més de 200 paraules o expressions que ens han regalat usuaris, col·laboradors i alumnat. La compartim amb vosaltres. Gràcies.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Torna a connectar amb la vida.

0: Consultori, en Pepet de Ca l'Agustí ens demana si els advocats són el mateix que els advocats. No es consideren sinònims ni variants gràfiques d'un mateix mot, però és evident que la confusió és molt freqüent quan estem aprenent el català per la similitud de sons. L'advocat, la persona que té com a professió de donar parer sobre qüestions de dret i defensar interessos d'altri, ve del llatí advocatus, documentat al segle XIV. En canvi, l'advocat, el superaliment verd, ve del nàhuatl ahuacalt i apareix en textos valencians dels segles XVIII i XIX en forma d'advocat. Així doncs, què va ser primer, l'advocat o l'advocat? Clarament, l'advocat. L'advocat pot menjar advocats, però l'advocat no pot menjar advocats. Bé, de moment no tenim indicis que el fruit sigui carnívor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: No busca la fama.
2: L'opció dels que en saben.

regles, en tot el que fas cada dia, perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant amb Fontvella, una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Fontvella, omple't de minerals.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
4: Home, sí,

0: les veus consolidades de la lírica, com són les del tenor franco-suís Benjamin Bernheim i la soprano albanesa Ermonella Yajo, inauguraran el 17 de juliol el Festival de Peralada, amb àries de Puccini, Verdi, Gounod, Massenet o Leoncavallo. Un certamen que arriba al 40è aniversari reforçant els seus pilars bàsics. Oriol Aguilan és el director.
1: Amb una programació que al llarg de 15 nits respon als trets definidors de la lírica i la dansa de Peralada, de producció pròpia, compromès sempre amb la nova creació.
0: En aquest sentit, Joan Anton Reig hi signarà un espectacle multidisciplinar que combina dansa i gastronomia amb el ballarí i coreògraf britànic Boti Seba, guanyador del Young Artist European Award. Oriol Pla dirigirà una òpera sobre la imatge i la pressió digital titulada Estètica i Massacre, amb composició de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt. Cristina Pavarotti signa els textos de Diario de una Madre, d'estrena absoluta. Serà un estiu de retrobaments i celebració. Sara Blanc, Núria Rial i el mestre Savall tornen al cartell, com també el ballarí i coreògraf del Ballet d'Hamburg, Aleix Martínez, presentant Niu, celebrant el 10è aniversari del Campus Peralada, pedrera estiuenca de ballarins al territori. Sílvia Pérez Cruz torna amb nou repertori i Lorena Nogal planta el celler Le Terroir, convertint la transformació del raïm en bodegons del moviment. I per maridatges excepcionals, el que porta el coreògraf lionès Mourad Merkouzi amb Four Dance Seasons, les quatre estacions de Vivaldi ballades en breakdance i hip-hop.
2: Ràdio Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.

0: No som invisibles, no som febles, no som estereotips. Som persones vives, actives, diverses i amb moltes coses per donar. I el que exigim no és un favor, és respecte, justícia i visibilitat.
1: Catalunya, amb 295 persones centenàries per cada milió d'habitants, és una de les zones del món amb les taxes més altes després del Japó o Portugal. Una xifra que no para de créixer. Avui parlem amb algunes d'aquestes centenàries, Joana Cendra.
2: La Ramona, l'Àngela i la Cloti sumen més de 300 anys de vida. Viuen juntes a la residència Càcer de Lleida amb dues dones més també centenàries. El secret de tot plegat?
3: Tendríem que estudiar-lo.
4: Una mica de cosir, una mica d'anar a passeig i anar passant. Ves qui m'expliqui jo.
2: Ens reben assegudes a les seues butaques, pentinades i maquillades, ens expliquen així els seus records.
4: Ho he estat, ho soc i ho seré, particularment de la Mare del Carme.
3: Va luchando, luchando, a poco, y sales adelante, y ya está. I esa es la vida.
2: 100 anys de vida en plena consciència i coneixement de les coses.
5: Quan vas tu al metge, vas acompanyada, per exemple, i el metge es dirigeix a la persona que et va acompanyar. No pregunta com te trobes.
6: Moltes vegades, al anar a postos administratius i presentar documentació, em comenten, ¿y viene usted solo?
7: Si vaig a una botiga a comprar segons què, com sigui una cosa que sigui bastant novedosa o alguna del tipus d'informació, informàtica, bueno, llavors ja és que si vas sola t'ho expliquen com si fossis una criatura petita.
1: Davant en poder envellir amb dignitat i rebre el respecte que mereixen.
8: Volem envellir amb dignitat, no amb por. Som una part activa de la societat. Som artífecs de la nostra pròpia vida i som un grup social amb identitat pròpia i drets compartits.
2: Una generació indestructible que encara té molt a dir.
9: Perquè tots podem arribar i això ja és una gran victòria.

0: Apuja el volum.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Digue'm?
4: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
3: Dispensem?
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Hola, maco. Pues escolta, jo estic aquí com a pez en l'aigua, tu. Ho tinc... Ho estic esperant, perquè m'agraden aquests reptes. Llavors, clar, què vol dir? Pues que la persona ja hi posa molt. Quan un metge posa molt d'interès en el que fa, evidentment, aquella persona ja es converteix en un millor professional i a més, pot ajudar millor les persones. Per què? Pues perquè els explica les coses bé, ho explica amb interès, i no és senzillament allò de dir, vinga, otro, vayan pasando. Jo l'any passat et vaig fer un detall, i aquest any te'l tornaré a fer. Gran persona, és una de les persones que admiro. No s'ha de decantar cap a un puesto perquè tingui més èxit o no, sinó cap a el que vocacionalment li surt.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.

A Bonària, des de 1959, tot comença al camp, perquè és aquí, al camp, on més de 4.500 pagesos i ramaders crien aus i bestiar per oferir-nos els millors productes d'aquí. La gestió agrària, junt amb els centres de recollida de cereals, són el punt de partida perquè les nostres plantes d'alimentació animal, distribuïdes geogràficament a prop de les granges, puguin elaborar els pinsos per alimentar les aus i el bestiar. La nostra missió és assegurar la rendibilitat de les produccions ramaderes dels nostres socis. Un equip de veterinaris i tècnics recolza els ramaders en la seva tasca diària de cria i engreix. També comptem amb una incubadora i un centre d'inseminació propis. La tradició dels productes ben fets i una elaboració pròpia de confiança són la nostra manera de fer, que ens permet oferir productes de la màxima qualitat i frescor. El nostre cicle productiu complet busca la sostenibilitat de les produccions i del medi ambient, la creació i manteniment dels llocs de treball i vetllar per la salut i economia dels nostres clients. Perquè a Bonària tot comença al camp i acaba a les teves mans.

0: 100 grams de tradició. Dos cullerades d'il·lusió. Remoure amb molta cura.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Que res t'impedeixi gaudir-lo.

0: Una institució gastronòmica del País Basc molt característica és la sidreria, la Sagardotegi.
1: Josep Maria Blasi.
0: La Sagardotegi són uns establiments que tenen cert parentiu amb les braseries de França. A casa nostra s'ha fet una mala traducció del mot braserie, que el fan servir per denominar un establiment que fan carn a la brasa. A França, al lloc d'origen, la braserie o braser és l'operació de fer cervesa. Els dos tipus de local, la sidreria i la braserie, en un principi s'hi anava a comprar la sidra o la cervesa i de passada a provar com havia sortit la tirada. El tast en dejú és curt i com que es tractava de fer-lo llarg calia posar a l'estómac quelcom consistent. Els compradors de la beguda portaven menjar i amb el temps els de la Sagardotegi van preparar ells mateixos el menjar. Un menú que és inflexible, encara que alguns amplien l'oferta. Truita de bacallà o de bacallà i pebrot i de segon el xuletón, paraula de difícil traducció on es pot veure que el nom no fa la cosa. Costellot o costella del bou no informen d'igual manera que xuletón, que si se n'ha vist o se n'ha menjat algun es veu la diferència. I de postres normalment formatge i diazàbal de preferència.
2: Diego, ¿cómo se lo flipa?

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: Comença a haver-hi nivell.

0: I parlant d'emocions.
1: 58.
2: Canviem radicalment de qüestió.
3: Llibres per somiar.
4: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
2: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
1: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
2: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
3: Som en Jordi, en David i jo en Joan, hortolans i pagesos, i junts treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu. A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol. Dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des del mercat a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques, de l'hort al plat. Bon profit.
4: Orgànic Empordà. Fruita i verdura de casa.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Oli Verge Extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
7: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
6: Amb certification.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.

0: Ràdio Vilasacra, molt més que ràdio.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Us truco des del poble de Guimerà, Lleida. Us escolto per internet quan no hi ha cortes, que quan hi ha cortes de senyal m'enfado. Tinc una botiguera, tinc posada sempre molt entretinguda. Una abraçada des...
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
0: Repetiràs.
6: Mmm, que bo. Mereix una cançó.
0: Un viatge en el temps.

és el que menges o allà on ho compres. Els serveis també han de ser de proximitat. La llum i el gas, les assegurances, les telecomunicacions, l'energia solar, la benzina i les assegurances de salut. Les empreses que són més a prop del teu cor. Tria Catalunya.

0: el 80% d'aliments per a infants menors de 3 anys que es comercialitzen a l'estat espanyol són de baixa qualitat nutricional i no compleixen amb els estàndards que marca l'Organització Mundial de la Salut, segons un estudi liderat per la Universitat Rovira i Virgili. Pilar Ribas.
1: Per fer l'estudi s'han analitzat més de 800 productes com ara purés, làctics, snacks i begudes. L'equip investigador va detectar problemes nutricionals repetitius en aquests aliments, com un elevat contingut en sucres afegits de forma freqüent a través de sucs concentrats, baixa aportació calòrica i poca densitat energètica. Paulina Lesinska, primera autora de l'estudi.
2: Los niños están desarrollando no solo su cerebro, creando nuevas conexiones neuronales, pero también están creando sus hábitos alimentarios futuros. Luego tenemos niños que están acostumbrados solo a comer productos muy, muy dulces y por eso en España hay una obesidad muy importante en la población infantil.
1: A més, segons l'estudi publicat a l'European Journal of Pediatrics, moltes de les etiquetes dels productes analitzats eren fruit d'estratègies de màrqueting que induïen a error.
2: Uno de los más comunes es sin azúcares añadidos, pero luego cuando miras entre los ingredientes ves que se añadió incluso a comidas saladas o a lácteos purés de frutas o zumos de frutas. Entonces eso sí que cuenta como un azúcar añadido.
1: L'any 2022 el Ministeri de Consum va aprovar un real decret per regular la publicitat d'aliments i begudes adreçades als infants, utilitzant els criteris de l'OMS com a base. Però la tramitació del text continua bloquejada a l'espera de ser aprovada pel Consell de Ministres.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escoltar altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicarà.

0: febre, que ha de tindre una bona taronja.
1: Dolçor, sucositat i ese toc cítric perfecte.
0: Correcte. I quina és l'única que aprova amb nota?
1: Les taronges i mandarines estudiante.
0: La fruita que sempre trau, matrícula d'honor.

0: but now they call it swing.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: I parlant d'emocions...
5: 38.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Allò que llegeixes en diagonal, que has sentit dir a un veí, que has vist de passada a les xarxes, t'ho expliquem. Tota l'actualitat al detall, si passa, nosaltres t'ho expliquem.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: servei de socor de Ràdio Vila-sacra 107 FM.
1: Socorro! Socorro!
2: Es prega a qui tira papers i brutícia al carrer i no té en compte que tenim papereres, es posi en contacte urgentment amb el seu psiquiatre, que el busca perquè expliqui en detall com se sent embrutant el que és també dels altres.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 97251 1268.

0: Nutricionalment, un calçot és molt semblant a la ceba blanca i, per tant, proporciona poca energia. La ceba, de la mateixa manera que l'all, té propietats terapèutiques com ara depurar l'aparell digestiu, destruir les pedres renals, actuar com antisèptic, combatre l'arteriosclerosi i la hipertensió o prevenir certs tipus de càncer. També cal destacar que és una font d'antioxidants gràcies als flavonoides i als compostos sulfurats que conté.
1: I és que els productes catalans són salut.

0: informació, música, entreteniment.
1: El vicari d'Arles ni té pèl ni té res.
2: Ara temps per la cultura.
3: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint. Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anis Rodari.
4: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
3: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
4: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment de quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
5: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm, gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
6: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.
0: La cançó del dia.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui!
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Una oposició és com fer el Camino de Santiago, un recorregut que sense el suport adequat no es completaria. Amb més de 100.000 places a la teva disposició, Adams et prepara per aconseguir l'estabilitat laboral que tant desitges. Més de 60.000 alumnes ja han aconseguit la seva plaça amb nosaltres. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
0: Repetiràs.
5: És la teva, la meva, la nostra, la de l'Empordà, Ràdio Vila-sacra, la millor...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un mes de començar la verema, els pagesos estan preocupats perquè estan baixant les compres de raïm i es quedarà sense vendre. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava, tant al mercat interior com a l'internacional. I la causa en què tothom coincideix és que s'està canviant la manera de beure. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
2: Aquest any les vinyes estan plenes de raïm sa. És un any sense sequera ni plagues, però una part d'aquest raïm no té comprador. Els cellers rebaixen comandes perquè a ells també se'ls han reduït les vendes. Ho estan patint viticultors com Jaume Domènech de la JARC i Josep Marrugat d'Unió de Pagesos.
3: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%. És un mal de cap molt important.
4: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes. I això no ho recuperarem.
2: A les cooperatives ja no saben què fer perquè se'ls acumula el vi d'anys anteriors. Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
5: Els elaboradors i els distribuïdors es queixen de que ha caigut les vendes i que no poden col·locar el vi al mercat. El problema el tenim que ja tenim les bodegues plenes. No sabem ni on col·locar-lo.
2: Els cellers diuen que ells també venen menys. El director general de Sumarroca és Joaquim Toses.
6: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
2: I creu que els esforços han d'anar cap aquí.
6: El que cal és buscar nous moments de consum, noves propostes de valor i també nous mercats que en el seu mercat domèstic, dins del mercat, com per exemple Brasil, continuen creixent moltíssim.
2: Tots coincideixen que no es pot girar l'esquena a les noves tendències, vins frescos de poca graduació i productes de moda com ara els Aperol Spritz.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
1: Ens van dir, això és impossible.
2: Impossible?
1: Impossible com llançar-se des de l'estratosfera amb paracaigudes trencant la barrera del so?
2: Impossible com que et caigui un llamp 7 vegades i encara siguis viu?
3: Impossible, eh?
4: Perquè tot sembla impossible.
5: Fins que algú ho fa possible.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: A l'Alt Empordà.
8: Gràcies a tu.
9: Increïble.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Volar en globus? Camins de vent.
2: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i al 675-100-200.
1: Caminsdevent.com i 675-100-200.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
5: Hola, Martí, Núria, com esteu?
6: Estem molt bé.
7: Ara mateix venim de la botiga Rem.
5: Botiga Rem? I què venen allà?
7: És una botiga de roba electrònica.
5: Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
6: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
5: Uau, és increïble!
6: Rem, roba electrònica a la moda. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
7: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
5: Rem!

0: permeti'm la documentació.
1: Hola, Laia.
0: Ostres, Mireia.
1: Ja ets mossa d'esquadra?
0: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
2: Jo continuo preparant-me online.
0: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
3: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Riu, riu.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
4: Els poemes no cauen del cel, o sí?
5: La poesia plana sobre la vida fulgós d'altres mons, t'esclata els ulls. També estrelles d'aigua aixugades a la cala de la infantesa, quan retuts tornen els àngels, ja sense sal, sense ales, i tu intentes agafar-ne les ombres. Antònia Vicenç. Els poemes són quadres que cal penjar a la memòria. Són contes que tenen música. Són com trens de paraules que corren i s'aturen a llocs que no coneixes. O potser, només, esquitxos d'una pel·lícula. Josep Maria Sala Vall d'Aura.
4: Les professores de la Universitat de Vic, Vanessa Amat, Maria Carme Bernal i Isabel Montanyà publiquen Plouen poemes, una antologia de poetes catalans per als més menuts de casa. El llibre conté més de 130 textos poètics d'autors com Montserrat Abelló, Miquel Martí i Pol, Joana Raspall o mossèn Cinto Verdaguer. Ho explica Amat.
6: Autors que han escrit poemes dirigits als infants i d'altres que inicialment no estaven escrits, dirigits als nens i nenes, però que tenen elements que els fan atractius pels infants, per la musicalitat, per la rima, per alguns aspectes de llenguatge, metàfores.
4: Les autores han detectat que hi ha un buit en la formació poètica dels infants. Si bé és cert que de petits ens canten cançons i moixaines, a mesura que ens fem grans ho associem a comentaris de text o a dates assenyalades com Sant Jordi o Nadal. L'objectiu d'aquest llibre és retornar-nos al plaer pel que elles anomenen la partitura de la llengua.
6: Descriuen imatges plàstiques doncs, que colpeixen els nens i nenes de descoberta, aquesta emoció que els nens senten a l'hora de descobrir l'entorn i el poeta t'ajuda a donar una mirada nova a les coses.
4: Els poemes s'acompanyen de les il·lustracions de Morat Abselan, unes imatges que ajuden a captar l'atenció dels petits, tot i que, com explica Mat, els nens generen un vincle molt fort amb la poesia.
6: Els nens connecten molt amb la poesia quan són petits, des del punt de vista oral, juguen amb la llengua, són molt receptius als poemes, eh? Són capaços d'imaginar-se les imatges plàstiques que els transmeten. Els nens miren l'entorn amb una mirada neta, nova, i la poesia els ofereix moltes d'aquestes mirades que connecten molt amb ells.
4: Plouen poemes, un llibre per nens de totes les edats, i és que la pluja impregna grans i petits.
5: Nit als carrers i a les places, tot és tancat i barrat. Vola una ratapinyada, com un paraigua espatllat. Núria Albó.

0: informar-te dels teus drets com a consumidor o consumidora, demaneu i conserveu la factura o el tiquet de compra. Truca al 012 i demana fer una consulta de consum.
1: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vilasacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: A Ràdio Vilasacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
2: ¿Qué te voy a decir?

0: conciencia tranquila, pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
1: L'Espanya-Portugal es jugarà a les 9 del vespre i més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica. Un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella al setzens de final i que finalment podrà jugar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans apunten que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat, afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. I encara en futbol, el blaugrana Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola, ha parlat d'un possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça.
2: Sí, obviamente ya lo he dicho, que es un jugadorazo y obviamente si... Si él desea venir, espero que así sea. Al final, yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
1: El Madrid, per la seva part, ha fet oficial el fitxatge de lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba procedent de l'Inter de Milà.
3: Esports.
4: Ràdio Vila-sacra.
1: El mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa del Tour de França, disputada entre Tarragona i Barcelona. Una etapa que va ser seguida per unes 60.000 persones a la sortida de Tarragona i 125.000 a Barcelona a l'arribada, segons dades oficials. Del Toro, debutant a la ronda francesa, ha entrat en el primer lloc a l'arribada de Montjuïc, acompanyat del cap de files del seu equip, Tadej Pogačar, que ha estat segon. El belga Remco Evenepoel va ser tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. L'olotí d'origen neerlandès de l'equip Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
5: Sí, pues només el fet d'estar aquí pues ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi pues encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, pues, sense paraules.
1: A la classificació general, el danès Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogačar i 15 sobre Evenepoel. Avui, tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, de 195 quilòmetres.
6: I parlant d'emocions...
7: 51...
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
8: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
10: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
8: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
11: Ho estem vivint. Ho veiem venir i encara no reaccionem. Bota, bota, la pilota. I a veure quan explota.
12: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
3: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
4: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
5: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
6: Se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Valldeperes recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes podeu trucar al 647 93 41 72.
7: I parlant d'emocions.
8: 2. A punt per dir sí?
9: Yes. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
10: Ara, tot català.

0: Si has de fer alguna obra o reforma, no agafis a qualsevol. Busca un professional acreditat. La seva factura, la millor garantia. A casa teva, no te la juguis. Unió d'Empresaris de la Construcció.
1: Construccions i reformes Horitzon. Pujada al Puig Rom 15. Roses. Telèfon 972255118.
2: GironaNotícies.com.
3: L'informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps.
4: GironaNotícies.com.
3: El teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
2: GironaNotícies.com.
3: L'informació tal com cal.
5: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.
6: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà, així de clar.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.
9: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Cada vegada som més.
10: En el 107 de la FM...
11: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
12: Voleu fer realitat la dita com a casa enlloc?
13: Reivindicatiu per excel·lència s'ha caracteritzat sempre per no tenir pèls a la llengua i per dir el que pensen tal com raja. Sens dubte, som a Girona amb el rock a la faixa tal com raja.

0: Tanca els ulls.
1: Darrerament s'ha instal·lat un missatge negatiu que genera preocupació entre les famílies perquè dona a entendre que els seus fills i filles no aprenen a l'escola. Puc dir amb coneixement de causa que aquest missatge és una mitja veritat i com a tal és injust. L'escola, tant la pública com la privada, necessiten una reforma en profunditat, ja que els temps han canviat i les necessitats socials i culturals també. El tema és complex. Com diu l'antropòleg Edgar Morin, cal reformar el pensament per reformar l'escola. Conec i comparteixo colze amb colze la quotidianitat de moltes escoles i mestres que, malgrat decisions del departament, es troben per estudiar i pensar sobre el que fan, conscients que el segle XXI no es pot ensenyar ni tampoc s'aprèn com el segle passat. Aquestes escoles que us parlo són públiques i es preocupen perquè els pares coneguin i puguin entendre aquestes noves maneres d'aprendre que es basen en la comunicació, en el rigor i en les persones. Gràcies per deixar-me explicar i espero que quan es parli d'educació també tinguin peu els professionals que treballen per la seva millora.
2: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
3: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
4: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: Ràdio més pròxima.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ah, quin mal!
3: On?
2: Al coll. Tinc tortícoli.
3: Tortícoli. Ràdio Salil, crema antiinflamatori amb efecte calor. Ràdio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: Tot català.
1: L'oasi de la música en català.
2: Es tracta d'un disc força íntim, amb temes més llargs de l'habitual, més madur, tant en la seva música com també en les seves lletres. Però en aquest àlbum sí que trobem tot de petites joies escampades per les seves diverses pistes.

d'aigua i mai s'ofegava i es feia unes arracades amb perles marines. Ah, i a més era íntima amiga dels dofins i els taurons i les gambes. Era Marta que somiava que la Terra era quadrada i se n'anava a passar les vacances a una altra galàxia. I el Fidel que somiava que li furia una pedra del rei d'Espanya. I el Gerard, que somiava que era un gat, que somiava que era el Gerard que somiava. I la Joana somiava que el seu pare mai la pagava. I la Roser, que somiava que sa mare mai la renyava. I la Cristina, que se n'anava xinutxant a la Xina i parlava xinès de la Xina, xin, xin, xinès, xau.

clar, mai s'hi presentava. Però la mestra mai li posava una falta i sempre la provava. Perquè la vera estudia no estudiava. Presumia, carai si somiava. Carai quina senyoreta que simpàtica que era, que somiava que era una marreca i cantava com una gitaneta a les nits de

que es imposible explicar-les. I, en fi, sobre les coses que somiava la Laura, és millor no saber-les. I és que fins al conserge pintava escoles sense muralles, ni classes, ni reixes, ni mestres, ni tonteries d'aquestes, només finestres obertes per on feien carreres els somnis dels nens i les nenes. I mentrestant la Fina nedava amb sirena.

0: viatge en el temps.
1: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Les coses d'una altra manera. Acosta't.
3: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
4: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.

estem vius, que som jo mateix, que junts som la vida, veiem com el món reneix. Navegant amb les consciències a través de l'univers, veiem com la vida esclata i com l'aigua flueix. I ara mateix, a cada instant, la llum que il·lumina segueix perseguint endavant. Troba la persona o l'energia que t'ensenyi que ets tu, la nova vida i la màgia de seguir respirant.

Hola a tothom! Sabies que està prohibit que una web amb el domini.cat tingui res a veure amb gats? L'any 2006 es va posar en funcionament el domini.cat. Els criteris perquè un portal web tingui aquest domini són que sigui en català o que estigui relacionat amb la cultura catalana. Però queda prohibida explícitament la utilització d'aquest domini per a pàgines web relacionades amb gats en qualsevol idioma que no sigui el català, ja que cat és la traducció de gat a l'anglès. No obstant això, una web amb el domini.cat íntegrament escrita en llengua catalana

Mira que hi ha canals i canals i canals, canals i al final canals, he acabat mirant la televisió a la carta, TV3 a la carta, perquè allò que fan en directe el després de sopar no hi ha res que em convenci, o no tinc l'habilitat. A veure si algú pot explicar com es pot fer per trobar l'habilitat de saber trobar un programa que t'agradi, no? I perquè jo vaig fotent voltes a tots els canals. Ai, Déu meu. Quan has acabat la volta han passat 15 minuts.

0: Vius i estimes la música en català?
1: Em vull mullar.
0: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Hamas dissol el seu govern a Gaza per donar pas a un comitè tecnòcrata palestí que administri la franja. La decisió s'emmarca en l'acord d'alto el foc amb Israel i ha de garantir la presència palestina a les institucions de Gaza. Només hi mantindrà personal tècnic i professional perquè no hi hagi un buit a la governança. D'aquesta manera es posa fi a 20 anys de control absolut de Gaza per part del moviment islamista. Ara bé, això no suposa la fi de Hamas ni el seu desarmament. És un pas polític per permetre una transició en el govern d'aquest enclavament i explorar una possible reconciliació amb la resta de formacions palestines. La situació humanitària a la franja continua sent catastròfica, mentrestant la treva continua sent paper mullat per part d'Israel, i és que tres palestins han mort aquesta mateixa matinada per atacs de l'exèrcit israelià, segons fonts mèdiques. En total, 73.000 des de l'inici de la invasió han mort.
2: Ràdio Vila-sacra, Empordà, 107 FM.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
3: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: A Gran Jonquera, l'últim dijous de cada mes, descomptes de fins al 50%. En diem superdijous perquè dir-ne el dia en què et compres 3 ulleres de sol al teu germà li que vols a la Terra i demaneu pizzas per 4 perquè s'ha fet l'hora de sopar, era massa llarg. Vine a gaudir del superdijous, l'últim dijous de cada mes, al Centre Comercial Gran Jonquera. Vindràs pels descomptes i t'hi quedaràs per molt més.
2: 012, la millor resposta.
3: Tasta la vida amb aliments Unyà.
4: Pizzas i pasta fresca ecològiques, 100% naturals, sense additius, artesanes i amb ingredients de qualitat, elaborades per un projecte social. La Fundació Ramon Noguera, que dona feina a persones amb discapacitat.
3: Busca les receptes d'Unyà a Instagram i coneix el projecte i els punts de venda a alimentsunyà.org.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

0: 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Un puntàs.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Ahir se'm va anar la llum i com que tinc els despertadors elèctrics, doncs se'm va anar el que és el despertador. Bueno, em vaig aixecar, me va que passava i... Bueno, estava... No, al carrer hi havia llum. Al carrer hi havia llum, sí. Perquè pel vidre de la porta, doncs, m'entrava llum. I llavors, esclar, no m'ha sonat el despertador i ara vaig una mica així, tonta. Val, moltes gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

l'agenda d'estiu de Figueres a Escena continua oferint una programació diversa i oberta a tots els públics durant el mes de juliol, amb propostes que combinen cultura popular, música improvisada, celebració comunitària i arts escèniques. El dissabte 11 de juliol a 8:45, la plaça Catalunya acollirà la celebració del 25è aniversari de la Dolça Tardor, organitzada per la colla Polsató. L'esdeveniment serà una gran festa commemorativa per celebrar un quart de segle d'activitat i compromís amb la cultura i la vida associativa de la ciutat. La programació també inclou Ciutat Refugi, una mostra que tindrà lloc els dijous de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Municipal al Jardí. Aquesta proposta convida a la reflexió i al diàleg a través de les arts escèniques, abordant temàtiques socials i humanes d'actualitat. Amb aquestes activitats, Figuera reafirma la seva aposta per una oferta cultural variada, accessible i de qualitat, convertint els espais públics i equipaments de la ciutat en punts de trobada per a la ciutadania durant l'estiu.

0: Que bo!
1: El català està ple de localismes, és a dir, formes pròpies d'una població o d'una zona determinada que no s'utilitzen en cap altre lloc. Per exemple, a Terrassa no diuen carmanyoles, diuen taifes. A Mataró, fer toris vol dir fer campana. A Banyoles no penjarem una pilota a un arbre, sinó que l'esperxarem a un arbre. O al Camp de Tarragona, dels ximples se'n diuen alonsos. De la mateixa manera que de fer el ruc se'n diu fer l'alonso.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, perquè la ciutadania que observi l'eclipsi solar total el pròxim 12 d'agost podrà participar en un projecte de recerca pioner al món que analitzarà la resposta del nostre cos al fenomen, o ens ho explica la Laura Hurtado.
2: La ciència ja ha estudiat com afecta un eclipsi solar total a la natura, però ara el projecte Solaris vol anar més enllà i analitzar quina és la reacció humana. La participació serà voluntària i anònima i els ciutadans que observin el fenomen, sigui de manera total o parcial, facilitaran dades biomètriques. Núria Montserrat és la consellera del Departament de Recerca i Universitats.
3: Qualsevol ciutadà que tingui un smartwatch pugui descarregar una aplicació a la nostra web i a partir d'aquí, doncs, els dies previs, el dia 12 d'agost, el dia 12 d'agost i dies posteriors al 12 d'agost, es poden descarregar aquestes dades des de la freqüència cardíaca fins a altres.
2: El projecte compta amb la participació de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La distància que hi ha entre afirmar...
2: El terraplanisme és una teoria rodona.
1: I...
2: La Terra és rodona. Totalment.
1: Es mesura en llibres. Descobreix-los a casadellibre.com.
3: Ei, ei, ei, nois! Tinc una torrada aquí a la motxilla.
4: Què? No pot ser!
3: Oli!
5: Què? Jo tinc l'all!
6: No, jo tinc l'all!
4: Impossible, si no podem fer un pan tomaca.
6: No, a veure, quin all tens tu?
4: Jo tinc l'all aquest vermell gran.
3: Que tonto, això és un tomàquet, tio!
4: Llavors podem fer pan tomàquet?
3: Sí!
4: Quina sort!

0: I parlant d'emocions.
1: 82.
2: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
3: Sempre anava atabalat.

0: On som?
1: Doncs estem al Museu de Guissona, que és un museu d'arqueologia romana centrat en la ciutat romana de Yeso.
0: Guissona abans era Yeso.
1: Això mateix.
0: I per què som aquí? Perquè, clar, el museu és molt bonic i tot això, però jo sé que hi ha un real protagonista.
1: Doncs per un gat, Catus de Yeso. Un cop passada la pandèmia, un gat negre de carrer va començar a voltar pel parc arqueològic, doncs li vam començar a donar menjar, les visites van convertir a diari, i el fet és que el gat estava malalt. Va portar, doncs, a que l'adoptéssim, o que ell ens adoptés a nosaltres, perquè es va quedar a viure al museu.
0: La gent ve a veure el gat.
1: Doncs cada cop més, des de que es va convertir en un fenomen mediàtic.
0: Jo que he vist el perfil d'Instagram, de vegades és com que tu realment sembla una persona.
1: De fet, jo algun cop tinc converses a través d'Instagram amb ell. Li responc als seus comentaris i ell em retorna. Ah?
0: Teniu merchandising, teniu moltes coses d'ell. Veig assomar-se com un gat.
1: Nerea, doncs et presento el Catus.
0: Hola, Catus. El puc tocar?
2: Sí, no et farà.
0: Catus, ai, no me vol. Catus. Ni cas. Catus. Ara sí que em fa cas, David.
1: Sí.
0: No em puc. Vine amb mi, vine amb mi. Vine, Catus. Molt bé, si estàs a casa. Catus, Catus! Ah, me'l vols furtar tu, eh? Que vols que te fas a casa tu? Sí, Catus. Catus no, Catus. Vine. Què? I has vingut al museu a veure el gat o per veure el museu?
3: Per veure el gat.
0: Vostè, que havia vingut pel gat?
4: Per veure el gat negre.
5: Tothom ve per veure el gat.
0: I vostè també?
5: Sí, doncs què?
0: Me feu un gatet a càmera així a miau?
4: Miau.
5: Miau. Miau.
6: Cada vez que pongo la tele, mi cerebro se retrasa sin pausa.
7: Yo verdaderamente

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el que portem d'any, la Policia Municipal de Girona ha posat 200 sancions per circular en bicicleta o patinet per la vorera o per llocs no autoritzats, des d'una campanya de control que s'està fent a aquests vehicles i que han avançat des de l'Ajuntament a 3Cat Info. Girona, Maria Rovira.
2: La policia local ha posat prop de 600 sancions a conductors de patinets i 150 ciclistes per diverses infraccions a la ciutat de Girona. Les més nombroses són per circular per la vorera o zones no autoritzades, 45 a bicicletes i 160 a patinets. La regidora de Seguretat, Sílvia Liu, ens destacava que la prioritat és garantir la seguretat dels vianants.
3: Que nosaltres estem molt amatents a les necessitats i al que ens demanen els veïns i veïnes dels barris de Girona, i una de les principals problemàtiques és justament els patinets i les bicicletes en zones que no són correctes, ho hem vist. De fet, la primera tipus de sanció en els dos casos és circular per la vorera.
2: Entre els ciclistes també destaquen les 43 sancions per circular en sentit contrari, la segona infracció amb més multes, i les que són per parlar pel mòbil o no respectar senyals i semàfors. Segons la regidora Sílvia Liu, en els últims anys s'ha notat un increment de sancions, però també més consciència amb la pedagogia, sobretot en els patinets.
3: Any rere any, sí que és veritat que la comparativa des del 2023-24 a 25 anualment hem anat creixent en número de sancions. Sí que és veritat que, per exemple, en el cas del patinet, ens estem trobant que és un mitjà de vehicle que està utilitzant molta gent i que en aquest cas hem de fer molta pedagogia.
2: Precisament en el cas dels patinets, el segon motiu de multa és per anar-hi més persones de les autoritzades, amb 148 denúncies i n'hi ha una vuitantena per no tenir assegurança.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.

0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Apa, tu, quin bany tenen aquesta casa?
2: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
4: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreiderarajola.com. Bé,
5: no? No permetis que humilin a companys de classe.
6: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
5: Denuncia que cal canviar les coses.
7: K25.
8: Què necessites avui?
9: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
10: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?

0: viatgen al temps.
1: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
0: Què diu el carrer? Avui portem un joc. Quina de les dues opcions serà la correcta? O potser les dues?
2: Bé, jo ara et mostro un parell de frases i tu m'has de dir quina és la correcta. La guerra va començar arrel del cop d'estat o la guerra va començar arran del cop d'estat?
3: Jo crec que la segona.
4: Arrel, no?
2: Arrel?
5: Jo diria arran.
4: Jo crec que la primera.
3: És que arran és com... Arran.
2: Quina?
3: Bueno, va, arran.
2: Arran del cop d'estat. Molt bé. Els ocells volen arran de terra o els ocells volen arrel de terra?
6: Diria arran.
5: Arran, però no estic segur.
4: Ara es dirà primera.
2: Ara em diràs la segona.
3: No, no, la primera també.
2: La primera, arran de. Molt bé. I aquesta. Degut a problemes tècnics, suspenem el concert o a causa de problemes tècnics, suspenem el concert?
5: A causa de?
3: Degut a. Jo també diria degut
5: a. A causa.
3: No sé si estan bé les dues, però jo diria causa, no?
2: Molt bé! Estan bé les dues, però preferim en català a causa de. Déu-n'hi-do!
0: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
7: Pues mira.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
9: Vale, vale, vale.
10: Atento.
8: Para es una huicla. Todo esto que aquí a mí pones otro y tú te pones otro.
10: A la traque.
11: 125 pesetes.
12: Chatijuel.

0: desconegut m'ha enviat un missatge i em demana una foto.
1: Ui, no ho dubtis. Truca ara al 017, la línia d'ajuda en ciberseguretat de l'INCIBE. O contacta a través de WhatsApp o Telegram.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Si veus molta televisió, et quedaràs sense visió.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacrà.
6: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
7: Què vols dir?
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Això sí.
10: És així i ja està.
11: Ui, quina joia que ve ara.
12: Tant, que Déu-n'hi-do.
13: Sí.

ajudat a sortir d'aquest neguit. He escrit i m'he desfogat sobre un trist paper mullat. Ells menteixen molt i juguen amb la gent. Ells menteixen molt.

de ser coherent. Riure, riure molt i ajudar la gent. Tenir una família a la que estimar. Treballar de valent per guanyar-me el pa. I és clar, carinyo, que vull salvar el nostre amor. I és clar que sense tu jo

0: cançons que es mouen entre el pop i el folk, en referents com Maria del Mar Bonet, Núria Graham, Joan Miquel Oliver i Antònia Font. Lletres quotidianes i nostàlgiques i un paisatge clarament mediterrani. I un cafè, continent i contingut, i amb una sonoritat senzilla i minimalista, marca de la casa del pop metafísic.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Primeres multes per l'incompliment de la Llei d'Habitatge a Catalunya. La Generalitat ha imposat i notificat sancions de 30.000 euros a tres grans tenidors i té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació, segons ha avançat l'agència EFE. A banda d'aquests expedients sancionadors ja tancats, la Generalitat n'ha estat tramitant 654 més a través de les agències d'habitatge i consum. S'estudien possibles incompliments com saltar-se el topall de preus de lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació, entre d'altres. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta es va aprovar l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la inflació de la infracció. A més, fruit d'un pacte entre el PSC i els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Des d'aquí, petons i abraçades.

Riquesa musical, cançons amb personalitat pròpia i creativitat. Una proposta fresca, original i que fuig d'etiquetes i fórmules estandarditzades. Un món de sonoritats que viatgen per influències que uneixen les tradicions llatinoamericanes amb colors mediterranis o els ritmes balcans d'una manera natural i espontània. I una mirada crítica amb la societat i el món que ens envolta, consolidant així una proposta original i innovadora a nivell creatiu. Comprovem tot això que estem dient escoltant aquest tema.

0: Sigui com sigui.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Boadella d'Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Aclofada prop la muga, ni t'adones del castell que vençut per la marfuga sembla que mudat de pell. I si tens com a cinyell el riu que clapeix i juga els teus peus com un cadell, estens enllà el glauc mantell de l'aigua que posa en fuga el doll de la set aixuga, amb més urc que el vi novell.
5: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
6: Tota la programació a fastempordà.cat.
7: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
8: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
9: Anglaterra i Noruega s'enfrontaran als quarts de final del Mundial de Futbol, tot això després que els anglesos hagin eliminat aquesta matinada Mèxic per 2-3, amb dos gols del madridista Jude Bellingham i un altre de penal de Harry Kane. Pels mexicans han marcat Quiñones i Raúl Jiménez també de penal. El seleccionador mexicà Javier Aguirre reconeix que han pagat molt car les errades que han comès.
10: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí.
9: Abans, Noruega ha donat una de les grans sorpreses del campionat eliminant el Brasil per 2-1 amb dos gols del davanter del City, Erling Haaland, que ha estat el gran protagonista del partit. Neymar ha marcat pel Brasil des del punt de penal ja en el temps afegit. El capità del Brasil, Marquinhos, s'expressava així al final del mateix.
11: Es mi culpa, eu como capitão, os jogadores mais velhos, temos que assumir essa culpa aí para que as próximas gerações possa ter tranquilidade para trabalhar. É um ciclo que vai começar a partir de agora, né? Não sabemos o que vai acontecer.
9: El blaugrana Rafinha no ha jugat ni un minut.
6: Esports.
9: Mentrestant, aquest vespre buscaran també una plaça pels quarts de final les seleccions d'Espanya i Portugal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha parlat de la importància que pot tenir Lamine Yamal al partit d'avui.
12: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Pues eso es una cosa muy buena. Ahora, eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Por eso siempre hablamos en trabajar ese aspecto. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características.
9: Mentrestant, a Portugal, Cristiano Ronaldo ha dit això sobre la possibilitat que aquest pugui ser el seu darrer partit en un Mundial.
13: Vosotros estamos con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quiere ver más aquí.
14: Si te quedas...
13: Ya llegará el día, ya llegará... Pero, mira, te voy a ser sincero, independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila, pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía.
9: L'Espanya-Portugal jugarà a les 9 del vespre i més tard, a les 2 de la matinada, jugaran els Estats Units i Bèlgica. Un partit de vuitens de final que arriba envoltat de polèmica després que la FIFA hagi perdonat el nord-americà Folarin Balogun, que va veure una targeta vermella al setzens de final i que finalment podrà jugar. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha agraït a la FIFA el gest a través de les xarxes socials. De fet, alguns mitjans apunten que hi ha hagut gestions entre la Casa Blanca i la FIFA. La Federació Belga de Futbol ha expressat el seu malestar en un dur comunicat, afirmant que estudia totes les opcions possibles després de la suspensió de la sanció al jugador dels Estats Units. I encara en futbol, el blaugrana Gavi, des de la concentració de la selecció espanyola, ha parlat d'un possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça.
15: Sí, obviamente ya lo he dicho, que es un jugadorazo y obviamente si... Si él desea venir, espero que así sea, final yo creo que cada jugador tiene que estar feliz donde quiere estar, y si él quiere estar en el Barça, pues bienvenido sea. Pero al final, como he dicho, no sé bien cuál es su futuro o las condiciones que tiene allí, no sé la verdad. Pero obviamente me encantaría que viniese.
9: El Madrid, per la seva part, ha fet oficial el fitxatge de lateral neerlandès Denzel Dumfries, que arriba procedent de l'Inter de Milà.
2: Esports.
0: Ràdio Vila-sacra.
9: El mexicà Isaac del Toro s'adjudica la segona etapa del Tour de França, disputada entre Tarragona i Barcelona. Una etapa que va ser seguida per unes 60.000 persones a la sortida de Tarragona i 125.000 a Barcelona a l'arribada, segons dades oficials. Del Toro, debutant a la ronda francesa, ha entrat en el primer lloc a l'arribada de Montjuïc, acompanyat del cap de files del seu equip, Tadej Pogačar, que ha estat segon. El belga Remco Evenepoel va ser tercer i el danès Vingegaard ha estat quart. L'olotí d'origen neerlandès de l'equip Caja Rural, Alex Molenaar, és el nou mallot de la muntanya.
3: Sí, doncs només el fet d'estar aquí doncs ja era un somni, no? I doncs ara veure'm pujant el podi doncs encara ho fa més especial, no? I aquí a Barcelona, amb la família, amb els amics, doncs, sense paraules.
9: A la classificació general, el danès Vingegaard es manté com a líder amb 6 segons d'avantatge sobre Tadej Pogačar i 15 sobre Evenepoel. Avui, tercera i última etapa per territori català entre Granollers i els Angles, de 195 quilòmetres.

Sabies que a principis del segle XX a Catalunya es va fundar la Lliga del Bon Mot? La Lliga del Bon Mot era una entitat que es dedicava a combatre blasfèmies i paraules grolleres a través dels mitjans de comunicació. No és d'estranyar que comptés amb el suport de la política i l'església de l'època. Fins i tot va tenir el suport d'intel·lectuals com Joan Maragall. Finalment, es van dissoldre l'any 1963 i van deixar les armes. Ai, perdó, les armes no. Van deixar de donar la tabarra.

0: música, entreteniment. Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara? Ah!

0: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
1: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
2: Sona bé!
3: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
4: Molt bé, no?
5: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. A Manlleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.

0: I parlant d'emocions.
1: 84.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Pareu bé l'orella. Els pares tenen dret a que els fills rebin la formació moral i religiosa que consideren adequada. Daniel Arasa.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Vols un bon oli? Set d'oli per amanides, peix, carn i vegetals. Ah, i on ens trobes? Directament a setdoli.com. Entra i descobreix el nostre xec regal especial per particulars i empreses. Et sorprendrà. Setdoli.com. Amb un clic tindràs un bon oli a taula.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La calor marcarà el compàs de juliol, per a molts és també el tret de sortida de les esperades vacances d'estiu. I mentre els termòmetres s'enfilen, el sector turístic viu el seu gran moment de la temporada. Fem ruta pel país amb la Gemma Esteve a Girona, la Judit Huerta a Tarragona, la Pepa Sant Genís a Lleida i en Pau Alemany a Barcelona.
2: La temporada turística a la Costa Brava arrenca amb xifres similars a les de l'any passat i amb previsions d'ocupació que poden arribar al voltant del 90%. A Lloret de Mar, el municipi amb més places hoteleres de la zona, unes 30.000, segueixen pendents de dos factors clau, el temps i les reserves d'última hora. Enric Dotres és el president del gremi.
3: Com a empresaris ens agradaria arribar al 100. Sabem que això cada cop és més difícil perquè hi ha moltes modificacions d'última hora, les previsions meteorològiques...
2: El turisme estranger a la Costa Brava representa al voltant del 70%. Especialment en zones com Lloret, Platja d'Aro i Roses. Des de l'Associació d'Apartaments Turístics expliquen que enguany han notat una lleugera baixada del client estrella, el francès. Esther Torrent n'és la portaveu.
4: Doncs aquest mes de juny i la primera quinzena de juliol, coincidint amb època de mundial, doncs que està costant una mica més.
2: Càmpings i allotjaments rurals també es mostren optimistes amb ocupacions altes, sobretot els caps de setmana i el mes d'agost.
5: Tarragona espera tenir unes altes xifres d'ocupació per aquest estiu. Les previsions són optimistes i els empresaris esperen tenir un volum de visitants similar al del 2025, que es va considerar molt bo. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Berta Cabré, valora que l'avançament de l'operativa de l'aeroport de Reus ha fet que durant la primavera hagin arribat més visitants que en anys anteriors, sobretot del Regne Unit i Irlanda.
6: Necessitem desestacionalitzar. Per nosaltres és un gran repte tindre activitat turística molt concentrada. No és el que busquem, busquem la desestacionalització.
5: Durant l'any 2025, a la demarcació de Tarragona es van registrar gairebé 22 milions de pernoctacions.
7: El Pirineu de Lleida, la llau de visitants, s'espera com cada estiu a partir del 15 de juliol i sobretot a l'agost. Però ara les previsions d'ocupació són molt bones els caps de setmana, tant als hotels, als càmpings com les cases rurals. El Josep Castellarnau és el president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
8: A partir del 15 començarà a veure un increment important. Ja d'entre setmana està tranquil·let i el cap de setmana doncs, estem amb 70-80% d'ocupació.
7: Els esports d'aventura encapçalen l'oferta d'activitats turístiques a l'estiu a les comarques de muntanya. Aquest mes de juliol, amb aquestes temperatures tan altes, preveu més demanda que l'any passat, sobretot de les activitats aquàtiques. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
9: Que aquesta pujada de temperatures fa que s'incrementi la demanda, sobretot amb les activitats aquàtiques. Jo crec que tindrem números superiors als d'altres anys, al juliol i, evidentment, a l'agost també.
7: També a la Plana de Lleida les previsions d'ocupació són bones. El Patronat de Turisme de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes a la demarcació de Lleida.
10: La fotografia del turisme a la província de Barcelona deixa una previsió de creixement. Tot i que les principals associacions encara no han revelat el grau d'ocupació ni el percentatge de reserves, els primers mesos de l'any deixen entreveure que els turistes ompliran hotels, restaurants i tendes. Segons dades de l'INE, el nombre de viatgers ha augmentat un 5% en els primers 5 mesos de l'any respecte a 2025. Així que la previsió és positiva en termes econòmics, però en sectors com els albergs s'ha moderat, tal com expressa Marta Ventura, vicepresidenta de l'Associació Catalana d'aquest tipus d'allotjament.
11: Nosaltres les previsions en principi són positives perquè Barcelona continua tenint molta força i continua sent una destinació molt buscada pels turistes, però al mateix temps aquest any sí que estem notant una mica de frenada en la demanda i volem ser prudents.
10: Tot plegat en un any en què s'haurà d'afrontar de nou el repte de combinar l'augment del turisme amb el benestar de la població local que pateix la massificació dels espais públics i l'augment dels preus.
12: Els clàssics sempre tenen valor. Aprofita el temps.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

Com tot procés cultural, col·lectiu i gradual, la data de l'aparició de la llengua catalana en documents escrits com a llengua romans diferenciada del llatí està sempre en permanent revisió. Ara se sap que el llibre més antic escrit íntegrament en català del qual es té notícia és una traducció del Liber Iudicum Visigòtic, conservat parcialment a la Seu d'Urgell i que va ser copiat entre el 1060 i el 1080, la segona meitat del segle XI. Això és un segle i mig abans que es copiessin les homilies d'Organyà, datades entre 1220 i 1230, el text que durant moltíssim temps s'havia considerat la primera fita a l'hora d'establir els orígens del català escrit.

0: Les primeres expressions escrites en català apareixen dins d'un període cronològic, que és el de la Catalunya incipient, o també anomenada la Proto-Catalunya, des del segle IX. Es tracta de mots dispersos i frases cada vegada més elaborades que formen part de textos majoritàriament en llatí i solen trobar-se en diplomes i en tipus de documents que no tenien una finalitat literària ni de creació de cultura. No s'ha de pensar que els escrivans que recorrien cada vegada més a l'ús de la llengua materna ho fessin per ignorància del llatí. Si els primers textos amb influència de la llengua romans o íntegrament en català han aparegut sobretot a les terres pirinenques, no és perquè els escrivans tinguessin dificultats per expressar-se en llatí. El bisbat de la Seu d'Urgell es mantenia un nivell cultural molt alt des de l'època visigoda. L'estudi de la distribució cronològica i geogràfica dels primers textos en català exigeix una metodologia molt rigorosa. El principal repte, sovint, és posar data als documents del català primigeni, fins i tot quan no porten la indicació expressa de quan van ser elaborats. Igualment important és tenir en compte si es tracta de documents originals o, com era molt habitual, còpies posteriors, perquè les pistes que donen sobre la formació del llenguatge no són les mateixes, lògicament, en un cas o en un altre. I, finalment, l'últim problema és identificar-ne els autors. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem de quan comença la llengua catalana. Esclar, tots al llarg de la nostra vida veiem les evolucions de la llengua, com es transforma, com els mitjans de comunicació o les influències d'altres llengües ajuden a transformar-la, però, esclar, en algun moment el català és català i el llatí era el llatí. I això, històricament, sempre s'havia dit, jo ho havia estudiat així, que eren les homilies d'Organyà. Ara sembla sé que no.
1: I qui no ha anat de molta gent que ens escolta, doncs, que ha passat per Organyà i ha anat a Organyà i ha mirat aquells papers i els ha acariciat com si fos, diguem, la cosa més estimada, no? Bé, doncs, el que ara ha sortit i del que parlem avui, aquesta possibilitat de que sigui més o menys 200 anys abans, home, això per un científic, per un investigador, per una persona de la llengua, per persones de la llengua com ho han fet, és una meravella. Però lliga una mica amb algun programa que vam fer de quan parlaven, i ells ho acaben de demostrar, de quan parlàvem de la importància del món visigòtic. És a dir, que des del segle V fins al segle IX, tots aquests segles que deixàvem de banda, que la cultura visigòtica és molt important. I aleshores tot
0: sí,
1: això...
0: Sí, amb el doctor Joan Santacana, recordo.
1: Amb el doctor Joan Santacana, sí. I aleshores, clar, per què? Perquè, com ell deia, és que les coses, els textos, parlen del que la gent viu cada dia, i cada dia viu que si les terres, que si els cultius, que si les guerres, que si els testaments, que si els ramats, que si el bestiar, que si el que sigui. Clar, tot això... molt ho hem de trobar també amb textos oficials amb els quals hi hagi fidelitat, hi hagi lleialtat al món feudal que s'està creant. És a dir, totes aquestes característiques que explicarien aquesta recerca i aquesta descoberta amb el qual, no ser especialista ni molt menys de la llengua, em trec el barret i escoltaré i participaré en l'aspecte social que pugui. En l'aspecte lingüístic, lògicament, l'especialista, doncs, després d'haver-me treure el barret, l'escoltaré.
0: Doncs abans de treure's el barret, els hi vull presentar a una persona que hem tingut la sort de tenir altres vegades en el programa. És el doctor Jesús Alturo, catedràtic de Paleografia, Codicologia i Diplomàtica de la Universitat Autònoma, Creu de Sant Jordi de l'any 21 i coautor, com és bastant habitual amb la seva obra, al costat de Tània Alaix, del llibre Lletres que parlen, Viatge als orígens del català. Doctor Alturo, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres a l'Avantguàrdia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Hem de parlar aquí en el programa, no parlem de màrqueting habitualment, però no és el tema que toquem més, és un tema interessant però no és el nostre tema. Però una cosa que sorprèn és que el llibre Lletres que parlen, Viatge als orígens del català, ha estat i continua sent un dels llibres més venuts amb no ficció a Catalunya. Això revela un interès, òbviament és

0: nostre país és molt sensible al tema de la llengua per molts motius i naturalment estudiar l'origen de la nostra parla és un tema que interessa als especialistes però també al poble català en general i per tant també estem molt contents de que se'ns hagi escoltat la nostra opinió, que és una mica és del tot nova respecte al que fins ara s'havia dit i veiem que de moment està sent acceptat bastant bé.
1: Pues Jesús, si la parla és l'expressió de l'esperit, lògicament és lògic que hi hagi aquest interès tan extraordinari. Volem saber el que diem de l'esperit d'on ens ve. Això té una certa lògica amb tots, no? No cal ser especialista per això, no?
0: Sí, efectivament. Diguem, nosaltres ja comencem el llibre amb una citació de Sèneca en la qual es diu que ningú no estima el seu país perquè sigui gran, sinó perquè és el seu. I el que defineix el país, el que és, com deia Prat de la Riba, l'ànima tangible dels pobles és la llengua. És l'ànima tangible. I és la llengua comuna que ens agermana com a membres d'una col·lectivitat que ve d'una tradició històrica determinada.
2: Lògicament, l'aparició d'una llengua és un fet rellevant i interessant per qualsevol persona que en parli aquesta llengua o no. Però no sé si aquesta passió pel naixement de la llengua passa als parlants de francès, de portuguès, d'alemany, o és una cosa més perquè s'explica per la nostra història política?
0: Jo crec que és una afecció general, diguem, estudiar els orígens, conèixer els orígens de la pròpia parla, interessa una mica a tothom que tingui una mica de sensibilitat.
2: Òbviament.
0: I nosaltres no solament tenim sensibilitat, sinó que hem d'estar molt sensibles per les particulars circumstàncies en què hem de viure en la nostra pròpia llengua, que no sempre ha estat fàcil, ni és fàcil tampoc en l'actualitat.
2: Anem a parlar de la investigació i com és el procés. Com hem comentat, i a més és un tema molt conegut, durant molts i molts anys s'ha parlat de les homilies d'Organyà com la primera expressió escrita de la llengua catalana. Els documents que heu treballat són realment descobriments o és que no s'havia parat atenció? Perquè de vegades això passa, allò està allà a sobre i ningú se'l mira, i en canvi quan te'l comences a mirar te n'adones de coses, o no, o realment no has trobat el paper que no, ningú havia trobat fins aleshores.
0: No, diguem, no, hem trobat alguns documents nous, que escrits en català, però aquests més importants, com són les homilies d'Organyà, o els dos folis que transmeten la traducció catalana del Liber Iudicum, ja eren coneguts. Només que nosaltres ens ho hem mirat potser d'una altra manera i hem arribat a conclusions distintes. De primer, nosaltres ens hem aproximat a aquestes fonts primàries directament, no a través de... Naturalment que hem tingut en compte els estudis anteriors i les edicions anteriors, però hem tingut a les mans i
2: el document.
0: Els documents els hem analitzat des d'un punt de vista paleogràfic, codicològic, diplomàtic i filològic i lingüístic. I això també ens ha portat a oferir unes lectures, unes edicions crítiques noves, absolutament, diria que del 99% dels textos que nosaltres seleccionem i presentem, doncs les nostres edicions són completament noves. Però també és nou la datació, la localització, la contextualització de tots aquests textos que nosaltres hem examinat. I d'altra banda, no solament ens hem fixat en els primers testimonis escrits en la nostra llengua, sinó també del moment de la seva formació. Perquè fins ara la idea predominant era que la llengua catalana s'hauria format a final del segle VII o començament del VIII.
2: Però no hi havia llavors una reproducció escrita d'aquesta formació, m'imagino,
0: No, del segle VII i del segle

0: l'article 8è, efectivament, és una deducció a la qual s'havia arribat a partir que els primers indicis certs de paraules catalanes i que apareixen ja i d'una forma continuada és des del el començament del segle IX.
1: O sigui, no és llatí vulgar, sinó que és paraules catalanes.
0: Sí, el llatí vulgar també requereix una explicació. És una denominació impròpia, però que s'ha consolidat dins de la comunitat internacional, però el llatí vulgar pròpiament és el llatí viu, el llatí quotidià, familiar, el del carrer, l'únic llatí que existia.
2: Clar, és allò que manlleves paraules que venen de, tenen tradicions molt més antigues que no pas el llatí, construccions locals amb respecte a denominacions de determinades coses, l'ús constitucionari i d'hàbits amb respecte a algunes coses. Tots sabem en el català actual, dic per copsar-ho, que la manera que t'expresses tu, Josep Maria, que vens de les terres de Lleida, no és la mateixa manera que m'expresso jo, que vinc del català de Barcelona, diguéssim.
1: I el Jesús, que ve de les terres de Lleida, com que ve del nord, no s'expressa igual que jo, que sóc de la plana Lleida.
2: I el nostre, i ara perquè tenim la convenció de que és correcte, que és incorrecte, però diguéssim, amb la vida quotidiana, això devia ser, per entendre's, el llatí vulgar. La manera d'expressar en un lloc o en un altre, malgrat es podia reconèixer, transformava la manera d'interpretar la paraula o de pronunciar-la.
0: En efecte, diguem, el llatí viu, el llatí corrent, ja va néixer enmig d'una babèlia de llengües, perquè el romà, que després serà llatí quan es va anar estenent, neix influenciat per altres llengües de l'entorn, i després, a mesura que es va expandint, es mantenen els dialectalismes i els provincianismes que es van adquirint. No hi ha una llengua, les llengües pures no existeixen.
1: Afortunadament.
0: No hi ha una llengua pura, però la llengua sempre està en evolució. No. I aleshores es van agafant matisos diversos en la seva expansió geogràfica i també en la seva evolució cronològica.
2: Suposo que és això, llavors, el que estem parlant, del segle VII-VIII, que podem, es pot percebre que va per aquí la cosa.
0: Però nosaltres, diguem, aquesta és la teoria predominant en l'actualitat.
2: D'acord.
0: Nosaltres ho hem canviat, perquè justament analitzant de forma també personal les fonts llatines que permeten de trobar aquests elements del llatí parlat, perquè òbviament no hi ha gravacions de l'antiguitat, i per tant el llatí parlat només el podem deduir dels testimonis que apareixen esporàdicament en els textos literaris i de les pròpies llengües neollatines o romàniques que ens poden metre a la forma originària de la qual procedeixen algunes formes. Fins i tot hi ha hagut algun gran lingüista que ha considerat que aquesta és la principal font del llatí vulgar. No tant els textos, les paraules i les construccions gramaticals que apareixen en els textos literaris, sinó la reconstrucció que permeten les pròpies llengües romàniques que ens possibiliten d'arribar a l'estadi precedent.
2: Per desgràcia, aquest sistema, com no n'hi ha d'altre, diguéssim, però el marge d'error deu ser relativament gran, perquè, esclar,
0: és gran.
2: Ens estem basant en com parlem ara per entendre com es parlava abans, i això, esclar, costa.
0: Però també tenim els testimonis de l'antiguitat, que són aquests que hem intentat nosaltres també d'analitzar directament, que donen molta informació, perquè, de fet, és veritat que les fonts primàries que han sobreviscut moltes vegades o majoritàriament d'una forma un tant aleatòria, i segons si es miren només d'un punt de vista estadístic, correm el risc d'interpretar-les malament. L'estadística és enganya, com sempre.
1: Sí, l'estadística enganya.
0: Enganya, sí, sí. I a vegades es fa servir per enganyar voluntàriament.
1: Involuntàriament i voluntàriament.
2: Acabem de perdre 1.000 o 2.000 seguidors estadístics, que ja no ens sentirem més, en aquest programa.
1: no, al contrari, no. Estadístics, jo recordo alguna assignatura estadística i el primer que et deien és això, l'estadística entre un que es pren dos pollastres i l'altre dos ampolles de cava, no és que cada un sap... Eh?
2: Va, gràcies a tu, acabem de recuperar aquests 2.000 estadístics en el programa.
0: Sí, sí. Sí. Però el que volia dir és que ens hem de fixar sobretot en que la llengua mare del català i de totes les altres llengües romàniques és el llatí vulgar. El llatí literari és un llatí fals. És un llatí de acadèmic, artificial. I hem de tenir també present que els escriptors, els literats, no, ells mateixos no escrivien mai com parlaven. Nosaltres posem l'exemple del mateix Ciceró. De Ciceró ens han quedat els discursos, els discursos extraordinaris, els tractats de retòrica o de política, els sobirans
2: I les cartes.
0: I les cartes. Clar. I clar, i quan escrivia WhatsApps,
2: de l'època,
0: quan escrivia cartes, clar, i s'adreçava sobretot a un amic, a un familiar o al seu secretari, a Tiró, doncs, clar, utilitzava un llenguatge més col·loquial. I aleshores, si de Ciceró només haguessin quedat les epístoles, en tindríem segurament una idea molt diferent de la que tenim ara. Hem posat també l'exemple que si del nostre segle XIX només haguessin quedat els escrits de mossèn Cinto Verdaguer i de Maragall, i per analitzar la situació lingüística del moment només disposéssim d'aquesta font, fàcilment arribaríem a la idea errònia que tots els catalans de l'època parlaven com els àngels. I no és així, i mai no ha estat així. I això passa també amb el llatí. En època del llatí arcaic, en època de les primeres inscripcions i l'època de Plaute, doncs podem veure com en les obres de Plaute, en les comèdies, quan Plaute posa, dona veu a personatges populars, aquests personatges parlen d'una manera diferent a la de Cató, el vell, per exemple, no? Quan hi ha inscripcions, quan hi ha grafits, més endavant també, per gent alfabetitzada, perquè naturalment un que escriu en una paret ha d'estar alfabetitzat, però diguem, no hem de pensar que Ciceró es dediqués ni Virgili a escriure per les parets. Quan s'escriuen grafits, el llenguatge és diferent ens està donant això la font primera. Però a més tenim el testimoni dels mateixos literats. Nosaltres també ens hem fixat en Sèneca quan en un moment determinat de la seva obra diu: abans, quan es parlava llatí, i clar, Sèneca es va llevar la vida l'any 65 després de Crist. Estem en el primer segle després de Crist. Sí, i ja ell deia abans, quan es parlava llatí.
2: A cavall de l'any zero, diguéssim, és el moment àlgid de l'imperi, no? I de l'imperi, abans no, perquè l'imperi arrenca cap al final d'aquell període, però sí, de l'auge de Roma es produeix en el segle primer abans de Crist i el segle primer després de Crist. Per tant, és el moment clau del llatí, no?
0: Exacte,
2: teòricament.
0: Del llatí clàssic, és l'època del llatí clàssic, però clar, és el llatí clàssic és el llatí de Ciceró, d'Horaci, de Virgili,
2: de César,
0: de tots aquests grans escriptors. Però el poble, la gent normal, no parlava com ells escrivien. Sí. I els mateixos legionaris que ens van conquerir, doncs sí que podia entre la tropa haver-hi algun gran personatge.
2: Clar, perquè eren ciutadans i podia ser alguna cosa que però en general no era el cas.
0: Però en general eren persones d'un nivell social i cultural
2: molt simple.
0: Molt simple, sí. I el llenguatge que utilitzarien ple de dialectalismes, de provincianismes, perquè clar, no eren tots romans tampoc, doncs és aquest el llenguatge que ens va arribar aquí, i el que va començar a barrejat amb les parles autòctones a formar el que amb el temps seria el nostre català. I a part d'aquest exemple de Sèneca, que és molt il·lustratiu, perquè si ell ja oïa que en la Còrdoba de a la seva època doncs la gent parlava un llenguatge que ja s'apartava molt del llatí. Doncs al segle IV que és, tenim un personatge molt més proper a nosaltres, que és el bisbe Sant Pacià de Barcelona, un home extraordinàriament culte, el primer pensador català ha estat qualificat, i que escrivia també com els àngels del llatí clàssic. I el Sant Pacià també es queixa del llatí que sentia als carrers de Barcelona del seu temps, i recomanava que s'havia d'estudiar amb més intensitat el llatí. Si ara visqués Sant Pacià, potser hauria pres la decisió de Sèneca també de llevar-se la vida davant la barbàrie domèstica que se sent, no?
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Liber Judicum, o llibre dels jutges, era una còpia traduïda al català de les lleis visigodes que s'havien promulgat a mitjan segle VII i aplicat a la proto-Catalunya fins a entrat al segle XIII. El pergamí més antic que se'n conserva, elaborat entre 1060 i 1080, està lleument socarrimat als extrems, probablement a causa de l'incendi registrat a Santa Maria d'Organyà l'any 1090. Forma part del llibre més antic escrit en català que es coneix. En aquest pergamí apareix la llei número 15, referida als servents que acompanyessin el seu senyor en campanya i que causessin algun dany indegut, i la llei 16, sobre el repartiment de béns entre marit i muller, especialment aquells que augmentessin el patrimoni familiar durant la vida en comú.
4: Això és En Guàrdia.
2: Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Jesús Alturo i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant dels orígens del català i dels orígens del català escrit, que no és exactament el mateix. Doctor Alturo, això que acabem de sentir és sorprenent, perquè sona català molt estrany. És el català més antic que podem... Sí, es pot anomenar català amb això que hem sentit?
0: Sí, naturalment. El català ja estava format d'abans, però es comença a manifestar per escrit d'una manera continuada a partir dels inicis del segle IX, que és quan comencem a tenir documentació també seguida i continuada. De primer, en el segle IX i el segle X, només apareixen algunes paraules, en general topònims, en què són en català. Però el català va agafant terreny, i després apareixen també ja algunes frases, però això serà sobretot a partir del segle XI. El segle XI és el que nosaltres, com Mica Salis, no, anomenem el de la primera normalització lingüística, perquè és quan comença a entrar el català escrit en l'escriptura d'una manera ferma i ja amb una empenta que portarà a la normalització del català escrit.
2: És una època políticament que, a més, al segle XI, en què hi ha una consolidació dels comtats, és l'època que apareixerà més o menys, més cap al final, la paraula Catalunya com a fet habitual. Per tant, estem parlant d'una època d'expansió comercial, de gran poder, molts conflictes interns de la família governant, però al mateix temps aquests conflictes, i amb Mir Geribert, i amb Arnau Mir de Tost, etcètera, etcètera, però que és una època molt viva, molt intensa i de gran discussió política i social. Per tant, és lògic que l'eina que han d'utilitzar lingüística hagi de ser esmolada, perquè ja no estem en matisos, ara ja estem parlant d'un estat, un protoestat o estat de l'època, que necessita aquestes eines lingüístiques per treballar. És normal, per tant, que el català prosperi,
1: Això que Catalunya com tal.
2: És el moment... Sí, és la transició entre els comtats i Catalunya, diguéssim, és el moment aquest.
0: Sí, és... de fet, nosaltres també, en parlar del Liber Judicum, fins ara s'havia dit que hi havia dues traduccions. Una, que queda reflectida en el testimoni conservat a la Seu d'Urgell, un simple foli, i l'altra seria la del foli conservat al monestir de Montserrat.
2: Però el més antic és el de la Seu d'Urgell, per entendre'ns.
0: El més antic és el de la Seu d'Urgell.
2: I és el que hem sentit ara.
1: El que està a l'arxiu de la Seu d'Urgell, que ve d'Organyà, diguem, també.
0: No, a veure, diguem, procedeix, nosaltres diferenciem entre origen i procedència, procedeix de Conques. De Conques.
1: Del poble de Conques.
0: Sí, el fet que un manuscrit procedeixi d'un indret no vol dir que hagués estat copiat en aquell indret. I aleshores nosaltres, analitzant les característiques paleogràfiques d'aquest text, que no porta ni indicació de data ni d'origen,
2: si són fulls escrits sense més,
0: simplement és un foli que ha quedat de la resta d'un llibre, només s'ha conservat ara com ara aquest foli. Doncs bé, analitzant paleogràficament i codicològicament o codicogràficament aquest foli, hem arribat a la conclusió també que va ser copiat a Organyà, perquè té una grafia molt propera a la d'un escriba notable d'Organyà, que era el prevere Travé Radolf. Per tant, Organyà mantindria, diguem, el podi de ser el centre dels primers testimonis importants en català.
2: Però canviaríem la data, diguéssim.
0: Però
2: la data i
0: avancem molt la data, perquè d'aquest foli els seus descobridors van ser mossèn Benigne Marquès i el pare Cebrià Baraut. I després...
1: Que són els arxivers de l'arxiu de la Seu d'Urgell.
0: Exacte, exacte. I, però després el text el va publicar el pare Cebrià Baraut i ell va considerar que la còpia havia estat l'any 1150, mitjan segle XII. I nosaltres avancem aquesta còpia entre els anys 1060-1080. També ho avancem força
2: marge,
0: i a més a més gosem atribuir-ho amb probabilitat, no amb seguretat, a aquest escrivà d'Organyà que hauria fet la còpia per a un jutge d'Organyà molt important, que era el jutge Albertí, que justament és qui va ser acusat de calar foc a la canònica d'Organyà l'any 1090.
2: I per què? Perquè, clar, allò que va foc a una canònica no sembla un acte molt racional, no? Però
0: això requeriria un altre programa d'enguàrdia, perquè l'explicació és molt llarga. Però, diguem, era segurament un personatge furibund, diguem, va ser acusat, que sigui acusat tampoc no vol dir que fos el culpable, però potser sí que ho va ser. Diguem, no, ara aquí no podem fer de jutges.
2: Paranoic no vol dir que no et persegueixin,
0: sí,
2: vull dir que són les dues coses que van conjuntes.
0: Sí, exacte. Però podia ser un personatge furibund, per tant, però era molt culte. Molt culte, i ara jutge no solament d'Organyà sinó també de la Seu d'Urgell i, segons ell mateix diu, ubicue d'arreu
2: sí.
0: I era un jutge molt reputat i molt bo. Per tant, també deduïm que aquesta còpia del prevere Travé devia ser per a ús d'aquest jutge d'Organyà, amb el qual tenia relació d'amistat. Eren amics, eren coetanis, sí. I amics. I el fet que estigui socarrimat, que és un aspecte que no havia estat observat fins ara, doncs vol dir, òbviament, que el llibre el va afectar, sí. Fos aquest de la canònica d'Organyà o un altre, però tot porta a pensar que seria un llibre que es guardava a la canònica d'Organyà i que va ser afectat per aquest incendi i que es van salvar algunes parts que després van servir per reaprofitar el pergamí utilitzable com a coberta d'altres llibres i haurien anat a parar a Conques com a coberta d'un llibre parroquial.

0: tipus de document en què es pot rastrejar la presència del català al llarg del segle XI és el jurament de fidelitat. És el cas d'un document datat entre el 1047 i el 1098 en què Ramon, fill d'Estefania, jura fidelitat a un altre Ramon, que és el comte de Pallars Jussà. El declarant es conjura per ser fidel al comte, per defensar el seu senyor de tots aquells que el vulguin atacar i per tenir cura dels castells que li siguin encomanats, cedint-ne la potestat a la dona del comte, al seu fill o a qualsevol persona a qui li sigui transferida la gestió. Doctor Alturo, acabem de sentir aquest jurament de fidelitat. Com sempre, sona una mica estrany, no? Com sabem que aquesta mena de pronúncia s'ha allunyat del llatí i està convertint-se en català? Perquè, de fet, alguna d'aquestes pronúncies que acabem de sentir, que ens ha ajudat el doctor Alturo, que fossin almenys en el coneixement de la ciència actual, el més properes a com eren, es corresponen realment als sons catalans actuals. O sigui, l'evolució de la llengua de vegades no ens fa pensar, tal com ho hem sentit, en com és ara, no? Òbviament això és així, eh? Vull dir que no, és que és una sorpresa simplement de veure com ha evolucionat i per què, no?
1: Sí, és clar, és un català, és català ja, però és un català primitiu, el més primitiu que coneixem. I nosaltres sabem que, clar, el llenguatge no és sempre constant i encara en l'actualitat doncs hi ha territoris, cada vegada menys, malauradament, però hi ha territoris del país que mantenen un llenguatge més arcaic que no pas uns altres. Diguem, jo que sóc ribagorçà de naixement però pallarès de parla, perquè la meva mare era pallarès, el meu pare era ribagorçà, però sempre s'agafa la parla de la mare, o s'agafava, nosaltres, en comptes de dir volia, dèiem voleva. Entre el voleva i el volevam del llatí, només hi ha la diferència, poca cosa de diferència,
0: sí,
1: no? Sí. Vull dir que tenim aquesta tendència a l'arcaisme. Els juraments de fidelitat són un dels textos més interessants per conèixer el català preliterari, perquè aquests juraments s'havien de pronunciar obligatòriament en català perquè es manifestaven en públic.
0: O sigui, eren llegits en públic, no era només un document que
1: sí,
0: circulava.
1: Exacte, eren com ara veiem a vegades quan el president dels Estats Units el fan jurar el càrrec que ho fa davant de tot el poble, doncs era una cosa semblant, havia de ser en públic, en veu alta, i naturalment amb un llenguatge que s'entengués, perquè allí s'adquirien uns compromisos que s'havien de complir.
0: Molt ferms.
1: Molt ferms,
0: sí.
1: Fins al punt que en els juraments de fidelitat sempre s'especificava la filiació materna, no la paterna.
2: Que la materna és la segura.
1: La materna és la segura, per més seguretat. I per tant, ara, amb tot, també hi ha juraments de fidelitat que s'han conservat escrits íntegrament en llatí. Per tant, no hem de creure, com s'ha pensat també, que el nou món feudal era inexpressable per la llengua llatina. Això és una absurditat. La llengua llatina tenia una potència i va continuar tenint una potència, sí, per expressar...
0: Fins al segle XIX s'utilitza bastament, diguéssim, no estem parlant de...
1: I el XX, nosaltres posem l'exemple també d'algun professor finès que canta les cançons modernes en llatí, i ja encara l'Església doncs manté l'ús del llatí, i en el món acadèmic també el llatí encara està viu, diguem. Però diguem, també és convenient d'explicar no solament en el cas dels juraments de fidelitat, sinó en els altres tipologies documentals, de per què apareixien aquestes formes catalanes i arromançades. En alguna ocasió, en alguna escassa ocasió, sí que podia ser degut a alguna dificultat que pogués tenir l'escrivà, que era sempre un eclesiàstic, a trobar la paraula llatina d'una forma catalana, en algun cas. Nosaltres en donem alguna mostra, però majoritàriament no era aquest el cas. Perquè com es procedia a escriure un document en aquella època? La societat era analfabeta, per tant, quan hi havia dues persones que volien una vendre una propietat i l'altra comprar-la, o fer una permuta, o quan hi havia alguna persona que tenia uns béns que volia deixar en testament, o hi havia qualsevol conveni,
2: les coses de la vida pràctica,
1: de la vida quotidiana i pràctica, doncs tenien una dificultat, perquè les lleis godes justament obligaven a posar aquest conveni per escrit, i ells eren analfabets, no ho podien fer. Què havien de fer? Doncs havien d'anar a la persona que sabia fer-ho, que era el rector de la parròquia o algun altre eclesiàstic conegut. Quan aquests, quan dues persones, per exemple, volien comprar i vendre una propietat, anaven a veure el rector, li explicaven l'acte que volien fer, aquest, si en tenia necessitat, en prenia nota amb unes tauletes encerades, que estaven encara en ús, i una vegada n'havia pres nota, explicava el que ell havia escrit, i si ells, els dos contraents de,
3: veien que allò que havia, que allò, que explicaven era el que volia,
1: era el que volia, doncs els convocava després de tenir la seva aprovació, els convocava per un altre dia, que havien de venir amb testimonis.
3: Però això que el notari encara es fa, diguéssim.
1: És que és el mateix, és el mateix.
2: El que pren nota al notari.
1: Sí, però sí. En aquest moment no hi havia notaris encara, perquè la figura del notari, el que dona fe pública, la fi és pública, això vindrà al segle XIII. Però abans, com que no hi havia notari, el que donava fidelitat a l'acte era la presència dels testimonis. I l'escrivà era un sacerdot, perquè era l'únic que sabia escriure, i per això li deien el rogatari, la persona que era rogada, pregada, per posar per escrit.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: En una data propera a 1220, més o menys en l'època en què es van escriure les homilies d'Organyà, Bernat de Portella li va escriure una carta a l'arcabisbe de Tarragona, Espàrec de la Barca, en què exposava les discòrdies que mantenia amb l'esposa, Blanca. El senyor de la Portella va tenir una vida atzarosa i complicada, i se sap que va tenir fills amb una mistançada, Geralla, que després seria monja de Santa Maria de Valldaura. El fet que en aquesta carta no faci referència a cap fill, ni els que havia tingut amb Blanca, ni els que va tenir amb Geralla, però sí que en parli el testament de 1243, porta a situar aquest text diplomàtic en català a inicis del segle XIII.
5: Això és En Guàrdia.
3: Jesús Alturo, comentàvem que la majoria de textos on comença a aparèixer aquest català inicial són textos molt, molt pràctics, molt pragmàtics, poc literaris. Aquest que hem sentit continua sent pràctic, però ja comença a tenir un cert sentit de narració i d'explicació d'una història que va més enllà de et venc, et compro, et cedeixo.
1: En efecte, perquè ja som al segle XIII, i al segle XIII ja el català escrit ha adquirit una certa habitud. Diguem, el llenguatge escrit predominant continua sent el llatí, però el català, ni que sigui a començament del segle XIII, ja s'escriu amb més desenvoltura, i no és un català tan paratàctic com el del segle XI, en què és un català primitiu, que no hi ha subordinades, hi ha només paraules, frases seguides.
3: Com els indis de les pel·lícules dels anys 50,
1: tant com això. No s'acorre als infinitius, però vull dir, és un llenguatge sobretot escrit amb una ortografia natural, com la que pot tenir un infant en l'actualitat quan comença a escriure, que casa o pot escriure amb K, perquè sona
3: així, ja està,
1: diguem, i doncs això passa el mateix també amb aquests escrivans, perquè hem de pensar que ells estaven habituats a escriure en llatí, i trencar amb aquesta rutina era molt complicat. alguns de nosaltres hem estat educats en una llengua a l'escola que no era la que parlàvem a casa ni amb els amics. I quan vam començar a escriure, enviar cartes als familiars o als amics, doncs ho fèiem amb la llengua que havíem après a escriure a l'escola i no amb la que parlàvem quan ens trobàvem amb ells. Per tant, podem veure que això és el mateix.
2: Sí, sí. Aquesta distorsió absoluta que existeix.
1: Els eclesiàstics, sí, sí, oi? Havien estat educats en llatí i aleshores entre ells parlaven fins i tot en llatí, que ja era una llengua morta, però que gaudia d'una excel·lent salut. I a l'hora d'escriure, doncs, no és que se'ls escapés en textos llatins paraules catalanes, sinó que en textos catalans se'ls escapaven formes llatines.
4: Clar.
1: És al revés, no? Perquè estaven habituats a escriure en llatí.
4: Això també passa al segle XVI, al segle XVII, això ho veus amb els documents de l'època, que constantment hi ha fórmules, no necessàriament jurídiques, molt sovint jurídiques, formes llatines per expressar coses molt directament, perquè com el capellà de torn de està explicant, doncs, per explicar aquell concepte ho deixa anar en llatí i es queda tan ample, diguéssim, sí. Cosa que sembla que és el mateix procés, òbviament, amb tots els segles pel mig que han passat, eh?
1: Però... Sí, exacte, sí, sí. I a més, vull dir, mantenien també en alguns... Nosaltres hem arribat a la conclusió que, per exemple, en les compres-vendes, en aquests documents més habituals, hi havia un formulari en què la carcassa era en llatí i la part substancial del document era en una forma arromançada o ja catalana. Per què? Perquè no perquè després ho haguessin de llegir els interessats, perquè no, si eren analfabets no sabrien llegir ni llatí ni català, sinó perquè el sacerdot que ho havia escrit ho havia d'explicar. Havia d'explicar el que havia escrit davant dels testimonis. I aleshores això ja ho deixava en una llengua que ja li facilités a ell mateix l'explicació.
4: I que els testimonis ho entenguessin.
1: Exacte. Clar. Però, en canvi, el formulari bàsic no li calia traduir-ho perquè d'alguna manera contribuïa a donar solemnitat a l'acte, perquè el llatí era una llengua sagrada i respectada també pels analfabets, perquè aquests analfabets anaven a missa cada setmana i a missa sentien tot el cànon en llatí i només escoltaven en català la predicació. Però tota la fórmula i les paraules
4: per tant,
1: com oremos...
4: Era molt similar, per tant, una cosa i l'altra. O sigui, el document amb una part
1: exacte,
4: canònica, diguéssim, amb llatí...
1: I la part substancial, sí, diguem, per ser entesa en llengua romànica. I aleshores, paraules com oremus, dominus vobiscum, ni que fossin analfabets, això a força de repetició, ho sabien. Nosaltres, alguns de petits, hem sentit encara la missa en llatí i cantar cançons senceres en llatí per persones que segurament no en tenien totes les paraules amb què cantaven.
2: I el rosari en llatí.
1: I el rosari, sí, sí.
2: Hi ha moltes possibilitats de que es conservin encara textes que se'n puguin trobar, d'aquestes que siguin llatines, això, amb aquests compres, vendes, testaments, querelles, etc.
4: D'aquest primer català.
2: D'aquest català, d'aquest llatí que és català.
1: Sí, sí, clar, diguem, bueno, llatí català és
4: català, sí.
1: Hi ha també formes mixtes, arromançades, no? Per exemple, podem trobar la paraula sabater, que és català, però escrit sabatarius, que li dona una forma
4: semi-pseudo-llatina, sí. No és que se'ns acabi el català, però si se'ns acaba el temps, sens dubte. Doctor Jesús Alturo, moltíssimes gràcies per haver tornat al programa. El doctor Alturo, juntament amb Tània Laix, perdó, és l'autor d'aquest llibre de lletres que parlen Viatge als orígens del català, que realment està representant una revolució en com coneixíem la història del català i que, a més, com a bon científic, suposo que desitja que hi hagi algú darrere que digui, no, va ser un any abans, va ser 10 anys abans, perquè això és el magnífic de la ciència.
1: Sí, el diàleg en la ciència és continu i sempre qualsevol canvi que sigui raonat serà benvingut.
4: Sí. Gràcies, doctor Alturo. Gràcies a Maria Soler i Sabater. No tenim més temps. Això és La Guàrdia.

0: Bona nit.
1: 012, la millor resposta.
2: Ah!
3: Què passa?
2: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
1: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
4: On vas? Que el dinar ja està llest.
2: Fins després.
1: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Cau la nit i neix un nou ritme de vida. Univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La gent de Ràdio Vila-sacra no volem competir. Volem gaudir, senzillament. A què és fàcil d'entendre?
2: Molt.
3: Si esteu els mans...

0: Casio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
3: Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
4: Mare meva, quin somni!
5: Ara a Ciman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 €. Ciman, tan senzill com això.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar llops d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
11: Tota la programació a fastempordà.cat.
12: Desconnectin els seus telèfons mòbils. Mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
13: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Salutacions dels pagesos de ciutat que durant la pròxima hora de ràdio remenaran la terra esperant obtenir un bon fruit. Comencem aquí l'Espai Natural, que cada setmana respon, comparteix i aprèn de les vostres experiències amb l'horticultura urbana. És per això que us convidem a participar del programa a través dels perfils que tenim a les xarxes socials o escrivint-nos a pagesosdeciutat@gmail.com. Amb tot, el Xavi Nuses us dona la benvinguda des del control tècnic, també l'Ester Casanovas, a qui saludarem de seguida. Abans, repassem la collita al sumari i ens posem a la feina.

0: i en Mad Wishes. Me va anar molt bé i és molt satisfactori tindre el teu terrat de plantes i damunt són plantes que són fruit, com que és una mica la recompensa al treball fet. Jo penso que el problema més comú que tenim als cossiols sol ser el control del rec. Quan ens passem, enxarquem i matem la planta de massa aigua i a lo millor n'hi ha temporades que no se rega en suficient quantitat. És molt difícil. Ara tinc un rec automàtic, ho he modernitzat i el que he fet és principalment ara, després d'experimentar molt, el que faig és sobretot verdures d'ensalada, és a dir, encisams, espinacs, també plante bledes. Ara mateix ja tinc plantades les faves, que encara no han així, però estan plantades. Fer melons en cossiol és molt, molt difícil, és molt treballós i el resultat no és satisfactori. Però, per exemple, tot el que són pèsols i plantes així de llegum trepadora que no tinguen molt d'arrel, això sí que va bé. Sí que tinc que els meus contenidors són prou grans. No arriba a ser una taula de cultiu, perquè els tinc en terra, però sí que puc fer prou vegetals. Nosaltres hem de tenir també molta més cura d'aportar nutrients sempre al cossiol, perquè els nostres substractes no se queden al fons del cossiol, sinó que se'n van perforats del drenatge. Aleshores, sempre la terra nostra s'empobreix molt més ràpid. I bé, que és un procés que de tant en tant també hem de fer, això d'aportar nutrients a la terra en uns de l'ombricol, en fem de cavall o el que siga, doncs vaig pensar, bé, doncs estem tota la terra, la sé que bé, la puc reutilitzar i vaig una altra vegada enriquir-la. No és el mateix que la gent que té un hort en terra. N'hi ha vegades que te llances, te passen més llavors d'algo una mica més exòtic, com a lo millor un pak choi o alguna cosa així, i també ho plantes. M'he tingut invasió de trips, que són com uns insectes molt xicotets que peguen bot de cossiol en cossiol. Era horrible, vas tindre que llevar-ho tot, deixar la terra a que s'assecara bé per a poder curar-la bé, i damunt n'hi havia plantes que així tot no funcionaven bé en la terra, perquè és que el trip s'expandís un muntó. Vaig tindre també problemes en caragols. Sembla que algun veí tenia una caragolera o havia comprat caragols així al mercat, i de colp i de repent tenia jo plantes menjades per caragols. Baboses, perquè quan plou és inevitable i eixen les baboses. Jo plante directament ja en el cossiol. Tinc el meu propi banc de semilles de llavors i intercanvie bé en l'associació de llavors d'ací de València, o bé entre amics. Per mi és un hobby, és una cosa a la que jo li dedique temps tots els caps de setmana, li dedique almenys un dia, m'agrada d'estar ahí en les plantes. Me tranquil·litza prou, me lleva prou l'estrès. Jo tinc un cossiol fent, no? una terrassa fent. Jo sempre a la gent que vol començar i que no sap per a on, sempre dic, comenceu encara que siguin en faves, perquè com que són més plantes que són prou frondoses i després donen prou producció, és com molt agraït començar per una planta que sigui de productiva. Però els crios a l'escola, nosaltres allí plantem encisams, plantem escaroles, plantem moltes coses, i a d'ells els ajuda a aprendre a tindre paciència i a esperar, que això és molt important, saber esperar el que és la recompensa de després.
1: El testimoni de la Pilar hauria de ser de gran ajuda per tots aquells que s'estan plantejant fer un hort urbà però encara no han començat, ja que ha donat algunes pautes molt interessants que els ajudaran a evitar errors habituals entre principiants. D'entrada, el de quines són les hortalisses que toca sembrar o cultivar en el moment en el que estem. Si no disposem de cap llibre on trobar un calendari de sembra, podem buscar-ne un per internet o acostar-nos a un viver proper on venguin planter. Sempre hi trobareu el que està de temporada i podreu consultar el venedor quan hi haurà d'allò que busqueu. No us faci vergonya preguntar, perquè si és un bon professional us ajudarà molt més del que us penseu. Una altra frase a destacar és que a l'hort urbà hem de portar molts més nutrients perquè se'n van pels forats del drenatge. Gran part dels problemes que ens podem trobar en un hort urbà venen precisament per no adobar suficientment les hortalisses. Una cosa és començar el cultiu amb un substrat ben adobat, ja sigui perquè és nou o perquè conté adob a la barreja, o perquè l'hem reciclat de la temporada anterior i abans d'utilitzar-lo hi hem afegit més nutrients com fems de cavall, compost o humus de cuc. Això és el que se'n diu adob de fons, el que està inicialment en el substrat i ens permetrà començar el cultiu. Recordeu que a mesura que van passant les setmanes, aquest adob va desapareixent. D'una banda perquè les plantes el consumeixen i per l'altra perquè amb els recs o les pluges continuades sempre ajudem a eliminar-lo. És en aquest moment en el que fallem moltes vegades, ja que no hi aportem res més, i és quan la planta necessita més aliment, perquè

0: comença a formar els fruits i no els troba al substrat. Hem d'acostumar-nos a incloure adob de cobertura, que seria el que repartiríem per sobre del substrat per tal de que es vagi incorporant de mica en mica i segueixi alimentant a la planta. Si en resulta més pràctic, n'hi ha també en format líquid, que s'afegeix a l'aigua de rec amb diferents proporcions i periodicitats que no us podem precisar perquè l'oferta al mercat és àmplia i variada. Tornant al testimoni, una altra de les coses per les que possiblement tots hem de passar és per la del fracàs, però amb un punt de vista positiu, que ens ajudi a aprendre i a millorar. En el cas de la Pilar, ens deia que havia desistit de cultivar melons i carxofes degut a que són dues hortalisses treballoses. Amb aquesta expressió, entenem que refereix a l'espai que necessiten per desenvolupar-se correctament i donar fruit. A tots ens ha passat allò d'entusiasmar-nos amb la idea de cultivar alguna hortalissa que ens agrada especialment i sofrir la decepció de que allà on l'hem plantada no aconseguim més que una única carxofa o un melonet molt petit. Fer-ho ens ajudarà a entendre que encara que la planta pot semblar-nos que creix correctament, la balança entre l'esforç que hi hem posat i el resultat obtingut no val la pena. La Pilar explica que hi ha moltes varietats d'hortalisses per fer amanides i des d'aquí us recordem que estem en època de cultivar enciams d'hivern, escaroles, canonges, espinacs, bledes i api, que s'adapta molt bé a testos i jardineres petites de manera que no ens faltaran mai a la cuina. I com no, començar amb les faves, ara que n'és la temporada, és un molt bon consell, perquè com ens deia la Pilar, són agraïdes i donen una bona producció. Sobre les plagues, comentar dues coses. Primer, que el mètode digital, com ella anomena el fet d'agafar qualsevol hoste no desitjat a les nostres plantes amb els dits, és el més ecològic i econòmic que podem utilitzar. Penseu que també el podem utilitzar per saber si hem de tornar a regar els contenidors introduint l'índex en el substrat per detectar la humitat que hi ha sota la superfície. I el segon fa referència a una plaga que va tenir i que anomena trips. Comentar-li que és molt habitual anomenar amb aquest nom a uns petits insectes que podem observar a les fulles de les hortalisses. Fan saltirons i si els mirem bé, veurem que tenen l'aspecte d'una llagosta, només que de mida molt, molt petita. Doncs bé, aquests insectes no s'anomenen trips, com molts pensem, sinó cicadèlids o saltafulles. Si busquem imatges per internet, tant dels uns com dels altres, podrem aprendre a diferenciar-los, però el que ens resultarà de gran ajuda és saber que mentre els cicadèlids fan saltirons, els trips no estan preparats per fer-ho. En qualsevol cas, és una plaga enfadosa perquè ataca moltes hortalisses i anar-hi darrere amb l'esprai de sabó potàssic és complicat, ja que quan ho apliques, molts fugen saltant i se'ns fa difícil eliminar-los perquè el producte no els mulla. Si malauradament patim mosca blanca, trips o psicadèlics, una bona opció seria utilitzar extracte de nim. A més, podem barrejar-lo amb el sabó potàssic sense cap problema. Acabem felicitant la feina que fan a València l'associació Llavors de Sí, recuperant hortalisses de l'horta valenciana i organitzant moltíssimes activitats de difusió, visites guiades, cursos i intercanvis entre els associats. Podeu trobar-los a www.llavorsdesí.org.
1: I com no, també agrair-li a la Pilar Montesinos que hagi compartit amb nosaltres la seva experiència amb l'hort urbà. Si vosaltres en teniu algun i també voleu fer com ella, només us heu de posar en contacte amb el programa.
2: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
1: De València també ens arriba una taula de cultiu amb un innovador sistema de rec hidropònic que permet el creixement d'hortalisses sense necessitat d'utilitzar substrats. El projecte encara està en una fase inicial, però ja ha rebut diversos reconeixements i en un futur no massa llunyà podria revolucionar el concepte d'horticultura urbana que coneixem. Carlos Terol és l'ideòleg del que anomenen Smart Urban Farms, dit d'una altra manera, horts intel·ligents.
3: Mesa concretamente tiene, con esas dimensiones de 1,20 por 80, tiene capacidad para 55 plantas. Esto es un producto a caballo entre el ocio y que tú tengas en casa directamente fresco y natural, lo que se utiliza con más frecuencia. Puedes tener unas bandas dedicadas a tener perejil, albahaca, hierbabuena, especias y luego puedes poner pues algunos vegetales más, hasta 55 plantas. Por ejemplo, lechugas. El ciclo de lechugas son 28 días. Si te plantas en la mesa, pones, destinas 28 orificios a lechugas, tú todos los días tienes tu lechuga y puedes ir replantando. La ventaja que tiene es que aquí no necesitas tierra. Tierra significa pues que siempre hay bichitos, que en definitiva pues es agua y nutrientes. Concretamente pues lleva dos botellas de nutrientes y se pone pues un taponcito, digamos, por cada 10 litros de agua. También es un tema pues que se coge con la praxis, ¿no? Pero está bien, la dosificación que necesita en función de las plantas que tiene está indicada en la literatura de la mesa. Ten en cuenta que en un metro cuadrado no estamos hablando de 55 plantas, y además que pueden crecer hasta donde quieras, incluso si las dimensionas las puedes sacar de la mesa y cultivar calabazas, todo está en función de la agua y los nutrientes que tires. O sea, verdaderamente la capacidad es mucho más grande. La banda que la soporta, que es el sistema NGS, es una multibanda, una banda de plástico en forma triangular, que a su vez lleva tres capas de plástico, de forma que cuando recircula el agua con los nutrientes, la planta tiene una oxigenación, y la planta se enraiza y se mete dentro de las tres capas que hay. Entonces la planta tiene un soporte. Hombre, hablamos también de plantas pues que tienen 15, 20 centímetros de alzada, digamos, ¿no? Y luego, como las vamos consumiendo, pues vamos recortando. Otra cosa es que sea una planta, un arbusto que ya tenga más tamaño. La mesa también tiene un accesorio que es un invernadero, que tiene una estructura que, en todo caso, la varilla superior ya permite el fijar tutores por si se planta alguna planta que tenga más envergadura. Es un artículo que sacaba yo pues entre un autoabastecimiento y al ocio, preferentemente, y así esperamos el destinatario. Se supone que será un perfil de persona que le gustan las plantas, que le tomará un cierto cariño a la mesa y que la cuidará como Dios manda. ¿Complicaciones? Ninguna. Hay que prestarle un mínimo de atención, ¿no? Luego ya cuando el vegetal crece, o en unas épocas ya de los factores de evaporación ya es más importante, pues hay que tener hay que controlar el agua. Pero por ejemplo ahora en otoño, invierno, pues el agua perfectamente puede durar 5, 6, 7 días sin reponer agua. Lógicamente, conforme los vegetales van absorbiendo agua y si hay factor de evaporación, pues hay que controlarle y ir rellenando el depósito.
2: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
4: Las primeras que vi con las bombas las llevaban cargadas en la mochila. Las sacaron con mucho cuidado y me las enseñaron. Son pequeñas, caben en la palma de la mano, dijeron, y empezaron a arrojarlas una tras otra. Estábamos justo detrás de las vallas de un solar vacío y sin edificar, en un barrio humilde de la ciudad. Calculo que lanzaron como unas 20 o 30 bombas. Mientras reían y se hacían fotos entre ellas y ellos después de cada impacto acertado. Lo mismo estaba ocurriendo de forma sincronizada en otros barrios de la ciudad y en muchas más ciudades de casi todas las naciones industrializadas. Los móviles les permitían estar en contacto entre cada grupo de esta guerrilla urbana. Las gentes que les descubrían, en lugar de salir huyendo a refugiarse, aplaudían, gritaban bravos y se abrazaban. Quizá por eso no se oía el estruendo de la detonación. Además, en ese momento, más hombres y mujeres salían de sus casas con bombas parecidas en bolsas de plástico. Su misión, según las instrucciones consensuadas, era situarlas delicadamente sobre las jardineras y macetas que encontraran vacías. Había que depositarlas ahí, medio ocultas, sabiendo que era un buen lugar para su explosión en el momento apropiado. Los niños y niñas de pueblos chicos o pueblos grandes como ciudades tenían la misión más comprometida: lanzar las bombas bien lejos con sus tirachinas. Ocultos en escondrijos aptos para su edad, calculaban disparos para sabotear las tierras sin uso de los terratenientes de siempre. Disparaban y salían corriendo a toda pastilla en sus bicicletas. Sobre mi cabeza vi pasar varios globos aerostáticos que, me dijeron, dejarían caer esas granadas caseras por babor y estribor en las zonas deforestadas y en los bosques quemados, que cada vez son más abundantes. Querían diseminar miles de bombas, dejar esas zonas sembradas. No supe de quién fue la idea, pero la guerra de las hortelanas y los hortelanos y sus bombas de semillas estaba en marcha.
1: Acabem d'escoltar La guerra esperada, un relat del llibre Mucha gente pequeña de Gustavo Duc, acreditat per Polen Edicions, amb veu de Vicky Peña. Descriu la lluita d'un grup reduït de persones que, en un intent per aconseguir el somni desitjat de la sobirania alimentària, inicien una revolta en el que les bombes són llavors i el lloc on llançar-les, solars abandonats, en el que poguessin fer els seus horts urbans. A la vida real, fa temps que hi ha persones lluitant en aquesta guerra. Una d'elles, podríem dir que és l'activista investigadora en polítiques agràries i alimentàries, Esther Vives. Esther, benvinguda a Pagesos de Ciutat.
5: Hola.
1: No sé si coneixies aquest documental, aquest petit relat.
5: Sí, conec els escrits d'en Gustavo Duch i aquest no el coneixia en concret, però evidentment s'emmarca amb el que és el tipus de relat en defensa de l'agricultura, l'alimentació i les llavors.
1: Creus que és una bona radiografia o un bon relat del que és la situació que estem vivint actualment?
5: Bé, jo crec que el que es planteja en aquest relat és justament una llavor per l'esperança, perquè en realitat tot el que està succeint avui en dia en relació al model agrícola, alimentari i a les llavors té a veure amb el contrari del que aquí s'explica. Avui s'estan privatitzant les llavors, es posa patents sobre les llavors, s'han convertit en un instrument de compra, venda i enriquiment d'uns pocs, bàsicament de l'agroindústria. I justament el que planteja aquest relat és el que es defensa des d'àmbits alternatius, que el que busquem en definitiva doncs és tornar les llavors a la gent. Les llavors han de servir per donar vida, per donar aliments, i el que no poden ser és un instrument perquè unes empreses com DuPont, Monsanto, Cargill o d'altres facin negoci a costa de la vida.
1: Quant de gran és aquest exèrcit?
5: L'exèrcit dels que lluiten a favor del que en podríem anomenar la sobirania alimentària, el fet de retornar a la gent la capacitat de decidir sobre allò que mengem, afortunadament cada dia es fa més gran, perquè cada cop més persones prenen consciència que el model d'agricultura i alimentació actual no funciona, que hi ha un sistema agrícola i alimentari que acaba amb la pagesia, que posa patents i privatitza les llavors, que fa que mengem aliments que venen de l'altra punta del món, aliments quilomètrics, quan els mateixos també s'elaboren a nivell local, que és un sistema que ens posa malalts. Tot això fa que cada cop més gent obri els ulls i vegi que aquest sistema no, agrícola i alimentari no funciona, que és un sistema que genera fam en un món de l'abundància del menjar. I a partir d'aquí, doncs, quan la gent pren consciència de tot això, és quan la gent comença a plantejar-se que és necessari canviar el model de consum, el model d'alimentació. És aleshores quan la gent fa horts urbans, és quan la gent s'agrupa en grups i cooperatives de consum, i tot això doncs és una escletxa cap a l'esperança.
0: I com és que hi ha tanta gent que això de sobirania alimentària no ho ha sentit ni a mencionar mai?
5: Perquè el discurs dominant, el discurs hegemònic, el discurs dels mitjans de comunicació, de les institucions, justament ens diu que aquest model d'agricultura i alimentació industrial, intensiva, basada en els transgènics, és el millor model agrícola i alimentari dels possibles i que no hi ha alternatives. El que la realitat s'imposa, i la realitat ens diu que vivim en un món on cada cop hi ha més fam, que la fam ja ens colpeja aquí a la porta també a casa nostra, amb 50.000 infants malnutrits, com deia el síndic de Greuges. És un sistema en el qual no sabem què mengem, que de sobte hi ha escàndols alimentaris com les vaques boges, la gripa, els pollastres amb dioxines o la recent carn de cavall, quan en realitat havia de ser carn de vacú. I tot això fa que molta gent es pregunti, però què menjo? Qui decideix allò que menjo? I a partir d'aquest qüestionament doncs sorgeixen alternatives que s'estan treballant en el dia a dia. Però si en general no sentim aquests discursos alternatius, és perquè aquells que surten guanyant amb aquest model d'agricultura i alimentació industrial i transgènica tenen vincles estrets amb els que implementen les polítiques actuals des de les institucions.
1: En el teu cas, ja fa molt temps que treballes en aquestes iniciatives. No sé quina valoració fas de tot el que és aquest moviment en relació als horts urbans, però sobretot també la iniciativa més privada, és a dir, aquella persona que té una jardinera a casa seva que, sense haver sentit mai a parlar de la sobirania alimentària, diu, home, per tenir un gerani tinc una tomaquera.
5: Sí, de fet, la dinàmica dels horts urbans s'ha vingut implementant d'una manera recent en els darrers anys, i és recuperar una manera de treballar la terra, apropar-nos a l'agricultura que caracteritzava les nostres ciutats i municipis no fa tant. Els meus avis tenien horts urbans, els quatre avis que jo tenia, tots tenien horts quan eren joves. Ells eren de Sabadell, vivien a Sabadell, el mateix podíem dir de moltes d'altres persones a les comarques del Vallès o al Maresme o en tants altres indrets. El que en els darrers temps el model d'alimentació que s'ha implementat és un model que gira la cara al camp, que fa que els nanos ja no sàpiguen d'on ve la llet, han desnaturalitzat l'alimentació i ens han fet viure d'esquena al camp, a l'agricultura i al món rural. Avui, amb els horts urbans, que a poc a poc van multiplicant-se aquí i allà, doncs demostren que hi ha un reinterès per part de la gent per redescobrir d'on ve l'alimentació, com es fan els aliments. Tot això jo crec que és molt positiu. Hi ha experiències des d'horts comunitaris on justament justament s'ofereix aquests espais a la trobada entre la gent d'un barri, d'una ciutat, i genera aquests ponts que són tan importants en una ciutat on generalment el que es fomenta és l'individualisme. I llavors també hi ha iniciatives més personals, de l'hort al balcó, l'hort de casa, i són experiències doncs, que ens tornen a posar en contacte amb la natura i amb allò que mengem.
1: De la mateixa manera que observes els moviments socials envers l'alimentació, hauràs observat la reacció de la indústria alimentària. Què ens en pots dir?
5: Bé, en els darrers anys el que hem vist és un discurs contundent per part de l'agroindústria i també per part de determinats estaments científics que es presenten com a neutrals i moltes vegades no ho són perquè estan finançats també per aquestes empreses privades. Hem vist una ofensiva molt gran contra l'agricultura ecològica. Ens diuen que l'agricultura ecològica és igual que la convencional, que no serveix, que no té diferències respecte al model d'agricultura industrial, i tot això en realitat és una gran mentida. El model d'agricultura ecològica ha demostrat que és un model que té en compte a la terra, que té en compte la pagesia, que té en compte la nostra salut, sobretot si vinculem l'agricultura ecològica a un tema més social, un tema d'agricultura local i de proximitat. Per tant, en general, el discurs ha sigut el d'intentar desprestigiar aquestes experiències, aquest model d'agricultura i de pagesia alternativa, el que la realitat, però, s'imposa, i cada cop són més les persones que opten per aquest altre model d'agricultura i d'alimentació, i en els darrers anys l'interès per aquestes qüestions no ha fet res més que augmentar, i això, doncs, és molt important. El que hem vist en els darrers temps és que fruit d'aquest model d'agricultura industrial que promou l'ús intensiu de fitosanitaris, de pesticides, tot això més enllà de generar un impacte mediambiental negatiu, contaminació d'aqüífers o un impacte en la terra o en la biodiversitat i també en la nostra salut, generant doncs a vegades enfermetats ja sigui en els pagesos o en els consumidors. L'altre dia coincidíem amb un pagès que es diu Josep Pàmies, un dels promotors de l'agroecologia aquí casa nostra, que deia és que la malaltia del Parkinson ja s'associa a la pagesia, és la malaltia dels pagesos, perquè quants pagesos durant anys han aplicat pesticides a les seves terres, que això ells ho han respirat i els hi ha generat doncs aquest impacte també en la seva salut. Però més enllà de tot això, el problema és que aquest model d'agricultura industrial intensiva doncs també ha generat doncs que l'utilització de tots aquests productes, resistències de determinats insectes a les plantes que se suposava havien de combatre, i per tant podem dir que l'agricultura industrial ha fracassat perquè genera fam, perquè genera impacte mediambiental, i és aquí on urgeix crear alternatives. I de fet, des de determinats estaments de les Nacions Unides, com el relator de les Nacions Unides sobre alimentació, Oliver Schutter, ja ha afirmat en diverses ocasions que l'agricultura ecològica garanteix millor l'alimentació de les persones que no pas el model d'agricultura industrial i transgènica actual.
1: Fracàs per la fam i fracàs per l'impacte mediambiental. També fracàs per la qualitat del menjar?
5: Sí, de fet, els productes que mengem doncs són productes en general de baixa qualitat. Es genera un model d'alimentació fast food, de menjar ràpid, que bàsicament té en compte el donar importants beneficis econòmics a les multinacionals del sector i que promouen doncs aquest sistema d'alimentació, que no pas té en compte la salut i la nutrició de la gent. I de fet, si som el que mengem i mengem aliments elaborats amb altes dosis de pesticides, de transgènics, d'edulcorants, de potenciadors del sabor, això acaba tenint impacte en la nostra salut, i de fet en els darrers temps han augmentat enfermetats doncs vinculades a allò que mengem, enfermetats com hiperactivitat infantil entre nens, problemes d'al·lèrgies, problemes de sobrepès, que abans no existien.
0: Durant l'entrevista has parlat diverses vegades de la PAC, que és la Política Agrícola Comuna. Què és exactament això?
5: És la política que representa, subvenciona a l'agricultura en el marc de la Unió Europea. El problema és que quan analitzem a qui subvenciona aquesta PAC, veiem que bàsicament subvenciona no a la pagesia mitjana o a la petita pagesia, a la pagesia familiar, sinó als grans beneficiaris de la PAC, d'aquestes subvencions agrícoles de la Unió Europea, són les grans empreses de l'agroindústria. Són Nestlé, és Nutrexpa, és empreses d'aquestes característiques, o grans terratinents com la Duquesa de Alba, o supermercats també com Mercadona, Alcampo, Eroski. Aquests són els grans beneficiaris de la PAC, que no en tenen de res de pagesos, però són els que surten beneficiats d'aquestes subvencions agràries. Cal denunciar doncs la lògica actual de la PAC, que bàsicament el que es fa és promoure una agricultura que no en té res de pagesa, una agricultura que no cuida la terra, bàsicament promou una agricultura que vol fer negoci per uns pocs empresaris i terratinents, i el que cal defensar és unes subvencions per l'agricultura per a aquells que ho necessitin i que els pagesos i pageses puguin viure de treballar del camp i que no els converteixin en buròcrates per demanar subvencions, que és el que avui en definitiva passa.
1: Malauradament, Esther, tu ets tan conscient com nosaltres que amb la veu no n'hi ha prou, i poso l'exemple d'un altre PAC, que és la plataforma d'afectats per la hipoteca, que en els últims dies hem pogut veure com han utilitzat la mobilització. De fet, ja fa molt temps que ho fan. Des del punt de vista de la pagesia i de la política agrícola, què es pot fer?
5: Bé, durant temps aquí a Catalunya s'han fet accions importants, per exemple, contra els transgènics. Catalunya i Aragó tenim el trist honor de ser les zones on més es produeix i es cultiva transgènics de tota Europa. Varietats de blat de moro transgènic prohibides a la major part de països de la Unió Europea aquí es conreen, i amb l'impacte que tenen, i en els darrers temps hi ha hagut mobilitzacions molt importants d'ocupacions de camps de transgènics, de crema de camps de transgènics i de denunciar aquesta màfia de l'agroindústria i dels organismes modificats genèticament. Però més enllà d'aquestes accions que reaccionen contra un model agrari profundament injust, també trobem mobilitzacions i propostes en positiu. Abans n'hem comentat algunes: els horts urbans que floreixen arreu, els grups i les cooperatives de consum, experiències de ciutadans d'una vila, d'un municipi, que es posen d'acord per comprar conjuntament i fer-ho directament al pagès, al productor. Hi ha, per tant, moltíssimes experiències que demostren que en el dia a dia la gent està buscant alternatives i que demostren que un altre model d'agricultura i alimentació no només és imprescindible, sinó que a més és possible, és factible i és viable.
1: Entenc que no serà el cas de la gent que escolta els pagesos de ciutat, perquè, entre altres coses, el públic potencial és gent que precisament té un hort urbà. Però en el cas de que tinguéssim algú que no ho sabés, què és un aliment transgènic?
5: Un aliment transgènic és un organisme modificat genèticament, un organisme al qual el seu ADN ha estat modificat en un laboratori per tal que aquell aliment doncs tingui unes determinades particularitats que a l'hora de produir-se el facin, segons diu la indústria, més resistent. Un cas concret, doncs, un tomàquet al qual se li inserta el gen d'un peix per fer que aquest tomàquet sigui resistent a les gelades, no? Això avui en dia ja no es comercialitza, però van ser una de les primeres experiències amb transgènics. Tot això, el problema que té és que no sabem l'impacte a llarg termini que pot tenir el consum acumulatiu de transgènics. Un transgènic no és natural, un transgènic es fa en un laboratori i es modifica un determinat ADN i els gens d'un organisme viu. Això a llarg termini no sabem les conseqüències que pot tenir la nostra salut, per això és molt important que prevalgui el principi de precaució. Un principi de precaució que vol dir, si no saps quin impacte pot tenir el consum d'aquell producte o el cultiu d'aquell producte en l'ecosistema, en el medi ambient i en la salut de les persones, doncs primer s'ha d'experimentar prou i suficientment amb aquest producte per tal de veure si quin impacte tindrà. Per tant, és important doncs que prevalgui el principi de precaució en relació als aliments transgènics. I d'altra banda, un transgènic el que és també una llavor privada. En els darrers temps s'ha fomentat un model d'agricultura industrial on s'han privatitzat les llavors, llavors híbrides, però també llavors transgèniques. I això vol dir que els pagesos ja no intercanvien llavors, sinó que per tenir accés a un transgènic o una llavor transgènica l'han de pagar, amb el que significa és deixar la producció agrícola, quelcom tan bàsic com les llavors, en mans d'empreses privades, i per tant cada cop que tu vols cultivar has de pagar un preu per obtenir-les. Més, un altre, i amb això acabo assenyalant, l'impacte que tenen a nivell mediambiental, perquè un transgènic en el camp, doncs, a fruit de l'aire, la pol·linització, pot contaminar d'altres cultius convencionals o ecològics, i, per tant, és un cultiu que té un impacte molt negatiu en el medi ambient, perquè acaba colonitzant, podríem dir, d'altres models d'agricultura.
1: Amb tot el que ens has explicat fins ara, Esther, em ve al cap de manera natural la comparació aliments-medicaments, i en els dos casos amb l'educació cultural.
5: Bé, el que vivim és en una societat del consumisme compulsiu, irracional, superflu, en un sistema del fast food, del fast life, podríem dir, i això fa que moltes vegades optem per models de consum o models de medicalització de la salut i de les nostres vides que tenen un impacte molt negatiu per a nosaltres, però que no en som conscients perquè el discurs dominant, el discurs que sentim a les institucions, els mitjans de comunicació, ens diu que aquesta és la millor opció. D'una banda, les farmacèutiques ens prefereixen malalts per seguir fent negoci, promouen una societat medicalitzada, i el mateix passa en certa mesura amb l'alimentació. És un model de vida frenètic on la gent cada cop treballa, si pot, treballa, i el fan treballar més hores i cobra menys diners, i en conseqüència el que tenim és persones que no tenen temps per cuinar, per alimentar-se d'una manera sana i saludable, amb menys ingressos i recursos, que fa que optin potser per anar a comprar a un supermercat amb els preus molt baixos, però això, aquest model d'alimentació té un impacte aleshores negatiu per la nostra salut. És, per tant, una roda en la qual ens volen fer caure, en la que ens volen tenir immersos, i és important trencar-la, és important obrir els ulls i a partir d'aquí intentar buscar alternatives, no? En els darrers anys hem vist com la gent també ha despertat de Matrix, podríem dir. La gent ha vist que això del capitalisme era un sistema que no funcionava, que és incompatible amb la nostra vida, amb la llibertat i amb la justícia, i esperem que també la gent obri els ulls en relació a aquest model agroindustrial.
0: Hi ha alguna plataforma a la que puguem associar-nos per lluitar cap a la sobirania alimentària?
5: En el marc de la sobirania alimentària, sempre les iniciatives han partit molt de l'àmbit local, de plantejar aquestes alternatives a petita escala, i per tant jo, si ara algú ens escoltés, el que recomanaria és que mirés en el seu poble, municipi, localitat, doncs si hi ha un grup, una cooperativa de consum a la qual entrar, formar-ne part, associar-se per tal de consumir d'una millor manera, consumir d'una manera més saludable i també donar suport a la pagesia local, o bé participar en xarxes d'intercanvi que també es multipliquen en els darrers temps o en els urbans. Crec que les iniciatives a petita escala, doncs, són experiències molt interessants en les quals participar i que avancen cap a defensar aquest altre model d'agricultura i alimentació.
1: Agrupar-les en una de sola seria debilitar aquestes iniciatives?
5: No, jo crec que justament això en part potser seria desitjable. Fa temps es va crear una plataforma per la sobirania alimentària aquí a Catalunya, que encara es manté, però el ritme de treball i de coordinació, doncs, ha disminuït respecte a uns inicis, però la coordinació és fonamental, la coordinació de totes aquestes experiències, els grups i les cooperatives de consum, per exemple, es coordina a través d'una xarxa que es diu Ecoconsum, que n'agrupa algunes d'elles, o també hi ha l'experiència de la Rapera, que és un espai de trobada anual, que el que posa és en contacte per a partir d'una trobada, doncs, consumidors, grups de consum i també pagesos, i per tant aquestes experiències de trobada, de coordinació són fonamentals, però per les característiques moltes vegades del que és la defensa de la sobirania alimentària, de plantejar alternatives a petita escala, es caracteritzen més per ser grups petits que no pas per ser plataformes més àmplies, tot i que el desitjable seria que totes aquestes experiències o moltes d'elles poguessin treballar coordinadament.
1: Avui ens hem apropat a tot el que refereix a la sobirania alimentària des del punt de vista de la horticultura urbana, però també des de la consciència ciutadana envers allò que mengem i la seva procedència, i ho hem fet amb l'activista i investigadora en polítiques agràries i alimentàries, Esther Vives. Esther, ha sigut un plaer poder compartir amb tu aquesta estona de programa i, en qualsevol cas, donar-te l'enhorabona també per aquesta tasca de divulgació i de lluita que, com sentíem a l'inici en aquest fragment del relat de Gustavo Duch, fa falta també per part de la gent.
5: Un plaer, i felicitar-vos pel programa Pagesos de Ciutat, perquè tampoc hi ha tants programes d'aquestes característiques, i jo crec que fan molta pedagogia i ajuden a obrir una escletxa cap a la sobirania alimentària i l'agroecologia. Gràcies.
4: La receta de cómo fabricar esas bombas estaba grafiteada en los muros y la gente se la pasaba por debajo de las puertas o de boca en boca. No era tan difícil. Se luchaba sin agresividad y con inteligencia contra la violencia del sistema capitalista. En un mes, calcularon, los brotes verdes nacerían para hacer un mundo justo y perdurable.
2: Una dolça revolució a la farmaciola, per Jordi Pedrós.
6: volia parlar avui d'una planta que és l'artemisa. És una planta que podem trobar també un tipus d'artemisa que és autòctona d'aquí i que té unes característiques molt bones i que és una planta, a més, com a planta salvatge que és, té un creixement espectacular, pot arribar a fer 3 metres tranquil·lament, amb una fulla molt prima, unes fulles molt separades entre elles, no pesen les fulles quan està seca. És una planta que és molt fàcil de secar precisament això, com que té la fulla petita, no té cap problema de secatge i que és una planta anual, és a dir, s'ha de plantar cada any, s'adapta perfectament i podem recollir tota la fulla seca doncs en aquesta època quan ja ha acabat de florir, finals d'octubre, mes de novembre, fem secar la flor en un lloc sec però que no es toqui el sol i ja tenim un remei per a numeroses malalties que ens pot ajudar molt. Aquesta planta directament cura la malària en una setmana amb infusions de 2 cops al dia, comprovat, perquè el que fa és elevar el sistema immunitari fins dalt i ajudar al fetge. Segur que la malària el que afecta principalment és el fetge i és molt desinfectant. Gent amb hepatitis pot arribar també a donar-nos un bon cop de mà. Ens augmenta el sistema immunitari, això vol dir que ens ajuda inclús infeccions a nivell extern de la pell. És una planta molt agraïda, és més amarga que la carxofa. La carxofa també sapigueu que va bé pel fetge. Efectes secundaris no en té, hauria d'agafar tota la part sencera de la planta. Llavors es compensen els efectes secundaris amb altres components que té la planta, llavors en forma d'infusió ens se senta bé i no hi ha cap problema. És una planta que, com us deia, creix molt, molt alt. Necessita una terra molt profund, terra d'horta, diguéssim, però que tingui un drenatge també que no s'embassi, no? Adobat amb compost i s'ha de regar sovint. Posar un tutor al començament ajuda molt a que després la planta no tingui problemes quan hi ha una ventada o després d'haver regat sense descalci i pugui tombar-se. I en aquest cas intentem que aquesta planta s'extengui al màxim que es pugui arreu de les zones que hi hagi malària per tal de erradicar aquesta malaltia i tenir eines barates, senzilles, sense cap efecte secundari, a l'abast de tothom, fàcil de cultivar, fàcil de preparar una infusió.
2: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
1: Dediquem uns minuts a remenar les xarxes. Comencem al web de Besana Portal Agrario, on han publicat la guia il·lustrada de plagues i enemigos naturales en cultivos hortícolas en invernadero. El document ens pot ser de gran ajuda, ja que hi ha un grapat d'imatges que ens permetran identificar els diferents insectes que podem trobar a l'hort i saber identificar quins són beneficiosos i quins no. Els trobareu a besana.es.
0: Al web del periòdico hem llegit que al Vallès Oriental, la feina de la xarxa de custòdia de territori ha permès recuperar 110 varietats agrícoles, el que les salva de l'extinció. D'aquestes, una quarantena s'han pogut reintroduir al mercat, com la mongeta del carai o el tomàquet cor de bou.
1: També és interessant fer un cop d'ull a la nova normativa que ha aprovat el Parlament Europeu relativa als sucs de fruita i productes similars, als que estarà prohibit afegir-hi sucre. Haurem d'esperar les moratòries per les empreses comercialitzadores, ja que fins al 28 d'octubre de 2016 aquesta pràctica no serà obligatòria. El que no ens ha agradat tant és que aquesta llei implica noves possibilitats per als fabricants, que poden aconseguir més suc acabant d'exprimir la polpa amb aigua afegint-hi aromes i més polpa.
0: El Twitter d'arroba Horts de Solanell ens ha descobert una curiosa iniciativa, el Telehort. Et connectes al seu web, tries les hortalisses que vols cultivar i ells les planten per tu. Pots seguir la seva evolució a través d'una webcam i anar-hi a treballar o acollir els productes sempre que vulguis.
1: I de Facebook volem recomanar-vos també el grup anomenat Banco de Semillas Ecológicas Red d'Intercambio, en el que el seu nom indica podríeu intercanviar llavors amb més de 2.500 membres que té actualment.
2: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
1: I rebuscant a la xarxa alguna cosa per dinar, aquesta setmana anem a parar al bloc gastronòmic amb el que el Miguel Roque ens proposa una cuina sense complicacions. Com a exemple, una recepta amb els primers grams de raïm de la temporada que trobareu a Pebrots Verds.
7: Pebrots Verds va néixer l'abril del 2011, si no recordo malament, és a dir, que té 2 anys i pico, i va començar com una recopilació de les meves receptes de cuina, perquè a casa em deien que cuinava moltes coses, que estaven molt bé, però que moltes vegades tenia molts papers sobre l'escriptori, la cuina, tot arreu. I em van suggerir que perquè no feia un blog per tenir-les totes juntes, i així va ser com va començar el blog. També m'interessava molt el tema de la fotografia i a poc a poc doncs, m'he anat especialitzant la fotografia gastronòmica i al final doncs, el blog s'ha convertit això en no només per mostrar les receptes que faig sinó com les fotografio. Al final faig recerca també en altres blogs, en revistes, en llibres i al final m'acabo quedant amb el que més m'agrada,
8: que és el que es pot fer a casa sense gaires complicacions i sense gaires floritures. El que intento donar són sempre instruccions molt curtes, molt directes, especificant molt els temps, els estris que faig servir. Intento donar-me molt pels núvols, o sigui que la gent m'entengui de manera molt fàcil. Sobretot veureu que faig servir pocs ingredients en cada recepta, que no hi ha una varietat interminable d'ingredients i d'espècies. Són pocs ingredients i fàcils d'aconseguir i les receptes ràpides de fer. Després tenim l'altre vessant, receptes que requereixen un foc lent, doncs molts guisats, plats amb llegums, que clar, això sí que requereix bastant temps de cocció, però també són coses molt senzilles de fer. El meu dia a dia, la veritat és que no em permet cuinar gaire, tot i que haig de cuinar cada dia per menjar la tàpia el dia següent, i llavors m'interessa fer coses ràpides i que es puguin fer amb un pim-pam. El que sí que ara intento fer moltes vegades és suggerir també un vi per acompanyar les receptes que faig. La recepta que us presentaré és un pastís de formatges i raïm, que el tenim ara de plena temporada i trobo que és molt adient per aquesta època de l'any. La recepta és molt senzilleta. Necessitarem una base de pasta pizza, 150 grams de sobrassada de qualitat, 150 grams de formatge cheddar, que és el de la taronja de les hamburgueses, 150 grams de formatge Masdam, que és aquell que té els foradets, i 150 grams de formatge rulo de cabra, que és aquell que ara trobem en qualsevol amanida de molts restaurants que hi podem anar. Després també necessitarem 30 grams de raïm i un got de vi Pedro Ximénez, vi dolç. Llavors, per fer-lo, el primer obrirem els grans de raïm per la meitat, els traurem les llavors i els deixem macerar mitja horeta en el got de Pedro Ximénez. Després agafarem la pasta brisa, la punxarem i la enfornarem 10 minutets a 200 graus. Traiem la massa brisa del forn, untarem la sobrassada i posarem per sobre els formatges, el cheddar, el masdam i el formatge de cabra, i els grans de raïm que haurem escorregut. Això ho enfornem fins que sigui douradet, uns 10 minuts més o menys a 200 graus, i mentre reduirem el Pedro Ximénez on hem macerat el raïm a foc mig fins que prengui consistència de xarop. Traiem el nostre pastís del forn i ho reguem amb el xarop de Pedro Ximénez que hem fet. Això ho recomanaria per un entrant o bé per berenar, que està superbo.
2: Cada dia som més pagesos de ciutat.
1: Amb aquesta barreja de sabors arribem al moment del comiat. Com sempre, agraïts per la vostra fidelitat un dia més. Els pagesos de ciutat tornem la setmana que ve amb més coses per explicar, més dubtes que resoldre i més experiències per compartir. Fins llavors, esperem els vostres comentaris als perfils del programa, a les xarxes socials o a la direcció de correu electrònic pagesosdeciutat@gmail.com. Clar, que també teniu a l'Ester Casanovas de Guàrdia a picaronablog.cat, picaronablog.com. Esther, fins la setmana que ve.
9: Fins la setmana que ve.
1: Els darrers 4 minuts del programa són per l'apunt musical, que avui arriba amb la rúbrica dels Catarres. Rebeu la salutació del Xavi Nuses des del control tècnic i jo me'n vaig al camp.

0: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra. Disfruta.
1: Bona nit.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió. Cal recordar que els gossos, que són encreuaments d'exemplars de raça potencialment perillosa, també són considerats d'aquest tipus i se'ls aplica la mateixa normativa. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona i està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al registre de nuclis zoològics com a centre de cria.
0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic
5: per tu
4: i per tots.
5: Escolta'ns.
4: T'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Jordi Barranca.
9: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
10: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials perquè tenen altres usos. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port perquè té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
9: A més, 7 de cada 10 famílies que té Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
7: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
11: Coses que passen.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal? Com estan? Fa poc varen fer un programa de cançons que ens parlaven de mariners. Ara toca un de pescadors. Si cerquéssim a la hemeroteca de Sons a Cau d'Orella, en trobaríem un que surten tots dos junts. Aquesta vegada els ha fet per separat, amb una selecció de temes que ens parlen i ens expliquen coses d'ells. Els hi proposo un programa que fa olor de sal, de xarxes i de cançó de taverna per retre homenatge als pescadors. Escoltarem temes que parlen de la seva vida de matinades, barques de fusta i mar brava. I si estan a punt i tenim bon vent, comencem.
4: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: Tal com vaig fer amb l'altre, amb pocs comentaris, anem a escoltar una selecció d'unes quantes per escoltar amb els pescadors de protagonistes. I per començar, amb una oració. L'oració dels pescadors que ens la canten els cantaires del món.

i després d'escoltar aquesta oració del pescador amb les veus dels cantaires del Montgrí, anem ara amb un altre tema. Ara amb aquest amic pescador per als pescadors del Francolí.

després d'escoltar els pescadors del Francolí amb Amic Pescador, els hi diré que hi ha un lloc de refugi i per passar estones de mal temps, i aquest lloc és la taverna, en aquest cas la taverna dels pescadors amb les veus del mar.

de refugi, com els deia, per passar estones, pot ser més abans que pas ara, aquesta taverna, la taverna dels pescadors amb les veus del mar. Pot ser d'aquí li venen les alegries al pescador, de passar estones a la taverna, de fer bona pesquera, no ho sabem. Però anem a escoltar aquest tema que porta per títol El alegre pescador, també el coneixem per El pescador, que ens el cantarà la Neus Mar acompanyada d'aquesta coral que va formar, que són les Joves Veus del Mar. És tot un tema d'aquells que no se'l poden perdre perquè és preciós.

agrada sempre escoltar aquestes veus joves, aquesta vegada amb les joves veus del mar, acompanyats per la Neus, la seva professora, i també, com no, ens agrada també gaudir cada any de la cantadeta que organitza la Fundació Ernest Morató per fer pedrera, per anar inculcant aquest gènere musical en els nens i que el vagin coneguent, i qui sap si algun d'aquests pot arribar algun dia a formar part d'un grup, o un grup d'aquests nens que diguin: guita, nosaltres volem continuar i volem formar un grup. Estaria molt i molt bé. De moment hem escoltat aquest El Alegre Pescador, o també El Pescador, amb Neus Mar i les joves veus del mar. I de tanta alegria, avui li toca cantar en aquí, als pescadors, concretament a un pescador, perquè el títol ho diu: avui canta un pescador. Ens la canta Els Pescadors de l'Escala.

Avui canta un pescador, però el grup Els Pescadors de l'Escala. Com a curiositat, els hi diré que Els Pescadors són el grup que tenen més temes amb el títol de pescadors. N'hi ha uns quants, entre ells el que hem escoltat avui. I ara, sobretot, que no fluixi la xerinola amb Festa dels Pescadors, que ens l'interpreta en Josep Andújar C. Mira.

el cantant Ganxó Danser hem escoltat aquesta Festa dels Pescadors. I, si no vols caldo, dues tasses festives, perquè ara és la Festa dels Pescadors, tot recordant el grup Si No Fos.

de festa en festa, aquesta vegada amb la Festa dels Pescadors, interpretada per un grup que fa temps que deixava de cantar, com és el grup Si no fos. Un indret de la Costa Brava on poden ser els pescadors. Una pista, fa poc els hem escoltat cantar. Sí? Ja saben cap allà on vaig? Pescador, soc de l'Escala, les veus dels pescadors.

0: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat aquest Pescador Soc de l'Escala, que de fet aquest va ser el títol original. L'hem escoltat i hem recordat el grup Les Veus dels Pescadors, el grup que va fundar en Llucià Carbó. No tan sols de l'Escala, sinó que també hi ha pescadors a altres localitats, que hi trobem el barri dels pescadors. Així ens ho canta en Francesc Rubinho.
2: Al barri dels pescadors hi ha una confraria.

hem escoltat aquest al barri dels pescadors d'aquest treball discogràfic que va fer l'excomponent de Llops de Mar com és Francesc en Rubinho. Anem ara a la part femenina dels pescadors, que també es deixa boniques històries com aquesta que ens parla de Xisqueta la pescadora, i ho fan el grup vell de Galligants.

Cans, que ens ha explicat cantant la història de Xisqueta la Pescadora, que això reflexa com vivien el món de la pesca les dones dels pescadors, en aquest cas la Xisqueta. I anem a més històries, ara explicades en un conte, i aquest conte que ens l'explicarà tot cantant també el grup Xicranda, i porta per títol El conte dels pescadors.

històries de mar, històries de xarxa, històries de pescadors, per al grup Xicranda, tot escoltant aquest El Conte dels Pescadors. I ara anem a ses illes, perquè aquest pescador és d'allà, concretament menorquí, es pescador, per al trio Arrels de Menorca.

escoltat per el trio Arrels de Menorca, aquest és Pescador. I ara tornem aquí amb un de català, amb el grup Gavina, que ens canta El Pescador.

pescador, el pescador d'aquí, amb el grup Gavina. I ara què els hi sembla si fem un fi de festa a ritme de rumba amb la rumba dels pescadors i tornem una altra vegada a escoltar el grup Els Pescadors de l'Escala?

ritme de rumba, amb aquesta rumba dels pescadors, per als pescadors de l'Escala. I si no en tenen prou, marxem amb aquest brau pescador que ens el canta el grup Telemarinera.

0: amb el darrer acord la barca torna a port i recollim les xarxes per avui. Gràcies per haver compartit aquestes cançons dedicades a la vida i a l'enyorança dels nostres pescadors. Que tinguin una nit de calma i que el vent els provingui de popa. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
2: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Bona nit. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
5: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
6: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
7: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: pàgina web, que no és un blog, radiovilasacra.cat, tota la informació de la vostra ràdio al detall.
1: Bona nit.
2: Radio Vilasacra.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Radio Vilasacra, i que em deixin tranquil.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
1: A Balaguer, un porc senglar ha entrat en una residència de gent gran i ha ferit una treballadora a la cama. Els bombers han pogut confinar l'animal, que finalment ha estat sedat i retirat pels agents rurals. Anem a Lleida, Júlia Albacar.
6: Els fets han passat a 2:15 del matí, quan als baixos de les instal·lacions només hi havia una treballadora que estava netejant la zona. L'animal ha impactat primer contra una porta de vidre que s'ha trencat i després ha embestit la dona, que ha quedat ferida lleu, segons han explicat des de la direcció del centre geriàtric. Els bombers han pogut confinar al cap de poc l'animal a la planta Menjú i els agents rurals l'han sedat abans de retirar-lo. La zona s'ha hagut de desinfectar posteriorment perquè havien quedat restes de sang del porc senglar ferit quan ha trencat la porta de vidre, i al migdia la situació ja estava totalment normalitzada. És el primer cop que hi ha un incident així en esta residència, que es troba al centre de la capital de la Noguera.
5: A Ràdio Vilasacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
7: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire. Perfecte, així.
8: Trobo més bé, trobo més bé.

0: som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Llibres per somiar. Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys. Llibres per somiar.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix.
6: A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt. Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: ...100% Empordà.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
4: A l'Espai Gironès el temps no passa en hores.
5: Passen somriures, passen il·lusions, en emocions, passa entre... i oh!
4: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.
5: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
4: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.

0: parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
1: D'acord.
0: Quin és l'autèntic operador 100% català?
1: Vera.
0: I el més ben valorat pels usuaris?
1: Vera.
0: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
1: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
0: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
1: Vera.
0: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
2: La xarxa.
3: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
4: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Martina ens convida a berenar un bon poema acompanyat de pa i xocolata. El sentim?
2: Hola, sóc la Martina Molino Pascual. El poema que he escollit es diu Pa amb xocolata. Jo he escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Pa amb xocolata. Un bon tros de xocolata, un bocí petit de pa, són la solució més bona per berenar. El pa sempre allarga massa la xocolata, fa curt i així el compte de l'abella mai no surt. Però si no surt el compte, tant se val que res no hi ha com el pa i la xocolata per berenar.
1: Quin poema més bo! Tan bo com el pa amb xocolata. Gràcies, Martina. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

Per un temps, vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap, i cap tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Ahir, quan es va posar a ploure al migdia, jo era a la piscina, i tu saps lo maco i lo agradable que és nedar mentre es va plovent? No ho havia fet mai. Doncs nedant, la sensació de que veus totes les bombolletes en l'aigua que anaven caient, que veus l'aigua fa aquelles bombolletes. Mira, va ser una experiència que no l'havia tingut i va ser, mira, molt agradable. Bueno, doncs ja està. I que vagi molt bé el dinar demà. Vale, maco. Adéu.
4: Per parlar amb la ràdio.
5: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
4: Calent, calent, calent.
6: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic, el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat

0: Que bo.
1: Déu-n'hi-do. D, E, amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai. Buf! Quina cara.
2: No em facis això.
3: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
1: Segons el diccionari, una mascota és un animal, una persona, una cosa que et porta sort. I per molta sort que et porti un gat o un gos, quan dius mascota, normalment no et refereixes a una cosa que et porta sort, oi? Així doncs, la paraula mascota amb el significat d'animal de companyia és ben nova. El fet que tingui un significat nou la fa una paraula nova. I és qüestió de temps que el diccionari reculli la definició animal de companyia dintre l'entrada de mascota. Quant de temps penseu que trigaran a introduir aquest canvi? Tia, fa mal l'ombro.
4: Made in Europe.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La nit.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: 156 víctimes i agressors han estat identificats en una operació internacional sense precedents contra la submissió química, la pràctica de trucar algú per anul·lar-li la voluntat. En aquest cas, la investigació se centra en les seves implicacions en abusos sexuals i forma part del projecte Medusa, un pla que Alemanya i el Regne Unit va llançar l'abril d'aquest any, el 2026, amb el suport de l'Europol per desarticular xarxes en línia que facilitin aquests abusos. Els investigadors han trobat comunitats digitals i misògines on els agressors cosifiquen i deshumanitzen les víctimes. A través de missatgeria xifrada i grups de xat tancats, comparteixen experiències, normalitzen l'abús i coordinen actes delictius, com la venda il·legal de fàrmacs que fan servir per sotmetre les víctimes. Les comunicacions mostren una planificació detallada dels abusos. Segons la investigació, no es tracta de fets aïllats, sinó d'un patró organitzat i interconnectat. Sovint els agressors abusen d'una posició de confiança o d'autoritat professional sobre les víctimes. Des del llançament del projecte hi ha 57 detencions i 158 víctimes protegides. Les investigacions continuen obertes.

0: Els ciutadans estan preocupats per l'exposició dels infants a internet. Així ho constata una enquesta presentada en la primera trobada internacional sobre drets digitals organitzada a Barcelona pel govern espanyol i la Mobile World Capital Barcelona. Cristina Martín.
1: Un 95% dels enquestats considera que els menors es troben desprotegits a internet, una preocupació compartida pel govern espanyol. María González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització.
2: La ciutadania està molt preocupada per nostres menors. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
1: Una desprotecció que no només afecta els infants. 7 de cada 10 participants en l'enquesta creu que la protecció actual dels seus drets a internet és insuficient, tal com explica l'autor de l'informe, Jordi Muñoz.
3: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca, perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació.
1: L'enquesta, elaborada per la Universitat de Barcelona, s'ha fet a partir de 2.500 trucades telefòniques.
4: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

0: Pista de pàdel Vila-sacra.
1: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol set.
0: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vila-sacra.
2: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
0: Pista de pàdel Vila-sacra.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franch. Ramon, com estàs?
1: Hola, molt bé. Content de tornar-hi, tu.
0: I què es cou avui a la cuina del Dial Interior?
1: Doncs mira, avui es cou una entrevista amb la Xesca Jiménez, que ens parlarà sobre la teràpia sistèmica, les constel·lacions familiars i el sistema intern. La secció IGB avui sobre el sentit del Nadal i la secció Compte amb el conte amb el nostre estimat Guillem Gallifa.
0: Genial, doncs som-hi. I tenim avui amb nosaltres a la Xesca Jiménez, que es defineix a si mateixa com una persona normal, com una persona inquieta que fa molts anys que es pregunta per què. Per què és per tot arreu? És una buscadora de connexions i ha recorregut molts camins que l'han ajudat a créixer i que ara vol compartir amb les persones que els hi ressoni. Xesca, benvinguda, com estàs?
2: Hola, com bé, Sergi. Contenta d'estar aquí i de poder conversar una miqueta.
0: Supercontents. Xesca, si haguessis de presentar-te, no tant pel que fas, sinó pel camí que t'ha portat fins aquí, qui ets avui?
2: Doncs mira, avui jo crec que em podria definir com una persona amb calma, que ha ressignificat la seva història i que, bueno, sembla que comença a sentir-se bé amb ella mateixa.
0: Tu fas moltes coses, ets polifacètica. Bàsicament, el que comparteixes amb les persones que els hi ressona és teràpia sistèmica, constel·lacions familiars i sistema intern. Parlem de totes elles. Comencem, si et sembla, per la teràpia sistèmica. Quan diem teràpia sistèmica, de què estem parlant? Què canvia quan deixem de mirar la persona sola i la comencem a mirar des de dins d'un sistema?
2: Bueno, mira, la teràpia sistèmica, que és la base de les altres teràpies que faig, de les constel·lacions i de... Bàsicament, el que ens està dient és que funcionem en sistemes, ¿vale? Això ve de la biologia. I és que en un sistema hi ha tot de parts, tot d'elements que funcionen conjuntament i que cada un té el seu lloc. Llavors, cada element té unes relacions amb els altres i unes relacions amb l'entorn que els condicionen i que els conformen. Llavors, quan parlem de teràpia sistèmica, el que estem dient és que la persona no està sola, no és un individu aïllat de l'exterior, sinó que és un individu que està connectat. Llavors, aquestes connexions són les que l'han condicionat. I el treballar en aquest enfoc, el que ens ajuda molt, sobretot perquè veiem que la persona no és algú sol que té una sèrie de problemes o té una sèrie de històries, sinó que tot està connectat i que té un lloc. Què passa amb la teràpia sistèmica? És molt important els llocs, perquè és com si fos un engranatge. Jo m'ho explico així perquè em va molt bé. És com un engranatge de rellotge. Perquè funcioni el rellotge, totes les peces han d'estar en el seu lloc i funcionant de la seva manera. Llavors flueix en quant a les coses més humanes, diguéssim, que flueix l'harmonia, flueix l'amor, ¿vale? Llavors, a l'hora de enfocar-nos en una teràpia, clar, és molt important veure que la persona forma part d'una família, d'un sistema, d'una societat, d'una època. Llavors tot això ens ajuda a poder englobar la problemàtica, o és igual veure'ns, no?, que formem part d'algú molt més gran que nosaltres.
0: Què és el que més et sorprèn o et commou de la mirada sistèmica quan ho apliques a la vida real de les persones?
2: Mira, el que més em commou és que quan una persona se n'adona de que forma part d'un sistema, ostres, una gran part del seu recorregut es ressignifica, ¿vale? Perquè estem molt, jo penso que una de les coses, i a més és una de les coses que a mi m'ha mogut més a buscar respostes, és la desconnexió. Ens sentim desconnectats de nosaltres mateixos, de l'entorn i d'algo més gran, d'una transcendència, no? Aquesta desconnexió ens fa fer petits, ens fa està dins nostre d'una manera molt atrapats, quan un se'n dona compte que forma part d'una família, que forma part d'un sistema, que no és ell sol, comencen a obrir-se portetes per poder arribar a una connexió amb ell mateix i amb els altres. Llavors, això és el que més em commou. Jo ho ficaria en una expressió i és el oh, no aquest oh, que l'han fet tantes persones, no? Donar-se compte de, sobretot de que la teràpia sistèmica el que et diu és no estar sol.
0: I la teràpia sistèmica està, entenc, directament relacionada amb una altra de les teràpies que fas, que són les constel·lacions familiars. Però algú que ara ens està escoltant però no ha sentit mai a parlar de les constel·lacions, com els hi explicaries? Per què poden ser tan transformadores?
2: Mira, les constel·lacions familiars, de la manera més simple de dir-t'ho, és... començo per qui és que un dels sistemes que en els que estem és la família. En la família hi han patrons, hi han creences, hi han també una sèrie de rols, no?, i de llocs. Llavors, les constel·lacions familiars el que fan és et mostren d'alguna manera funcionaments, aquests patrons, creences, coses que hi han a la família, no? Llavors és una teràpia enfocada a aquestes relacions. Molts cops coses que ens passen que no entenem estan molt relacionades a la família. Llavors és que una manera simple d'explicar-te és això, és un dels sistemes en els que estem és la família i allà hi passen coses. Llavors, amb les constel·lacions familiars tu pots veure aquests patrons, aquestes creences, a vegades agafem llocs que no són els nostres, en totes aquestes dinàmiques. Les constel·lacions familiars t'ensenyen les dinàmiques que hi ha a la família.
0: D'acord. Podries explicar una miqueta... Ai, disculpa. Podries explicar una miqueta com funciona? És a dir, et ve un grup de gent que vols una constel·lació i què és el que es fa allà?
2: Val. Aviam, una constel·lació la pots fer de dues maneres. Jo treballo amb dues maneres. Una és amb representants i l'altra amb ninots. Jo treballo amb clics de fa mòbil. Vale? I pot ser, sí. Llavors, ve una persona amb qualsevol problemàtica, amb qualsevol, des de que no troba parella, a que li va malament a les feines, a que té insomni, a que no es pot treure el carnet de conduir, qualsevol cosa. Vale? I llavors es treballa de dues maneres. No és una teràpia en si mateixa, les constel·lacions familiars. Són, com diguéssim, teràpies puntuals que estan a dintre de tot un procés. Com es treballa? Doncs quan la persona ve, parla de la problemàtica i si estem amb un grup de gent, aquesta persona agafa a diferents representants dels diferents membres de la seva família. Vale? I llavors allà sobre el que es diu una constel·lació. Per què se li diu una constel·lació? Perquè és com una constel·lació del cel. Es fiquen diferents elements i aquests elements comencen a com a sentir una història. Allà es reflexa quines són les dinàmiques que envolten en aquella persona, en aquella problemàtica. Hi ha molts cops que la persona no ho vol fer-ho d'aquesta manera tan pública i llavors es fa amb objectes o amb ninots. Funciona igual, funciona una miqueta diferent, però igual, perquè en el moment en què tu agafes un objecte i li dones un nom, aquest ninot, per exemple, vull que representi el meu pare, aquest objecte ja agafa tot un significat. Vale? Llavors es treballa amb projecció, que es diu. La persona va treballant i va treballant amb els diferents elements.
0: Uh-huh. A mi una de les coses que més em sorprèn de les constel·lacions, he de reconèixer que no n'he fet mai cap, me n'han parlat moltíssimes vegades, conec moltíssima gent que n'ha fetes, i el que més em sorprèn és que en les representacions de les quals són diverses persones, entenc que cada un dels participants, que segurament o potser no coneix de res a la persona que està fent la feina, agafa un rol de pare, de mare, de fill, de germà, etc. I moltes d'aquestes persones em comenten de que per alguna mena de força mística, màgica, en aquell moment, sense conèixer aquella persona, van sentir una sèrie d'emocions i d'estats que llavors es va poder comprovar que eren molt semblants als que realment aquelles persones agafaven a la vida real. Com pots explicar això?
2: Bueno, s'explica de moltes maneres, no? Es parla dels camps morfogenètics, es parla de camps energètics. A mi molta gent que ha viscut a constel·lacions em diu, ostres, sembla màgia. I jo crec que la vida és molt màgica i que no és només el que veiem. Vale? Hi ha tot el que és els camps energètics, hi han freqüències, hi han records, o sigui, qualsevol record és una freqüència energètica també. Llavors, bueno, el que sí que es diu en una constel·lació, i el més increïble és que pot ser una constel·lació presencial com una constel·lació amb ninots online, vale? Sí que s'obre un camp, se li diu un camp. Vale? Hi ha una altra cosa també, les constel·lacions es basen en uns protocols molt concrets i en unes, sobretot en tres lleis molt, molt bàsiques i molt, per mi, que són precioses, i és... Les constel·lacions es basen en tres lleis. La primera és la pertanyença, o sigui, qualsevol persona pel fet de néixer pertany. La segona és l'ordre i la jerarquia, i és cada persona en una família té el seu lloc, el fill té el lloc de fill, el pare té el lloc de pare, i una jerarquia, el pare és el que arriba primer, és el gran, el fill és el que arriba després, és el petit. I llavors en una llei molt bonica que és l'equilibri entre l'intercanvi, entre el donar i el rebre. Llavors, què passa amb una constel·lació? Es col·loquen els diferents representants o objectes. Clar, el constel·lador ja sap aquestes lleis, ja pot veure si un fill es col·loca en el lloc del pare o un pare. Vale? Per una banda hi ha l'intuïció del terapeuta que ajuda en aquest camp, i l'altra és que realment hi ha un inconscient col·lectiu. Hi ha una informació que allà es, com es desplega, i realment els representants senten sensacions que han sentit els membres de la família. No deixa de ser una teràpia quàntica, no hi ha temps. O sigui, estem en el present, però tenim el nostre inconscient està en el passat i fins i tot hi ha una projecció en el futur. Llavors, en aquell moment, allà hi és tot.
0: Si és que també treballes amb l'Internal Family System, també anomenat, m'ho diràs tu, sistema intern, que ho dic bé, i què t'atrau d'aquest model i com dialoga amb la teràpia sistèmica i les constel·lacions?
2: Doncs mira, el sistema intern és una teràpia sistèmica també. Et dic com hi vaig arribar i així entendràs una miqueta, perquè és un altre tipus de constel·lació, però és una constel·lació interna, però que té a veure també amb tots els sistemes que vivim. I és, en les constel·lacions hi ha un apartat que es diu constel·lacions intrapsíquiques, que no consteles els diferents membres de la família o del sistema, sinó que consteles les diferents parts teves. Per exemple, jo sóc la Xesca filla, la Xesca germana, la Xesca terapeuta, la Xesca nena. O sigui, llavors és una, es constel·len les diferents parts, o fins i tot pots constel·lar símptomes teus. Llavors això a mi va ser algo que em va com tornar a obrir una altra porta, no? I amb aquestes casualitats de la vida vaig veure que hi havia una teràpia, que és una teràpia relativament nova, tot i que hi ha hagut altres escoles que l'han tingut, que se li diu el sistema de família intern. I és, nosaltres no som una ment única que funcionem, sinó que som moltes petites parts, parts, sensacions, records, que funcionen també dins nostre. Llavors, és una teràpia que també és sistèmica i que es fa, és molt bonica, perquè portes a la persona a navegar dins del seu interior, vale? A partir d'una sensació, a partir d'un record, a partir d'una por, no? És una teràpia molt bonica, molt bàsica també. Es parteix de que totes aquestes parts que nosaltres tenim a dins es poden dividir en tres parts. Una són els directius o protectors, els altres són els exiliats i els altres són els bombers, que se'ls hi diu. Vale? Els exiliats vol dir aquells moments de la nostra vida que pel que ha sigut o que sigui no hem pogut gestionar, s'han quedat congelats, s'han quedat exiliats, s'ha quedat aquí un record, un dolor. I en el moment que s'ha quedat això, han sorgit tota una sèrie de parts que diuen mai més tornaràs a patir això, i que són els que s'anomenen els protectors. Per exemple, jo ara ho fa molta por parlar en públic, no parlo mai en públic, però si vaig tirant enrere és perquè hi ha un moment de la meva vida que algú, segurament un cuidador, em va ridiculitzar de tal manera i jo no vaig poder-ho ni sostenir ni resoldre-ho. Llavors, què ha passat? Jo, durant tota la vida, en el moment que he anat a parlar en públic, m'he quedat afònica, per exemple. Això se li diu protector. Llavors, funciona també d'aquesta manera, i és, dins nostre som un sistema i cada part nostra té una història, té un motiu, té alguna cosa per explicar-nos. Però aquesta teràpia té alguna cosa que també a mi m'ajunta molt amb les constel·lacions, i és que i que té una part espiritual que a mi crec que és molt important, i és tothom té una part sana dins seu. O sigui, tothom té una part no ferida. Jo crec que som persones ferides. O sigui, no necessitem una gran cosa per ferir-nos. Necessitem, pues, igual que de petits algú no ens va mirar. O, no? Llavors, però hi ha una part que no està ferida. Hi ha una part que no sent ràbia, que no té por, no? És quan sentim aquesta energia al veure una posta de sol o veure, jo què sé, algú petit, que ens ve com una part de compassió, d'amor, no?, de curiositat. Nosaltres tenim aquesta energia, que no és ben bé una part, és com la nostra part més autèntica. Doncs aquesta teràpia t'acompanya a arribar a aquesta part teva. És com, és una teràpia que és com d'electricista, o sigui, el que fem és anar connectant aquesta energia, no?, perquè la persona es pugui començar a veure amb amor, i amb aquest amor pugui començar veient totes aquestes parts disfuncionals, que en veritat no són disfuncionals, ens han protegit i ens han ajudat a sobreviure, però quan van sortir tenien una funció que ens va ajudar a sobreviure, però ara ens impedeixen viure amb autenticitat, no? Llavors, aquesta teràpia també funciona així, no? D'anar buscant, anar agafant en el... això. Bé, no sé si sóc...
0: Sí, t'has explicat molt bé. De fet, ja que estem sobre el temps, és fascinant tot el que expliques. Jo estaria molta més estona aquí parlant amb tu, perquè gràcies al temps de la ràdio ja saps com funciona. I jo t'agraeixo molt que hagis estat avui aquí amb nosaltres. A més, hem descobert, tu i jo no ens coneixíem, i hem descobert que tenim un vincle, en certa manera, que havíem anat a la mateixa escola, que el teu germà Lluís, que des d'aquí saludem, pues havia vingut a la meva classe. Vull dir que ha sigut molt bonic també aquest retrobament, i t'agraeixo molt que hagis estat avui aquí amb nosaltres.
2: Bueno, jo estic molt contenta, la veritat, perquè ha sigut un repte i bueno, ha estat molt còmode. I em fascina poder explicar això i que arribi a la major part de persones possible, no? Perquè no estem trencats, simplement estem fragmentats per les històries de la nostra vida, no? I no estem desconnectats, estem totalment connectats. Llavors, estic molt agraïda d'haver pogut estar aquí.
0: Gràcies a tu, Xesca. Una abraçada.
2: Una abraçada.

El Nadal no significa el mateix per tothom. Per algunes persones són dies entranyables, de trobades familiars, de taules plenes i retrobaments. Per d'altres, és un temps profundament religiós, carregat de fe i de símbols sagrats. I per algunes persones, en canvi, el Nadal pot viure's com uns dies buits, exagerats, plens de consum i de soroll. I totes aquestes mirades són legítimes, faltaria més, perquè el significat del Nadal està intensament travessat per la nostra cultura, l'educació que hem rebut, les nostres creences i, sobretot, les experiències personals que hi associem. Però avui voldria plantejar una qüestió. I si el Nadal realment tingués un sentit més profund i universal? Un sentit que pogués incloure tothom, creguis el que creguis, visquis el que visquis. Un sentit que totes les persones, d'alguna manera, ens hi poguessin veure reflectides, que ens ressonés a tothom. I si el Nadal és simbòlicament la celebració del naixement de la llum? No només la llum exterior del solstici d'hivern, quan les nits comencen a escurçar-se i els dies, lentament, tornen a créixer. És bonic, la imatge de que la llum comença a guanyar terreny a la foscor a partir del Nadal. Aquesta llum també pot llegir-se com una metàfora. La metàfora del naixement de la llum interior, d'aquella llum que tots, conscientment o no, anhelem retrobar dins nostre. La llum de la saviesa, la llum de l'amor, la llum de la claredat, la llum de la comprensió. El Nadal ens recorda que, fins i tot en els moments més foscos de l'any, alguna cosa meravellosa pot créixer dins nostre. Que sempre hi ha una espurna bategant a dins i que cuidar aquesta llum interior és la pràctica més profunda i universal que compartim com a humans.

0: I arriba a la secció Compte amb el conte amb el nostre amic Guillem Gallifa. Guillem, com estàs?
1: Bé, fantàstic.
0: Escolta, avui és una data assenyalada, a punt de festes nadalenques.
1: Un de festes nadalenques.
0: No sé jo si el conte que ens explicaràs avui té alguna cosa a veure.
1: Sí, sí, sí, ja estava preconcebut d'entrada per donar-li una mica el toc de cloent de la secció de GB, però abans, si et sembla, també un poema.
0: I tant.
1: Un poema nadalenc, que és d'en David Jou, i que va molt en coherència amb tot el que has dit a la secció GB. David Jou, per qui no el conegui, és un catedràtic de física, si no recordo malament, a la Universitat de Barcelona, i a més és un prolífic autor de poesia cristiana. Llavors, aquest contrast tan marcat el fa un personatge especialment interessant. De poemes de Nadal en té uns quants, i aquest jo el trobo especialment colpidor, especialment commovedor, i diu així. Diu, et tancaran a la vida tantes portes. Tot és ple, no hi ha lloc, no et volem fora d'aquí. I en el fred, i la nit, i la solitud, i la intempèrie, pot passar de sobte el gran prodigi. No que t'obrin finalment les portes als de fora, sinó que dintre teu s'obri una porta, una escletxa de claror, una presència trasbalsadorament divina. I no caldrà, llavors, res més. Allà hi haurà la pura llibertat, la felicitat insondable, l'alegria salvatge d'adorar convençudament. I totes les derrotes, tantes, del cos i l'esperit, semblaran tan poc, i morir semblarà tan gran, i viure semblarà tan tendre. Els qui ho hem viscut en diem Nadal, incomparablement més gran que qualsevol solstici, una cova plena de llum dintre nostra i, com un infant acabat de néixer, tot l'amor en el centre, gran, misteriós, abassegador de la llum.
0: Uau.
1: Mare meva, com pujaran les ventes de David Jou després.
0: Meravellós, eh?
1: És un poema... Tots els poemes que jo he llegit seus són d'un nivell altíssim. Tots aconsegueixen tocar-te alguna tecla a dins, però, donat que avui em tocava el Nadal, doncs he escollit aquest.
0: No, aquesta l'ha tocada, la tecla, eh? La tocada.
1: Bueno, és un home inspirat, no? I aquí és on veus aquesta conjugació que moltes vegades separem entre persona racional i persona emotiva, quan al final, quan una persona està inspirada, emotiva, la conseqüència natural és que la ment es desperta, i al revés, potser és un recorregut més llarg, però una ment que constantment està treballant per buscar, arriba a un punt que també s'ha de commoure més tard o més d'hora. I no sé jo si queda temps pel conte.
0: I tant.
1: Queda temps
0: per favor,
1: conte.
0: Per favor, tenim molt temps.
1: Doncs va, com que en tinc dos i crec que tots dos són del mateix valor, digue'm un número de l'1 al 10.
0: Eh? De l'1 al 10? Sí. Doncs no sé, el 3.
1: El 3, doncs va, escolliré el primer. El primer ens parla d'un sacerdot i un camperol que es troben donant un passeig pel bosc al costat d'un poble. I el camperol li diu, Monsenyor, diu, m'he convertit al cristianisme. I el sacerdot, tot complegut, diu, fantàstic, diu, així em podràs dir alguns passatges de l'Antic Testament. I el camperol diu, home, m'agradaria complaure el Monsenyor, diu, però no me'n sé cap. Llavors el sacerdot diu, bueno, diu, no passa res, diu, almenys em podràs citar els noms dels 12 apòstols. I el camperol li diu... Diu, doncs, Monsenyor, m'agradaria, però la veritat és que no me'ls he après. I el sacerdot continua dient-li, bueno, diu, no passa res, diu, almenys em podràs dir el nom del pare de Jesús a la Terra, no? I el sacerdot diu, ara mateix és que no li sabria dir, no? I el sacerdot li fa algunes preguntes més, cada vegada més elementals, diguem-ne, de la cosmologia cristiana, i el camperol no n'hi sap respondre a cap. Aleshores, al final, el sacerdot, perdent tota la compostura, li diu, però bueno, diu, escolta, diu, tu dius que t'has convertit al cristianisme? No saps el nom dels apòstols, no saps el nom del pare de Jesús a la Terra, no saps absolutament res. Com se suposa que t'has convertit tu al cristianisme, no? Amb certa agressivitat, no? I el camperol li respon, diu, miri, diu, Monsenyor, diu, és possible que jo no sàpiga res del que vostè m'ha preguntat. Diu, i m'avergonyeixo de no saber-ho. Diu, però, miri, diu, Monsenyor, diu, jo fa 5 anys, diu, era alcohòlic, no tenia feina, tenia deutes, i la meva dona i els meus fills temien com una pedregada que jo arribés a casa. Diu, i ara no bec he resolt tots els meus deutes, tinc feina, i la meva dona i la meva mare i la meva filla esperen amb ganes que torni a casa. Diu, i això, diu, monsenyor, és el que he après de Jesús.
0: Uau, com deia el gran Bernd Schuster, no fa falta dir nada més. Uau, que bonic.
1: No, la superfície i l'essència, no? El de sempre, la forma i el fons, que a vegades a voltes dona la sensació que estem vivint molt en una cultura de l'envàs, no? Que prioritza molt la forma i deixa una mica de banda el fons. Això es veu moltes vegades en productes artístics, no? Que es cuida molt la portada d'un llibre o es cuida molt la presentació d'una obra plàstica, però llavors ja té substància, hi ha substància darrere això. No vol dir que no n'hi hagi, però sí que a vegades es dona el cas que és una presentació buida, no?
0: Absolutament.
1: I amb les religions, doncs, passa el mateix.
0: És una llàstima, com algú tan ric, tan bonic, com és un fons, darrere qualsevol de les tradicions espirituals que tenim, es pot acabar convertint en una closca buida si perdem precisament aquesta, la nou, no? Si perdem l'aliment que realment ho anima. És realment sorprenent.
1: Sí. I és perillós, i al final és una qüestió, jo crec, de l'ego, no? A l'ego li encanta adherir-se a les formes, moltes vegades per evitar els fons, justament, per evitar els continguts que són el que els confronten. I clar, en aquest sentit, per exemple, hi havia el Krishnamurti, que tenia una frase molt incisiva, que deia, diu, ningú va escoltar el Buda, i per això existeix el budisme.
0: Boníssim.
1: No, perquè, clar, si realment haguéssim seguit el nucli de les tradicions, clar, ens hauríem de preguntar si la creació d'una institució seria necessària. Potser no ho hagués fet.
0: Estem d'acord. A banda de que, si tu agafes a qualsevol persona que hagi arribat a certa profunditat de qualsevol de les tradicions, tu agafes un budista, agafes un taoista, agafes un cristià, agafes un musulmà, agafes qualsevol persona que hagi arribat al nucli, parlaran un mateix idioma, s'enriquiran mútuament, s'escoltaran i s'admiraran de com ells han arribat a on han arribat, que és el mateix punt en què han arribat els altres, des d'una via concreta, i com aquest peregrinatge per aquesta ruta concreta, uau, no? Pues el que ha pogut experimentar, que és únic i valuós, pot enriquir els altres, no? En canvi, agafes un budista, un taoista, un cristià, un musulmà, que s'hagin quedat en aquesta superfície de la que parles tu i es tiraran els trastos pel cap.
1: Com efectivament, i desgraciadament ho veiem cada dia. Amb les branques del saber passa exactament el mateix. Fa poc tenia una conversa amb una amiga i jo li feia referència a tot el tema de la numerologia pitagòrica, no? I, doncs, hi ha una vessant matemàtica, no?, d'estudi de geometria, de proporció, i una altra de mística, perquè Pitàgores també estudiava, doncs, les propietats qualitatives dels números, no? I ella em va dir, bueno, diu, a mi la vessant matemàtica sí, perquè ella ve de la ciència, diu, però la vessant mística no em crida tant. I jo li vaig suggerir, li vaig dir, mira, em sembla que la diferència és només superficial, que en el fons, si tu profundeixes en la vessant matemàtica o en la vessant mística, al final et trobaràs que porten al mateix lloc, i el mateix podríem dir del trivium i el quadrivium, no? La retòrica, la gramàtica, la música i l'astronomia semblen disciplines aparentment separades, però jo estic segur que si n'esculls una i vas fins al fons, et trobaràs en totes les altres.
0: Estem completament d'acord. Al final ens trobarem amb nosaltres, definitiva. Que bonic. M'has dit que tenies un altre conte.
1: Hi ha temps?
0: I tant.
1: Bueno,
0: dispara. A dia a l'interior anem sobrats de tot.
1: Ho veig, escolta. Doncs mira, la següent història, també nadalenca, ens la explica en Leo Buscaglia, i ens parla de la història d'un legendari quart rei mag que també va veure l'estrella brillar. Aleshores, aquest quart rei mag també va començar la peregrinació, però sempre arribava tard, perquè sempre es trobava gent que demanava ajuda. Aleshores, hi havia un poble que s'havia cremat i ell ajudava una mica a reconstruir-lo. Després es trobava gent empobrida i ell procurava donar-los alimentació. Què va passar? Doncs que aquest rei finalment va arribar a destinació, però amb 33 anys de retard. El Messies ja era adult i el crucificava en aquell mateix dia. El rei, en arribar, avergonyit, va dir a dins seu, he fallat en la meva missió de vida. Aleshores, sent una veu, també interior, que li diu molt al contrari, diu, m'has trobat sempre en tot el camí. Jo tenia gana i em vas alimentar. Estava nu i em vas vestir. Em sentia sol i em vas visitar. Moltes gràcies per tants regals d'amor.
0: Uau, que bonic, que bonic. Guillem, com vius tu el Nadal?
1: Jo, doncs, intento viure'l com el poema que hem descrit a l'inici, Però sí que és veritat que a vegades també